0: Dental Compteeth. Septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, rep tota l'actualitat al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. Pràcticament està acabant de descarregar aquestes tempestes esperades aquesta nit i matinada. Han passat força de pressa i de moment les quantitats recollides se situen entre els 20 i els 30 litres a la nostra comarca. Hem d'esperar que el temps doncs vagi millorant. Encara ara, a primera hora, el cel estarà tapat. Fins i tot pot caure alguna goteta a curt termini, però amb tendència a anar desapareixent i a obrir-se clarianes amb algunes ullades de sol fins a mig matí, migdia. Llavors poden créixer algunes nuvolades i la tarda serà variable i canviant. No descartem alguna pluja dispersa, puntual, al migdia i després que es podria tornar a repetir de manera també molt puntual al vespre o entrada de la nit. Coses en conjunt poc significatives i el que la major part del que havia de caure pràcticament ja ho ha fet. Amb unes temperatures que aquesta nit han estat altes, fins ara no han baixat fins als 22 graus just després de la tempesta. La màxima avui estarà entre 24 i 25 i la mínima al final del dia al voltant dels 20, amb una humitat més baixa. Avui ja desapareix la sensació de calor i xafogor tan intensa que hem tingut aquests dies, amb vents febles, viables, una mica de mestral al matí, garbí a la tarda i la mar una mica moguda entre marejol i maró. Per demà, en canvi, esperem radiant, esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures fresques de nit que estaran al voltant de graus de mínima, mentre que demà la màxima recuperarà una mica i arribarà fins als 26, amb una humitat moderada i poca xafogor. Vents en conjunt febles, amb una mica de mestral o terral petit, i de marinades, sobretot de garbí, al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol.
1: Bon dia, Cubelles.

0: el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. A temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Ahir a la tarda, aquest dimecres 9 de setembre, se suspenia l'activa i esportiva a l'aire lliure, com també al Baix Llobregat, Vallès, l'Alt i Baix Penedès, davant la previsió d'una mesura que estarà activa des d'aquest dimecres, des de les 7 de matí a les 5 de tarda, i que també afecta els serveis socials bàsics i especialitat sanitària que no sigui essent urgent. En el cas de les escoles i dels instituts, els centres hauran de romandre tancats aquest dimecres durant tota la jornada. La decisió es va prendre després que la Generalitat activés el Pla Especial d'emergències per inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, en fase d'alerta davant l'alt risc d'inundacions previst, com dèiem, en diverses comarques. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, també va elevar l'avís per intensitat de pluja fins al nivell 5 sobre 6, el segon grau més alt, i en alguns punts es podrien superar, ja s'apuntava, com dèiem, ahir mateix, superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, fet que s'anunciava que podria provocar acumulacions d'aigua molt ràpides i inundacions. Davant d'aquesta situació, el govern també demanava a la ciutadania que limités els desplaçaments i que només fes aquells desplaçaments que fossin imprescindibles. També recomanava optar pel teletreball sempre que fos possible. Pel que fa a l'embassament del Foix, l'Agència Catalana de l'Aigua informava a l'Ajuntament tot just ahir també que en previsió de les fortes pluges previstes, des d'ahir a la tarda a les 2 s'incrementava el cabal de l'embassament del riu Foix fins als 0,750 metres cúbics segon, 750 litres segon, i que aquest cabal d'ella, l'ACA, a l'Ajuntament, li deia que no hauria de representar cap risc d'inundació. Tot i això, la policia local iniciava també ahir mateix el tancament dels punts baixos de la llera del riu Foix de forma preventiva. I també s'informava des de la mateixa pàgina web de l'Ajuntament que el pantà es trobava al 51% de la seva capacitat. Una informació que anirem ampliant al llarg de la jornada d'avui a través dels nostres serveis informatius de Ràdio Cubelles. Seguint les instruccions de la resolució de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Cubelles, a més el decret d'alcaldia 2026/907 de 8 de setembre, pel qual es prioritza el teletreball des del seu personal i tancarà els següents serveis municipals: equipaments esportius municipals, biblioteca municipal Joan Avinyó, centre Violeta i casal de la gent gran de Cubelles. Així mateix es mantenen serveis mínims presencials a la policia local i a la brigada municipal, que farà tasques de revisió preventiva d'espais públics, arbre i mobiliari urbà. I d'altra banda també es mantindran els serveis de consergeria i neteja d'edificis i una persona a l'OPIC en funcions d'informació i registre.
2: Les escoles i instituts de Cubelles han engegat el curs aquest dimarts amb un primer dia de vaga i, en el cas de Cubelles, a més, amb especialment les places al límit en gairebé tots els centres. Les tres escoles i els dos instituts públics, així com la llar d'infants municipal, engeguen el curs 2026-2027 al màxim, segons hauria dit la regidora d'Educació, Renata Bedós, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, que hauria confirmat també a Ràdio Cubelles. Asseguren que des de l'Ajuntament i també des dels centres educatius de Cubelles, que aquí hi ha molta tensió per l'arribada constant de nous veïns a Cubelles. Almenys els últims 4 anys hi ha hagut al voltant d'un miler de nous empadronats cada any, i a més això s'ha traduït evidentment en famílies, amb nens que en molts casos es matriculen fora del període habitual de preinscripcions. El centre que més està assumint aquestes conseqüències és l'Escola d'Infantil i Primària Josep Andreu Charri Ribel, ja que és la que té les instal·lacions més grans. Aquest curs arrenca amb 3 línies a la meitat dels cursos, hi ha 3 grups classe nous respecte al juny i probablement se n'haurà d'obrir encara un addicional a tercer de primària perquè s'està superant amb escreix el 10% per damunt de la ràtio. Tot plegat mentre l'escola encaixa també l'arribada de 24 infants nous assignats entre juny i setembre durant l'estiu, quan el procés de matriculació en principi estava oficialment tancat. Així ho ha comentat el director de l'escola Charri Ribel, José Manuel Ardila, Chema Ardila, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.

0: Tenim 24 alumnes nous d'aquest estiu. Fa un moment estava parlant amb el José, són 24 alumnes que tenim per matricular d'ara de setembre, o sigui, és un número important. L'alumnat s'ha d'agafar i després doncs, és mirar a veure realment si el departament, com a mínim, ens ajuda doncs, amb algun reforç o alguna persona que ens pugui ajudar doncs, a gestionar el que és el dia a dia.
1: L'escola Charlie Rivel frega actualment aproximadament els 500 alumnes. Des de l'Ajuntament, Renata B2 ha insistit també que cal tenir en compte aquesta matrícula viva que ha estat especialment important aquest estiu.
2: Que cada any com s'incrementa el problema i aquest any és l'any que hem tingut més matrícula viva de tots plegats. En els últims, durant aquesta legislatura, doncs, hem tingut increments de població de més de 1.000 persones anuals i en concret moltes famílies s'aprofiten el mes de setembre per fer aquest trasllat i per ja començar el curs amb les seves criatures escolaritzades. El que passa és que no tots segueixen el procediment i a més estem tenint molta matrícula viva de persones estrangeres de tots els països del món, no només d'un país en concret, tenim molts europeus, tenim americans, tenim gent de tot arreu i clar, això també dificulta a vegades amb les famílies fer la matrícula per l'idioma.
1: I també en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, la regidora Renata B2 ha comentat la situació en què es troben també a causa d'aquest increment de matriculacions fora del període habitual.
2: No passa a totes les escoles. El que passa és que, clar, quan a vegades les famílies no només, la majoria de famílies no només venen amb un infant, sinó que venen amb diversos infants. Llavors, per intentar facilitar, clar, a vegades hem de posar diferents nens a diferents grups. I, per tant, doncs, sí que és veritat que és el Charlie Rivel qui té més capacitat d'absorbir això. Però intentem repartir-los per tot el municipi. De fet, Cubelles és una zona única i malgrat que les famílies a vegades demanen que anar a l'escola que tenen més a prop del seu domicili, no és possible depenent de quin grup o en quin nivell ha d'anar la criatura. Per tant, el que es fa és un estudi, sobretot de quants nens hi ha en aquell nivell, per veure on es pot col·locar aquella família, on es pot posar aquell infant i que no tensioni encara més la classe.
1: Tot plegat s'ha notat també a l'escola Bressol Municipal, la Llar d'Infants La Draga, que aquest curs ha esgotat totes les places que tenia disponibles en les tres edats, en els tres cursos que es van posar a disposició de la ciutadania. Pròximament, l'Ajuntament també té previst aprovar ja els plecs per la contractació del nou contracte per la gestió de l'escola Bressol Municipal La Draga.
3: El Servei Municipal de Cangur, Espai Concilia, Temps per Cures i per Tu, torna a estar en marxa des d'aquest dimarts 8 de setembre a Cubelles. La iniciativa ofereix suport gratuït a les famílies amb infants entre 3 i 14 anys amb l'objectiu de facilitar l'organització de la vida quotidiana i també la conciliació de les responsabilitats familiars, laborals i socials. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Núria Plana, regidora de Polítiques d'Igualtat, ha donat més detalls sobre aquest tema.
4: Temps de cures, que és el servei que també des del Consell Comarcal per nens de 3 a 14 anys, que és un espai d'acollida per a aquests nens amb la idea de que les mares tinguin espai per elles mateixes. Vull dir, al final, la idea és que els nens estiguin cuidats i facin activitats, però no és tan dirigit als nens, que també, però també amb les mares, que aquest espai tinguin per fer, doncs, ni que siguin anar a la peluqueria tranquil·la, no? Doncs això, doncs que tinguin aquest espai per fer les seves tasques que l'han de fer perquè han d'estar cuidant dels nens.
3: L'Espai Concilia funciona al llarg del curs escolar i oferirà un espai d'acollida on poden participar jocs de lliure accés, activitats d'animació sociocultural i provocatives. El servei també disposa d'un espai destinat a fer deures o llegir. Durant els períodes de vacances escolars, el programa també preveu la realització de casals específics per Nadal i Setmana Santa. Núria Planes ha avalat positivament el funcionament d'aquest servei Concilia.
4: Funciona molt bé, cada vegada ha anat augmentant. De fet, ara també es fa els dissabtes al matí, que es fa ja el Violeta. Es fa a l'escola Charlie Rivel els dilluns i els divendres i a la de Vol al Mar de dimarts a divendres i els dissabtes al Violeta. I llavors és una cosa que aquest projecte ens funciona molt bé, cada vegada tenim més demanda, hem anat ampliant cada vegada més. I al final

0: és això, de que de la tarda de les 4 i mitja que deixen a l'escola fins a les 7 i mitja, que les mares puguin tenir un espai per elles.
1: La iniciativa s'emmarca en les actuacions al Servei d'Informació i Atenció a les Dones, al CIAT Carraf. Durant l'any 2025, el servei va atendre 143 infants a Cubelles i de Canyelles, 53 nenes i 90 nens, fet que posa de manifest la utilitat d'aquest recurs per a les famílies de la comarca. Per utilitzar aquest servei, les famílies s'han de donar d'alta prèviament a través del web del Consell Comarcal del Garraf. Un cop validada la inscripció, es poden efectuar les reserves que s'han de tramitar amb un mínim de 24 hores d'antelació. Per més informació, es pot contactar amb el servei a través del correu electrònic espaiconcili@ccgarraf.cat o bé a través del telèfon 662-965-950.
2: Aquest divendres 11 de setembre es llançarà el Castell de Focs, que es va haver de suspendre per la Festa Major. L'Ajuntament ha organitzat un concert i aquest espectacle pirotècnic al Passeig Marítim com a complement als actes institucionals de la Diada Nacional de l'11 de setembre. El Castell de Focs de Festa Major, que es va haver de suspendre, recordem, pel risc d'incendis el passat 14 d'agost, es farà finalment aquest divendres dia 11 de setembre, tal com ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll.
3: Aquest divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al dematí farem els actes institucionals de la Diada. I a la tarda, a 7:45, al Passeig Marítim, farem una actuació d'un tribut de l'Ax en Busto i a continuació, a 10:45, farem els focs artificials, els que recuperem del dia 14 d'agost, que per problemes climatològics no es van poder fer. Doncs acabarem a l'estiu amb festa, amb focs, color i música. Vinga, us esperem a tots. Fins al divendres.
2: La Pirotècnia Estalella, l'adjudicatària de l'espectacle, llançarà el castell a partir de 10:45 de la nit des del Passeig Marítim a la Platja Llarga, tocada al Club Marítim, al mateix lloc habitual des d'on es llença cada Festa Major. Prèviament, l'Ajuntament ha organitzat també un concert gratuït amb el grup Rock en Busto, que és un tribut a la banda Lax en Busto, del Vendrell. L'actuació arrencarà cap a 7:45 del vespre al Passeig Marítim, també. L'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de l'11 de setembre serà al matí, a les 11, a la plaça de l'Església, davant del campanar. El cor L'Espiga interpretarà el cant del poble i el cant de la Senyera abans que les autoritats, acompanyades del pobillatge local, hissin la Senyera, el monument al geni i la força bruta d'Anselm Cabús, tot plegat amb l'himne de Catalunya, els Segadors de Fons, que serà interpretat també per la coral centenària covellenca, el cor L'Espiga. Seguidament, les entitats municipals, els partits polítics i l'Ajuntament podran fer les seves ofrenes florals. El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona s'ha tancat amb 45 actuacions aquí a Cubelles. S'han detectat 31 abocaments, s'han revisat 9 línies elèctriques i 5 punts d'aigua des de mitjans del mes de juny i fins a final d'agost. I és que la Diputació de Barcelona ha desplegat un any més el seu Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals sobre el terreny i durant aquesta temporada. A Cubelles, concretament, els agents de la Diputació han realitzat aquest 2026 un total de 45 actuacions diferents i han informat 188 persones en 75 actes de conscienciació, segons les dades publicades per la mateixa institució. Entre les actuacions realitzades durant la campanya, la majoria s'han centrat en la detecció d'abocaments. De les 31 actuacions d'aquesta mena, 20 s'han considerat abocaments amb risc d'incendis, dels quals se n'han solucionat 3, però 17 han quedat pendents de solucionar. També s'han revisat 9 casos de línies elèctriques que quedaven en contacte amb la vegetació. Segons les dades publicades per la Diputació, en dues ocasions s'ha trobat una solució per a aquestes línies elèctriques, però encara hi ha 7 casos que no s'han solucionat a hores d'ara. Durant la campanya també s'han revisat 5 punts d'aigua contra incendis per comprovar-ne l'estat i el funcionament. La Diputació de Barcelona facilita als ajuntaments el desplegament d'un dispositiu total de 87 persones mitjançant el Pla d'Informació i Conscienciació a la Població en matèria de prevenció d'incendis forestals. L'objectiu d'aquest pla és dissuadir, prevenir els incendis forestals a cada zona en funció de la superfície agroforestal vulnerable, l'estadística d'incendis forestals, els punts de risc i la pressió poblacional en l'entorn.
1: La Biblioteca Municipal de Cubelles dona el tret de sortida del nou curs amb una programació cultural pensada per fomentar la lectura i apropar l'equipament a la ciutadania de totes les edats. En una entrevista aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, la directora Núria del Campo ha repassat les activitats d'estiu i ha avançat també les principals propostes pels mesos de setembre i octubre. Durant els mesos de juliol i agost, la biblioteca ha acollit una nova edició de l'operació Trapella, protagonitzada pel personatge de l'Adel Terrible, i un total de 29 infants han aconseguit superar el bibliorepte plantejat

0: doncs, es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
1: I amb l'inici d'aquest mes de setembre, la Biblioteca Municipal canviarà també el seu horari habitual. A banda, també té a punt la seva nova programació. Entre d'altres, amb l'arribada de Verema, la Biblioteca ha preparat diverses propostes relacionades amb el món i la cultura local. Entre aquestes activitats, l'exposició Cubelles de Vi, d'Arantxa Manrique, així com també un aparador especial en llibres vinculats al món vitivinícola.
0: Però tot això arrenca a partir del 15... I ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir pues, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre amb la Festa de la Verema en el nostre municipi i nosaltres sempre hem volgut doncs, acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi, concretament Cubelles en clau de vi, i ens la porta l'Arantxa Manrique, de l'Espai Amart. Llavors, és un recull d'obres fetes per ella, inspirades en imatges emblemàtiques del món de la vinya i del vi. De tot el mes ho tindrem. Sí? Muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles doncs ho pugui fer.
1: La programació infantil també es reprèn aquest setembre amb els llibres de 15 minuts comptats, una proposta de narració de contes que torna després de l'aturada de l'estiu. I a més, el 19 de setembre serà el torn de l'espectacle de titelles Els Tres Porquets a càrrec de la companyia Picacontes. D'altra banda, tornen els clubs de lectura. Des de l'1 de setembre ja han tornat doncs, aquests clubs i els participants ja poden recollir els llibres corresponents als 14 clubs de lectura que ofereix actualment la biblioteca. Entre les activitats previstes destaca la visita de l'escriptor Xavi Bosch, que presentarà la seva obra Manhattan, Barcelona. La programació continuarà durant el mes d'octubre amb noves xerrades i tallers, així com també amb la col·laboració del Consell Comarcal en el marc de l'Octubre Trans. I coincidint amb l'inici del nou curs, la direcció de la biblioteca també ha fet una crida als usuaris a tenir cura de les instal·lacions i a fer un ús responsable de l'equipament. L'objectiu és garantir la convivència i que la biblioteca continuï sent un espai agradable i accessible per tothom.
2: Una subvenció acosta la reforma del Casal de Cultura per fer-hi els nous estudis de Ràdio Cubelles. El regidor de Comunicació, Arturo Carrillo, ha anunciat durant la Festa de la Verema que l'Ajuntament disposarà de més de 70.000 euros de la Diputació de Barcelona els pròxims 2 anys, que, juntament amb recursos propis del pressupost municipal actual, haurien de permetre fer obres aquí, a l'edifici situat al carrer de Colom, que acollia fins fa pocs anys la Biblioteca Municipal, a banda de tenir també els estudis de Ràdio Cubelles i departaments de l'Ajuntament. Així ho ha comentat Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, en el transcurs del programa especial de la Verema que ha fet Ràdio Cubelles.
3: M'agrada una notícia que es va dir ja en el sopar de la ràdio que vam fer, no? Hem de dir que hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona per tal de remodelar els estudis de Ràdio Cubelles. Llavors, és una... No hem aconseguit... Tinc el cinto al costat, pobret, que jo crec que li ha agafat alguna cosa a sentir-ho, no?
4: S'ha sorprès.
3: Vam demanar aquesta subvenció per tal de fer la remodelació que estava plantejada, en aquest cas. No hem pogut rebre tots els diners que ens haguessin agradat, però és veritat que amb els diners que hem rebut, més els diners que portem des de l'Ajuntament, que jo com a regidor de la comunicació he lluitat cada any per tenir aquest pressupost i en aquest any 2026 he aconseguit tenir una partida d'inversió per l'edifici de Ràdio Cubelles, més la subvenció que hem rebut de la Diputació, doncs haurem d'estudiar tot el projecte que tenim, quina part podem fer amb aquesta dotació pressupostària que tenim ara mateix per tal de començar doncs, aquesta remodelació, no?, dels estudis de Ràdio Cubelles, que espero que arribi el més aviat possible. Estem treballant ja en això.
2: El projecte de reforma total de l'edifici tindria un pressupost de més de 317.000 euros i hauria de permetre la construcció d'uns estudis audiovisuals nous a la planta baixa del Casal de Cultura i l'accessibilitat dels altres pisos. En aquesta línia, Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, ha revelat, però, que segurament caldrà dividir aquest projecte en fases per poder abordar-ne el finançament.
3: No es podrà fer tot el projecte sencer que volíem fer en aquesta primera fase, però sí que tenim una partida pressupostària per començar, no? Pues a dignificar una mica més aquests estudis de...

0: a Ràdio Covelles i estem treballant a veure com ho podem encabir, aquest projecte, com podem trossejar, no?, aquest projecte que teníem per tal de començar a que es vegi aquesta nova imatge de Ràdio Covelles.
1: La redacció d'aquest projecte per reformar el Casal de Cultura ve de lluny, ja que va sorgir en els primers pressupostos participatius que va organitzar l'Ajuntament de Covelles l'any 2017, quan aleshores ja es preveia la construcció immediata de la biblioteca nova i que, per tant, l'edifici del Casal de Cultura hauria de tenir uns usos nous. D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de comunicació, també ha agraït a tota la gent que treballa i col·labora en la programació de Ràdio Covelles que ha de tornar al curs normal a finals d'aquest mes de setembre.
0: En realitat, la ràdio no para, és a dir, sempre s'està en marxa, sempre s'està fent coses, i la veritat que aquest nou curs, no, de Ràdio Covelles que iniciem ara a final de setembre, pues, com bé dius, no, mantenim molta programació del que ja teníem. És veritat que m'agradaria molt donar les gràcies, encara que dius que no són col·laboradors, també als col·laboradors que tenim a Ràdio Covelles, perquè sense ells no tindríem tota la parrilla que tenim cada dia, no, a Ràdio Covelles, i sense ells i elles pues, no podríem fer el que fem a Ràdio Covelles, no? I per això és una ràdio la més longeva, diem, no? La més longeva de la comarca, per això, no? Per la nostra gent que està aquí cada dia, que està fent la feina que no es veu, com sempre dic, no? Però que sempre estan aquí amb nosaltres, i els hem d'agrair moltíssim, igual que a tots vosaltres com a treballadors de Ràdio Covelles, però sobretot que m'agradaria reforçar molt pues, aquest paper, no, del col·laborador i la col·laboradora que estan cada dia treballant per tal que Ràdio Covelles creixi i continuï en línia, no?
1: De fet, l'emissora municipal Ràdio Covelles arrencarem amb la programació habitual a partir del 21 de setembre, quan tornarem a oferir els programes i seccions de tots els col·laboradors. Durant els mesos d'estiu s'ha ofert igualment una programació amb tots els programes informatius de producció pròpia, excepte només els programes esportius, que tornaran a arrencar coincidint amb la nova temporada també ara a finals de setembre.
2: Bon dia, Covelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Covelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. Aquest dimecres el temps serà diferent, amb un canvi de temps que ja s'ha notat aquesta nit i matinada, amb pluja, ruixats i tempestes, i la pluja es podrà mantenir ja en pauses i de manera més amb escorrialles fins a mig matí, aclarint-se ràpidament al migdia i amb alternança de sol i núvols a la tarda, amb una temperatura que aquesta nit no ha baixat dels 24 graus, la màxima no pujarà gaire més, com a molt arribarà als 25, però ràpidament la temperatura anirà baixant de cara a la tarda fins a baixar als 21 de mínima al final del dia i amb una humitat més baixa, ben feble i canviant, però imposant-se el xaloc a la tarda en cops moderats i fent que la mar estigui alterada amb maror.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que ens trobem a l'espai Biblioagenda amb Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó. Benvinguda, Núria, a la ràdio.
1: Hola, bon dia.
0: I bé, un cop deixem enrere aquest estiu, pràcticament, no? Comencem aquest mes de setembre i, com sempre, novetats. I en d'elles, doncs, home, comencem fent valoracions, algunes de les activitats de la biblioteca, concretament aquesta operació Trapella que heu fet aquest estiu, no?
1: Doncs sí, vam començar el juliol, durant dos mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adele, Adela Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs havien de dipositar a l'armari de l'Adel doncs el seu treball que havien fet. I ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
0: Molt bé, que era una mica el detall, no?, per la premiar.
1: Premiar, no?, els lectors.
0: Recorda'ns una mica com anava això del joc d'estiu, no?, perquè havien de fer enigmes.
1: Sí, tenien enigmes vinculats en aquest personatge i cada setmana canviava. Llavors, bueno, qui ha volgut ha pogut fer cada setmana de juliol i agost un quadernet diferent. Llavors havien de fer els bibliorreptes, els jocs, els enigmes i tal, però al final havia un bibliorepte que era coses relacionades amb la biblioteca, que alguns ens deien, oi, aquest és molt difícil, ho havien de trobar en un llibre, o, per exemple, la que ha guanyat, doncs se li demanava quin és el nom del club de videojocs que tenim a la Biblioteca de Cubelles. Hi havia diversos noms i clar, havien d'investigar una mica per saber què és ficció en joc, el nom del club de videojocs.
0: Molt bé, bé, doncs ja tenim allò una mica l'exemple.
1: I ha servit per
0: promoure
1: la lectura i per conèixer una miqueta millor la biblioteca nostra. Sí.
0: Molt bé, doncs dit això, comencem no, amb aquest espai de Biblioagenda repassant tot allò que teniu a punt
1: sí,
0: no, programat.
1: Sí, al setembre comencem una miqueta a mig gas perquè fins al 15 encara és horari d'estiu, encara tenim les tardes de divendres i els dissabtes al matí tancat, però tot això arrenca a partir del 15 i ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir doncs, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre amb la Festa de la Verema en el nostre municipi i nosaltres sempre hem volgut doncs, acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi. Concretament es titula Cubelles en clau de vi, i ens la porta l'Arantxa Manrique.

0: de l'espai Amart. Llavors, és un recull d'obres fetes per ella, inspirades en imatges emblemàtiques del món de la vinya i del vi. Comença el 2 de setembre i acaba el 30. Tot el mes ho tindrem. Paral·lelament, sí, muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema, del vi i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles, doncs ho pugui fer.
1: Molt bé, sempre pensant, no?, en el marc de, doncs, aquesta festa, sí, de la verema, sí, sí, que també celebra Cubelles, no?
0: I bé, això el que és el principis de setembre, i després ja un cop, bueno, després continuem amb els dimarts de jocs de taula, que ja sabeu que l'estiu ho fem en dimarts a la tarda, i a partir del 15 de setembre, quan ja tornem a l'horari d'hivern, tornen a traslladar-se els dissabtes al matí. Per tant, jocs de taula, ens queden un parell de dimarts en... un parell de setmanes en dimarts, i després ja tornem el dissabte. I també reprenem, a partir del 15 de setembre, els dimarts de 15 minuts comptats, que cada dimarts a 5:45, la gent que vulgui escoltar un conte, doncs poden venir a la biblioteca, que l'expliquem o bé al propi equip de la biblioteca o persones voluntàries que també s'apunten en aquesta activitat. Llavors, pel que fa a programació i apropiament de la biblioteca, tenim... pel públic familiar, una hora del conte el primer dissabte que obrim, que és el 19 de setembre, a les 11 del matí, que serà el conte dels tres porquets, tot un clàssic que coneix tothom, però aquest serà una mica diferent, i ens el porta la companyia Picacontes. És un espectacle amb titelles i es poden inscriure infants a partir d'un any. Important la inscripció, que s'ha de fer o presencialment o per telèfon, o per correu electrònic. El WhatsApp i l'Instagram no serveix. Llavors, el plat fort del setembre, com sempre, inici de curs, inici de temporada de clubs de lectura, que ja fa dies que ens pregunta la gent quan comencen els clubs, quin dia he de venir a buscar el llibre. Doncs bé, a partir de l'1 de setembre ja estan a disposició de tothom tota l'oferta de clubs de lectura, que en tenim 14, entre públic infantil i adult, i ja tenim els llibres preparats perquè la gent s'ho pugui endur. No cal inscripció, que això sempre a vegades ens ho demanen, sí, quan m'he d'inscriure, no cal inscripció, la gent ve, tria, remena, el llibre que li entri pels ulls se l'emporta, sigui del club que sigui, si és de cinema bé, bueno, cinema seria una pel·lícula, no? Però sigui de poesia, de teatre, de novel·la negra, doncs se l'emporta, i només ha d'estar pendent del dia de la trobada per venir i comentar. I la veritat és que començarem amb un convidat de luxe, perquè en un dels clubs tindrem el Xavi Bosch amb el Manhattan Barcelona. Vull dir que veritat que serà una manera molt, molt xula de començar la temporada. I bé, convidar tothom a que vingui, que agafi el llibre i que gaudeixi de la lectura sobre la compartida.
1: Molt bé. Passat, doncs, la primera part, no? Sobretot d'elles, a partir del 15 de setembre és quan més activitat hi haurà. Què més hem de saber de la biblioteca?
0: Bueno, continuarem. O sigui, a l'octubre ja comença més l'activitat. Tenim més xerrades, més activitat, a part dels clubs, que ja comencen tots. O sigui, ara és recollir el llibre. Al setembre la gent ha de llegir,
1: sí,
0: per poder, a l'octubre, que sí que és quan està ple de trobades de clubs, que és quan es fan aquestes sessions. I després a l'octubre, doncs, ja vindrà la resta d'activitat habitual, no? Pues algun taller, pues més xerrades, i etc.
1: Doncs, Núria...
0: Ah, bueno, l'octubre també celebrarem el mes, amb el Consell Comarcal, el mes del trans. Trans o... Ara m'estic confonant.
1: De trans.
0: Exacte,
1: sí, sí.
0: Amb ell.
1: Molt
0: correcte.
1: Bé. La biblioteca sempre col·labora, doncs, amb moltes coses.
0: Home, estem,
1: no?,
0: oberts a tot, perquè és que realment amb una biblioteca, que toquem tots els temes, llavors qualsevol tema que ens proposen podem parlar amb bibliografia i amb activitats.
1: I recordem, no?, la biblioteca té diferents espais, no? Recorda'ns una mica els serveis, no?
0: Sí,
1: perquè així...
0: tenim l'àrea general, aquí inclou tota l'obra de ficció, tot el que és internet per adults, la premsa diària, les revistes i tot el que és el llibre de coneixements, no? Des de llibres de cuina, llibres de viatges, llibres de teatre, i la zona còmic per adults. I després hi ha l'àrea familiar infantil, que aquí tot el que tenim, doncs, està adequat a aquest tipus de públic, des dels petitets petitets, de 0 a 3 anys, que hi ha els contes en cartoner per ells, fins a l'ESO.

0: que la gent vingui, que la gent faci un bon ús del bus, perquè no sempre es fa aquest. I bueno, aprofito una mica per comentar que, bueno, que la gent jove, a vegades l'espai jove, no, venen a l'ús. I bueno, volem prendre mesures, perquè al final és molestar la gent que ve a fer estar bé, no, a la biblioteca. Jo crec que és una que té cabuda tothom i que podem conviure molt bé tot. Tothom, tant els joves com els nens com la gent gran. Llavors, bueno, és una mica aquí, el començament de curs és un esforç que hem de fer, no? Perquè hi ha gent que confon les coses i venen a fer el que no s'ha de fer.
1: Molt bé, des d'aquí fem un missatge, de dir que el festival és un espai que hem de cuidar tots, no?
0: Exacte, és que la paraula és cuidar. No val trencar mobles, no val guixar una cadira o una taula, tot això no ens agrada.
1: Clar. Molt bé, doncs Núria, esperem que tingueu un bon inici de curs, I ens que cada mes ens expliques aquí a l'espai Bibliogent de Ràdio Cubelles. Moltes gràcies, Núria.
0: A vosaltres.
1: Telèfon de contacte.
0: Sí, i el correu electrònic és b.cubelles@diva.cat i després tenim el nostre mòbil, que atenem whatsapps i trucades.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies per atendre'ns.

Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
3: El temps.
4: Hola, bon dia. Pràcticament està acabant de descarregar aquestes dades aquesta nit i matinada. Ha passat força de pressa i de moment les quantitats recollides se situen entre els 20 i 30 litres de la nostra comarca. Hem d'esperar que el temps doni a tapat, fins i tot poqueta a curt termini, però en tendències amb algun dia. Llavors poden créixer alguna, no descartem alguna pluja dispersa al migdia i després que es pugui de manera també molt puntual a la nit. Coses en conjunt poc significatives i el que havia de caure pràcticament ja ho ha fet. Amb unes temperatures tan altes, fins ara no han baixat fins als 22 graus just després de la tempesta. La màxima avui estarà entre 24 i 25 i la mínima seria al voltant dels 20, amb una humitat més baixa. Avui ja desapareix la sensació de calor i xafogor tan intensa que hem tingut aquests dies, amb vents febles i variables, una mica de mestral al matí, garbí a la tarda i la mar una mica moguda entre marejol i maró. Per demà, en canvi, esperem un temps radiant, esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures fresques de nit.

0: que estaran al voltant dels 17 o 18 graus de mínima, mentre que demà la màxima recuperarà una miqueta i arribarà fins als 26, amb una humitat moderada i poca xafogor. Vents en conjunt febles, amb una mica de mestral o terral fins a mig matí, i de marinades, sobretot de garrí, al centre del dia, fent mar i hi hagi marejol.
1: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a dimarts, temps, notícies, entrevistes i reports sobre Cubelles.
2: La Generalitat de Catalunya anunciava ahir a la tarda que aquest dimecres 9 de setembre se suspenia l'activitat educativa i esportiva a l'aire lliure tant al Regat, al Vallès Occidental, a l'Alt i Baix Penedès, davant la previsió de pluges i el risc d'inundacions, una mesura que estarà activa des d'aquest dimecres i que també afecta els serveis socials bàsics i així com l'activitat sanitària que no sigui. En el cas de les escoles i dels instituts, els centres s'hauran de romandre tancats aquest dimecres durant tota la jornada. La decisió es va prendre després que la Generalitat activés el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, en fase d'alerta davant l'alt risc d'inundacions previst, com dèiem, en diverses comarques. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, també va elevar l'avís per intensitat de pluja fins al nivell 5 sobre 6, el segon grau més alt, i en alguns punts es podrien superar, ja s'apuntava, com dèiem, ahir mateix, doncs superar els 40 litres per metre quadrat en 90 minuts, fet que s'anunciava doncs, que pots d'aigua molt ràpides i inundacions. Davant d'aquesta situació, el govern doncs, també demanava a la ciutadania que limités els desplaçaments i que només fes aquells desplaçaments que fossin imprescindibles. També doncs, recomanava optar pel teletreball sempre que fos possible. Pel que fa a l'embassament del Foix, l'Agència Catalana de l'Aigua informava a l'Ajuntament tot just ahir també que en previsió de les fortes pluges previstes, doncs, des d'ahir a la tarda a les dues s'incrementava el cabal de l'embassament del riu Foix fins als 0,750 litres segon i que aquest cabal d'ella, l'ACA, a l'Ajuntament, li deia que no hauria de cap risc d'inundació. Tot i això, la policia local iniciava també ahir mateix el tancament dels punts baixos de la llera del riu Foix de forma preventiva. I també s'informava des de la mateixa pàgina web de l'Ajuntament que el pantà es trobava al 51% de la seva capacitat. Al llarg de la jornada d'avui, a través dels nostres serveis informatius de Ràdio Cubelles. En les instruccions de la resolució de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament, a més, el decret d'alcaldia 2025, es prioritza el seu personal als següents serveis: equipaments esportius, biblioteca municipal Joan Avinyó, centre Violeta i casal de la gent gran de Cubelles. Ell mateix es mantenen serveis essencials a la policia local i a la brigada municipal, que farà tasques de revisió preventiva d'espais públics. Arbrat i Mollet es mantindran els serveis de consergeria i edificis i una persona a l'OPIC amb funcions d'informació i registre.
3: Les escoles i instituts de Cubelles han engegat el curs aquest dimarts amb un primer dia de vaga i, en el cas de Cubelles, a més, amb especialment les places al límit en gairebé tots els centres. Les tres escoles i els dos instituts públics, així com la llar d'infants municipal, engeguen el curs 2026-2027 al màxim, segons hauria dit la regidora d'Educació, Renata Bedós, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, que hauria confirmat també a Ràdio Cubelles. Asseguren que des de l'Ajuntament i també des dels centres educatius de Cubelles, que aquí hi ha molta atenció per l'arribada constant de nous veïns a Cubelles. Almenys els últims 4 anys hi ha hagut al voltant d'un miler de nous empadronats cada any i, a més, això s'ha traduït, evidentment, en famílies, amb nens que en molts casos es matriculen fora del període habitual de preinscripcions. El centre que més està assumint aquestes conseqüències és l'Escola d'Infantil i Primària Josep Andreu Charri Ribel, ja que és la que té les instal·lacions més grans. Aquest curs arrenca amb 3 línies a la meitat dels cursos, hi ha 3 grups classe nous respecte al juny i probablement se n'haurà d'obrir encara un addicional a 3er de primària perquè s'està superant amb escreix el 10% per damunt de la ràtio. Tot plegat mentre l'escola encaixa també l'arribada de 24 infants nous assignats entre juny i setembre durant l'estiu, quan el procés de matriculació en principi estava oficialment tancat. Així ho ha comentat el director de l'escola Charri Ribel, José Manuel Ardila, Chema Ardila, en declaracions a la

0: Agència Catalana de Notícies.
1: Tenim 24 alumnes nous. Un moment estava parlant amb el José, són 24 alumnes que tenim per matricular d'ara de setembre, o sigui, és un número important. L'alumnat s'ha d'agafar. És, doncs, és mirar a veure realment si el departament, com a mínim, ens ajuda, doncs, amb algun reforç o alguna persona que ens pugui ajudar, doncs, a...
0: L'escola Charlie Rebel, aproximadament els 500 alumnes. Des de Renata B2 ha insistit també que cal tenir, que ha estat especialment important.
2: S'increment, i aquest any és l'any matrícula viva de tots plegats. L'atura, doncs, hem tingut increments de públics de 1.000 persones anuals, i en concret moltes famílies s'aprofiten el mes de setembre per fer aquest trasllat i per ja començar el curs amb les seves criatures escolaritzades. El que passa és que no tots segueixen el... A més, estem tenint molta matrícula viva d'estrangeres, estrangeros del món, no només d'un país en concret. Tenim molt segur dificultat a vegades amb les famílies fent la matrícula per l'idioma.
0: I també en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies ha comentat la situació en què es causa d'aquest increment de matriculacions fora del període habitual.
2: Totes les escoles, el que passa és que, clar, quan a vegades les famílies no només hi ha famílies no fan, sinó que venen amb diversos infants. Llavors, per intentar facilitar, clar, a vegades hem de posar diferents nens a diferents grups i, per tant, doncs, sí que és veritat que és el Charlie Rebel qui té més capacitat d'absorbir això, però intentem repartir-los per tot el municipi. De fet, la Cubelles és una zona única i malgrat les famílies a vegades demanen que anar a l'escola que tenen més a prop del seu domicili, no és possible depenent de quin grup o en quin nivell ha d'anar la criatura. Per tant, el que es fa és un estudi sobretot de quants nens hi ha en aquell nivell per veure on es pot col·locar aquella família, on es pot posar aquell infant i que no tensioni encara més la classe.
0: Tot plegat s'ha notat també a l'escola Bressol Municipal, la Llar d'Infants La Draga, que aquest curs ha esgotat totes les places que tenia disponibles en les tres edats, en els tres cursos que es van posar a disposició de la ciutadania. Pròximament, l'Ajuntament també té previst aprovar ja els plecs per la contractació del nou contracte per la gestió de l'escola Bressol Municipal La Draga.
3: El Servei Municipal de Cangur, Espai Concilia, Temps per Cures i per Tu, torna a estar en marxa des d'aquest dimarts 8 de setembre a Cubelles. La iniciativa ofereix suport gratuït a les

0: temporada de clubs de lectura, que ja fa dies que ens pregunta la gent quan comencen els clubs, quin dia he de venir a buscar el llibre. Doncs bé, a partir de l'1 de setembre ja estan a disposició de tothom tota l'oferta de clubs de lectura, que en tenim 14, entre públic infantil i adult, i ja tenim els llibres preparats perquè la gent s'ho pugui endur. No cal inscripció, que això sempre a vegades ens ho demanen, sí, quan m'he d'inscriure, no cal inscripció, la gent ve, tria, remena, el llibre que li entri pels ulls se l'emporta, sigui del club que sigui, si és de cinema bé, bueno, cinema seria una pel·lícula, no? Però sigui de poesia, de teatre, de novel·la negra, doncs se l'emporta i només ha d'estar pendent del dia de la trobada per venir i comentar. I la veritat és que començarem amb un convidat de luxe, perquè en un dels clubs tindrem el Xavi Bosch amb el Manhattan Barcelona. Vull dir que veritat que serà una manera molt, molt xula de començar la temporada. I bé, convidar tothom a que vingui, que agafi el llibre i que gaudeixi de la lectura, sobretot la lectura compartida.
1: Molt bé. Hem repassat doncs una mica aquesta primera part, no? Sobretot deies a partir del 15 de setembre és quan més activitat hi haurà. Què més hem de saber de la biblioteca?
0: Pel que fa, bueno, continuarem, o sigui, a l'octubre ja comença més l'activitat més de, pues bueno, tenim més xerrades, més activitat a part dels clubs, que ja comencen tots, o sigui, ara és recollir el llibre, al setembre la gent ha de llegir,
1: sí,
0: per poder, a l'octubre, que sí que és quan està ple de trobades de clubs, que és quan es fan aquestes sessions. I després, a l'octubre, doncs, ja vindrà la resta d'activitat habitual, no? Pues algun taller, pues més xerrades, i etcètera.
1: Doncs, Núria...
0: Ah, bueno, l'octubre també celebrarem el mes, amb el Consell Comarcal, el mes del... m'estic confonent.
1: Octubre, sí.
0: A l'octubre trans, exacte. Sí. Es fa molta cosa i sí, també sí. Col·laborem amb ells.
1: Molt
0: correcte.
1: Bé. La biblioteca sempre col·labora doncs, amb moltes
0: Home,
1: coses.
0: Home, estem
1: no?
0: oberts a tot, perquè és que realment encaixa tot amb una biblioteca, perquè toquem tots els temes, llavors qualsevol tema que ens proposen podem reforçar amb bibliografia i amb activitats.
1: I recordem, no? La biblioteca té diferents espais, no? Recorda'ns una mica els serveis, no?
0: Sí,
1: perquè així...
0: tenim l'àrea general... aquí inclou tota l'obra de ficció, tot el que és internet per adults, la premsa diària, les revistes i tot el que és el llibre de coneixements, no? Des de llibres de cuina, llibres de viatges, llibres de teatre i la zona còmic per adults. I després hi ha l'àrea familiar infantil, que aquí tot el que tenim doncs, està adequat a aquest tipus de públic, des dels petitets, de 0 a 3 anys, que hi ha els contes en cartoner per ells, fins a més o menys que comencen l'ESO. I bé, demanem que la gent vingui, que la gent faci un bon ús de la biblioteca, hem de dir un bon ús, perquè no sempre es fa aquest bon ús. I bueno, aprofito una mica per comentar que, bueno, que la gent jove a vegades, com passa a l'espai jove, no, venen a fer un mal ús. I bueno, volem prendre mesures per evitar que això passi, perquè el que es fa al final és molestar la resta de gent que ve a fer estar bé, no? A la biblioteca. Jo crec que és un espai que té cabuda a tothom i que podem conviure molt bé tothom, tant els joves com els nens com la gent gran. Llavors, bueno, és una mica aquí, cada començament de curs és una mica de sobreesforç que hem de fer, no? Perquè hi ha gent que confon les coses i venen a fer el que no s'ha de fer.
1: Molt bé, des d'aquí fem un missatge, de dir, sí. Al final el servei municipal és un espai que hem de cuidar tots, no?
0: Exacte, és que la paraula és cuidar, no val trencar mobles, no val guixar una cadira o una taula, no val molestar la gent, tot això no ens agrada.
1: Clar. Molt bé, doncs Núria, esperem que tingueu un bon inici de curs, i ja ens aniràs explicant aquestes novetats que cada mes ens expliques aquí a l'espai Bibliogent de Ràdio Cubelles. Moltes gràcies, Núria.
0: A vosaltres.
1: Recordem que hi ha un telèfon de contacte, no?
0: Sí,
1: i un correu electrònic.
0: Sí, i el correu electrònic és b.cubelles@diva.cat i després tenim el nostre mòbil, que atenem whatsapps i trucades.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies per atendre'ns.

Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui acabarem el repàs als èxits de 1976 que van arribar als primers llocs del Billboard nord-americà i los 40 principales espanyols.
0: La setmana passada vam fer un tast dels que es van mantenir 3 setmanes al capdamunt del Billboard.
1: Sí, amb Paul Simon,
0: sí,
1: és veritat.
0: Sí, exacte. Doncs avui continuarem en el mateix punt on ho vam deixar.

0: Estem escoltant a The Four Seasons amb el tema December 1963, que, com dèiem, es va estar 3 setmanes en la primera posició del Billboard.
1: The Four Seasons es van formar al voltant de Frankie Valli, de nom real Francesco Castelluccio.
0: Mm-hmm.
1: Això va ser l'any 1960, eh?
0: Uh-huh.
1: Va ser un dels representants més destacats del que es va anomenar pop italoamericà.
0: Sí, practicaven un pop i un rock amb arrels en el doo-wop i potser aquestes arrels clàssiques van ser les que els van ajudar a resistir la invasió britànica de finals dels 60s i tornar a tenir presència a les llistes a mitjans dels 70s.

0: Acabem la mostra de les que es van estar 3 setmanes en el primer lloc del Billboard amb una altra peça de funk. És Play That Funk Music, de Will Cherry.
1: Sí, senyor. Will Cherry era una banda de funk, pop i rock originària d'Ohio, formada per Rob Parisi. Rob és un cantant i músic blanc que va compondre aquest tema inspirant-se en una anècdota real. El Javier ens l'explica.
0: Sí, efectivament. Els músics que en aquella època interpretaven i cantaven funk eren majoritàriament negres.
1: Sí.
0: I, per tant, no era habitual veure concerts de músics blancs fent funk.
1: Clar. Eh? I en un d'aquests concerts, un assistent va cridar a Rob Parisi: "Play that funky music, white boy!" És a dir, "Toca música funky, noiet blanc!" La frase va fer gràcia i en Parisi la va utilitzar pel títol de la seva cançó.

0: encara dintre de la franja de les 3 setmanes de permanència, però ara liderant los 40 principales, i tenim a Miguel Gallardo, amb la cançó Hoy tengo ganas de ti.
1: Gallardo representava tota una sèrie de cantants de balades romàntiques que, reforçades per arranjaments orquestrals, intentaven transmetre un to dramàtic a la interpretació del cantant.
0: Quan diem que n'eren tota una sèrie és perquè realment va ser, en certa forma, una moda a la que es van apuntar nombrosos intèrprets. Ara, a continuació, en tenim un altre exemple.
1: Som-hi.

0: és José Luis Perales, amb una altra balada del mateix estil romàntic i en part dramàtic, titulada Quisiera decir tu nombre.
1: José Luis Perales va iniciar la seva carrera component per altres fins que va arribar el moment en què va decidir fer-ho per ell mateix, iniciant aleshores una exitosa carrera com a cantautor, sense deixar, això sí, de compondre per a tercers.
0: Exactament. I tancarem la mostra de les que es van estar 3 setmanes encapçalant els 40 principals amb un exemple més de balada romàntica.

0: Eu te proponho.
1: En aquest cas hem escollit la versió original en portuguès de Propuesta, del brasiler Roberto Carlos. Sense deixar de mantenir el seu estil personal, aquesta peça té encara algunes de les característiques d'aquelles balades romàntiques, que això sí, es ballaven en parella a les festes particulars de l'època.
2: La versió que va entrar a Los 40 Principales va ser no la que escoltem, sinó la traducció al castellà. Roberto Carlos va tenir l'encert i l'habilitat d'interpretar les seves composicions en diversos idiomes, la qual cosa va ampliar la base del seu èxit.

0: Som encara dintre de la llista de los 40 principales i escoltem Esa eres tú, de Dani Daniel, que també va arribar al número 1 per estar-s'hi 4 setmanes, confirmant la moda de les balades romàntiques.
1: La lletra d'aquest tema també confirma altres coses, com el nivell de masclisme que es considerava acceptable en aquells anys. Fixem-nos en la lletra de la tornada. Com fa, Xavier?
0: Doncs mira, diu: pequeña, tú no sabes que nos fijamos en ese cuerpo tuyo al andar.
1: Ah.
0: Reflectint l'actitud aquella dels homes que giren el cap al passar una noia. Però com és la noia, Ignasi?
1: Doncs ho diu la lletra. La noia és Esa eres tú, 14 años que tal vez no pasarán. Doncs era una nena de 14 anys. Només faltava això.
0: Caram, caram.

0: Camilo Sesto també va ajuntar 4 setmanes a la primera posició, però va ser gràcies a 3 cançons diferents. La que escoltem, Solo tú, se n'hi va estar 2, i les altres 2 van ser gràcies a 2 títols més. Una era Jamás i l'altra Getsemaní.
1: Sí, sí. I Solo tú està en la línia de les anteriors balades, afegint-hi el dramatisme típic de les interpretacions del cantant de Camilo Sesto, un dramatisme que va portar a l'extrem en els temes de l'òpera rock Jesucristo Superstar, que ell mateix va produir i protagonitzar, i a la qual pertany aquest altre tema que hem anomenat Getsemaní, que esmentàvem abans.

0: Passem ara al Billboard i les dues cançons que s'hi van estar 4 setmanes liderant-lo. En primer lloc hi tenim a Johnny Taylor amb Disco Lady.
1: És un tema soul al que la interpretació de Johnny Taylor li va donar uns aires disco que l'acostaven a altres temes de moda en aquells anys, si bé tenia un ritme més pausat.

0: Don't Go Breaking My Heart és el duet que van protagonitzar Elton John amb Kiki Dee i que va liderar el Billboard 4 setmanes, a les quals hem d'afegir les dues que va estar al capdamunt també de los 40 principales. Ah,
1: és una cançó que el mateix Elton John admet que va compondre imitant l'estil d'alguns duets de la Motown, com, per exemple, Ain't No Mountain High Enough, aquell que protagonitzaven Marvin Gaye i Tammy Terrell.
0: Tant va considerar Elton John que aquest tema s'allunyava del seu estil personal que en els crèdits, tant ell com el seu col·laborador habitual, en Bernie Taupin,
1: sí,
0: van signar amb pseudònim.
1: Ah, mira.

0: Silly Love Song va ser un dels majors èxits de Paul McCartney en la seva carrera en solitari, juntament amb la banda en què tocava la seva esposa Linda, la banda Wings. Es va passar un total de 5 setmanes en el primer lloc del Billboard.
1: En Paul McCartney la va escriure a propòsit com a resposta a les crítiques que rebia per publicar només cançons massa lleugeres o romàntiques. Ja a l'inici de la lletra ho deixa clar quan diu: n'hi ha que volen cançons d'amor. Què té això de dolent?
0: Doncs no gaire, o no res.
1: No?
0: I segurament tenia raó. Hi ha molta gent a qui li agradaven les cançons d'amor, perquè aquesta cançó va ser una de les més venudes de l'any als Estats Units i la revista Billboard la va anomenar la cançó de l'any.

0: besos encontré el calor de la pasión.
1: Fantasía. El valencià Juan Bau no es va escapar de la tendència de les balades romàntiques, amb arranjaments orquestrals, i aquell any 1976 va ocupar el podi de guanyador pel que fa a nombre de setmanes, ja que en va juntar 5 en total.
2: Quatre d'elles gràcies a la que estem escoltant, Fantasia, i una més amb el tema titulat Natacha i jo. I ara acabarem el repàs dels èxits de 1976 amb el tema que més temps es va mantenir liderant el Billboard nord-americà.

0: és Rod Stewart interpretant Tonight's the Night, amb què es va passar 8 setmanes ocupant el primer lloc del Billboard, 7 de les quals van ser les últimes del 1976, a les que hi va afegir també la primera del gener del 1977.
1: Molt bé. La lletra de la cançó contenia referències a una relació amorosa des d'un punt de vista molt sensual, la qual cosa va provocar certa censura en alguns mitjans nord-americans.
0: I això, com sempre acostuma a passar, no va fer res més que incrementar-ne la popularitat.
1: Exactament. Nosaltres no volem que la nostra xerrameca censuri aquesta cançó innecessàriament, així que ens acomiadem fins la setmana que ve, en què tornarem amb un tema nou.
0: I fins llavors, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Un cop més anem a tocar de peus a terra, com sempre ho fem amb l'Adrià Carné del Centre Líacs de Vilanova i Adrià Carné Podólogo a Instagram. Adrià, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui parlem d'una cosa que ara doncs, és seriosa i és, sí, pot ser seriosa, que és el peu diabètic doncs, totes aquestes coses que hem de tenir en compte si tenim aquesta enfermedad i doncs, ens hem de cuidar sobretot els peus. És curiós, no?, però pot portar problemes importants.
1: Sí, sí, de fet és super, super important. El peu diabètic és un clàssic, inclús tenim assignatures a la universitat que van orientades específicament al tractament, prevenció i entendre el peu diabètic i tractar-lo. I, òbviament, no tothom té un peu diabètic. Al final no és que hi hagi un peu que sigui aquest peu és diabètic, sinó que hi ha persones que tenen diabetis i al final tenen un peu, una persona que és diabètica, ¿vale? I per les condicions de circulació i de sistema nerviós i afectacions que pot generar la diabetis, doncs hi ha problemes al peu que poden complicar-se i acabar bastant greus. Llavors és important tenir-ho en compte.
0: És curiós perquè en el fons és una enfermedad que diguéssim que va parar els òrgans, no? Que és aquesta insulina, aquest pàncreas, i té una afectació important al peu, no?
1: Sí,
0: És com que a vegades costa de relacionar.
1: Sí, doncs mira, és molt important relacionar-ho perquè justament ara fa poc vaig estar participant en un congrés a Mèxic online. Jo vaig donar una xerrada online a Mèxic, a Aguascalientes, i allà, per exemple, un dels problemes més importants que tenen amb la podologia és amb el peu diabètic. Per què? Perquè nosaltres, com a contribuents, tots paguem la seguretat social que tenim, d'acord? I què passa? Si un pacient diabètic té una petita ferida a un peu, no està controlada i acaba amb una amputació, per exemple, que és el que sol passar, hi ha molt percentatge d'amputació, tindràs un pacient hospitalitzat i amb uns tractaments i amb unes cures i amb un manteniment que costa molt a l'estat. Al final, el que diem sempre, això al final són diners que paguem entre tots i igual que podríem enviar aquests diners a l'educació o altres coses, estem gastant-ho en curar aquests casos quan amb una prevenció seria evitar-ho. O sigui, al final, si ens cuidem bé al peu, evitem problemes, evitarem també que haguem de gastar amb això i podrem gastar amb altres coses. Vull dir, no, al final no és per no gastar, sinó perquè simplement amb una prevenció i entenent com tractar-se un mateix i quines coses fer, podem evitar-nos, òbviament, altres problemes de que no ens faci mal i no ens hagin de tractar, i després pel propi ecosistema econòmic, no, del país, doncs poder invertir en altres coses també.
0: I què és el que hem de tenir? On hem de posar el focus, no? On hem d'estar controlant sempre?
1: El principal és, si un pacient diabètic té els nivells controlats, vale, porta un bon control i tot està bé, una bona alimentació, es pren la medicació, o en el cas de que s'hagin d'injectar insulina, se la injecten quan toca, mantenir un control amb els metges, etc. Normalment no hi ha cap problema, és un pacient més, una persona més, que ho porta controlat, però perquè fa unes pautes, bé. Però si un pacient diabètic no està ben controlat, perquè doncs, hi ha gent que és més, ja sabem, no? Hi ha gent que és més passota, no? Que doncs, bueno, et diuen que no mengis sal i menges sal, et diuen que no mengis un donut i te'l menges, et diuen que una cosa i no la fas, etc., no vigiles, doncs clar, hi ha pacients doncs, que, per exemple, simplement un diabètic que no estigui controlat, que tingui els nivells alterats, si té un calçat que com una cosa tan tonta li està arrossant un dit, aquell dit al final pot crear una úlcera, que és el típic en un diabètic, les úlceres, ¿vale? Que és com una mena ferida, que és com un forat, que pot arribar inclús a l'os, i aquests forats amb diabètics costa més cicatritzar i poden acabar amb una amputació, pot ser doncs, d'un dit o de la meitat del peu o de tota la cama, etc. ¿Vale? Segur que molta gent que ens escolti haurà conegut o sabrà o li hauran dit algun cop que una persona diabètica li han hagut d'amputar algun membre. I és tan tonto com que ha començat per una petita ferideta. Però clar, si el teu cos no és capaç de cicatritzar allò, imagina't que tens una ferida que no es tenca. Si allò no es tenca, és una porta d'entrada. I aquesta porta d'entrada, doncs allà pot entrar de tot. Bactèries, fongs, virus, vale? I al final afecta l'os, etc.
0: La gangrena, no?
1: Exacte.
0: És així. I hi ha gent fins i tot que s'espera. O sigui que...
1: És que és el que diem. No és fàcil, vull dir, al final hi ha gent que pues, té una vida com més organitzada, entre cometes, no? I hi ha gent pues, que té una vida més caòtica o que no... Hi ha de tot al món, al final. Llavors hi ha gent pues, pobra que està molt sola, per exemple, que igual té altres problemes associats, inclús com de demència, per exemple, i que no són capaços d'identificar-se si el que tenen és important o no. Vale? Llavors, per exemple, tens pacients que no... es cuiden la diabetis i tenen uns factors quan li fas una analítica superalterats que dius és que es fa un tallet amb una fulla de paper i allò li farà una úlcera. Llavors, és que si no ets capaç de prevenir, cuidar, evitar que això es compliqui, doncs anirà a pitjor. I el que comentàvem això de Mèxic és que hi ha molts països que busquen reduir el gasto, no?, en sanitat per amputacions, fent més prevenció, o sigui, ensenyant a la gent què és la diabetis, com es pot tractar, com pots estar millor, com pots evitar problemes i evitar, doncs, ingressos hospitalaris.
0: Clar, és el que dèiem, no són amputacions traumàtiques, que són accidents, o... no. Sinó que són derivades, sí. No? Són símptomes que s'han anat doncs, cronificant i acabant doncs, en això, en gangrenes.
1: Sí.
0: És a dir, que hem d'estar alerta a nosaltres, si són els nostres peus, però també potser donar un cop d'ull a aquella gent gran, no? Ara comentaves tu, gent que potser fins i tot els hi pot fer vergonya ensenyar el dit perquè, ostres, se m'està posant fosc i no fa bona pinta. Això és el que s'ha de vigilar, també.
1: Sí, imaginem, per exemple, si algun oient d'aquí que ens està escoltant té algun familiar, per exemple, en una residència d'avis o ingressat en un hospital i saben que és diabètic o diabètica, es recomana 100%, que en principi ja se li farà en el centre d'atenció, no?, hi haurà una infermeta, però bueno, no costa res, doncs si tens el teu pare, la teva mare o qui sigui ingressat, doncs aixecar-li una mica el llençol del llit i mirar com té els peus, vale? Jo he treballat molt en hospital també i s'aixeca el llençol que tenen els peus, ells estan estirats, inclús poden estar dormint i tu mires, li treus els mitjons, li fas un repàs visual en el peu i mires que no hi hagi res raro, vale? Si veus que hi ha com una crostra, que sota d'aquella crostra pot ser que s'estigui fent una úlcera, pacients que estan molt temps estirats es poden fer úlceres per decúbito, que vol dir que, per exemple, si tens el taló arrepenjat al matalàs, encara que sembli que no hi hagi pressió, aquella micropressió està microapretant venetes i artèries que estan al taló i eviten que arribi la sang, i amb un diabètic que no hi ha tan bon flux, si no està controlat, doncs aquesta isquèmia, aquesta falta d'irrigació, pot crear també una úlcera. Vale, doncs al final és sobretot controlar visualment, si veus algú que et cridi l'atenció, pues avisar un especialista o, en aquest cas, en el meu cas, venen a la consulta i mirem, i si és una úlcera, pues es tracta, i mirar molt bé també les analítiques i que el pacient tingui una alimentació i una medicació correcta perquè els paràmetres estiguin bé.
0: I després tallar-se les ungles.
1: També.
0: Una cosa tan senzilla, no?, que podem fer habitualment.
1: Clar.
0: En aquests peus s'ha d'anar amb compte, perquè és el que deies tu, no? Qualsevol tallet, qualsevol coseta es complica més.
1: Sí, al final, molts cops quan un pacient, per exemple, li acaben de diagnosticar la diabetis i ens ve i ens diu, ui, ve preocupat, no? I et diu que ara sóc diabètic i que no em pots fer cap ferida. En plan, et diuen que si li talles una ungla o el que sigui, nosaltres òbviament ja vigilem sempre de no fer mal, tal, però hi ha casos que vulguis o no, doncs has de fer una mica de ferida perquè s'ha de treure una ungla clavada o un ull de poll o el que sigui, però van amb molta por, vale? O sobretot la gent que té més por és gent que ha tingut experiències d'algun familiar o amic que han perdut alguna extremitat, no? Venen amb la por de jo sóc ara diabètic i la meva tieta li van amputar una cama perquè tenia una ferida i era diabètica i no em passarà a mi el mateix, que m'amputaran. No, vale? Llavors, per no desviar-nos del tema, amb les ungles pot passar el mateix. Si tu, per exemple, és diabètic i tens una ungla que se t'està clavant, si deixes que es clavi, igual el diabètic no tindrà dolor, perquè una afectació que sol haver-hi és que perden la sensibilitat del dolor, si tenen més afectació nerviosa i no vascular. I llavors pot ser que tinc l'ungla superclavada i se li estigui infectant, fent una ferida, i ell no se n'adongui. Llavors és important que algú ho miri i si s'ha de tractar, tractar-ho. Vale? Perquè al final qualsevol ferideta petita doncs es pot complicar, pot donar problema.
0: Al final és això, està una mica alerta. Uh-huh. En aquest cas, si té aquesta condició de doncs, tenir diabetis, doncs es tenia en compte sobretot aquest factor del peu del diabètic, no? Que s'ha d'anar més controlat, anar fent cops d'ull i sobretot anar a professionals que et puguin guiar millor.
1: Sí,
0: no?
1: I per afegir ja també un últim consell, molta gent, per falta de flexibilitat, quan ens fem grans, que ens donem més rígids, no ens podem veure la planta del peu. I un pacient diabètic es pot veure tot el peu menys la planta. Llavors, un truquillo seria agafar un mirall i posar-se-la sota i tu amb un mirall mirar-t'ho. Així, òbviament, si un familiar t'ho pot veure, millor. Però si no, agafes un mirall així i tu veus, vale?
0: En tot cas, és important, doncs, això. Estar alerta, anar controlant, que no hi hagi res que no sigui lo normal i, en tot cas, doncs, anar amb un...
1: Prevenció.
0: Exacte, prevenir-ho i, si no, doncs, anar amb un professional que ens pugui ajudar i que ens pugui doncs, solventar aquest problema i no
1: que no vagi més.
0: Exacte. Adrià, com sempre, moltes gràcies.
1: Ja
0: el podeu trobar a l'Instagram, Adrià Carné Podólogo, i al Centre Liacs de Vilanova. Nosaltres ens retrobem d'aquí unes setmanes. Que
1: molt bé, una abraçada. Fins la pròxima.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat. Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngels Fuster.
5: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Molt bona tarda, estem al 17è programa de Pilars del Vent, si no m'equivoco, efectivament, és el 18, no, és res, m'he equivocat, ja portem tants que no me recordo. És que la meva anterior experiència van ser amb dos programes, llavors, clar, no em perdia. Ara portem 18 ja, o sigui que estic amb els companys sempre que no paran de riure, el Nil.
1: Bones.
0: El teu coi ve, Nil?
1: Perfecte, perfecte.
0: Vale, després explicarem la història. El Nogui.
2: Vull dir que no van ser dos programes, fa un pilot i un programa.
0: Van ser dos programes. I el Jordi Lora.
3: Bona tarda.
0: I avui estem amb unes convidades una mica més especials de lo normal, perquè no portem, portem a gent de tronc, no de pinya, però no és un tronc bàsic com coneixem el tronc, sinó té un altre nom, la part del tronc que fan elles, que són el Pom de Dalt. És a dir, el primer, les primeres persones que veiem del Pom de Dalt, que són els dosos. Tenim a la Laia Pujol, no m'equivoco avui.
4: Bona tarda.
0: I a la Júlia Pou.
5: Bona tarda.
0: Són les nostres dosos de... Tenim més, però són les dosos de... que hem pogut portar avui de Castells, del Foix de Cubelles. Començarem com sempre, no heu escoltat cap programa nostre, no?
5: No.
0: Ningú convidat, que... N'hi ha que tenim gent que escolta el nostre programa.
5: Jo vaig escoltar
0: convidat...
5: la música del principi.
0: La música?
5: Bueno, bueno. I he escoltat els vídeos d'Instagram.
0: Ah, bueno, mira, mira, encara... Mira, tenim gent que escolta el nostre programa a Castells del Foix, és que no portem a ningú que els escolti. O sigui... Bueno, noi... Començarem sempre per les preguntes que tenen Nogui preparades, vale? Llavors, és una mica perquè la gent us conegui i també nosaltres ens puguem riure una mica de vosaltres. A partir d'aquí, Nogui, quan vulguis.
2: Bueno, doncs començarem amb la primera, que avui l'haurem de canviar, perquè, òbviament, no treballeu, per tant, aquesta no la podré fer, l'hauré de fer diferent, que és què estudieu i què voleu estudiar i si creieu que el que voleu estudiar per dedicar-vos en un futur es pot involucrar al món dels castells.
4: Jo començaré quart de l'ESO i jo vull estudiar magisteri d'anglès i crec que sí que pot tenir alguna cosa a veure per si vas a un altre lloc poder-te comunicar amb la gent que no parla el teu idioma.
2: Vale, Laia?
6: Jo estudiaré, bueno, passaré a quart de l'ESO i vull estudiar o medicina o magisteri i crec que medicina es pot involucrar per si, bueno, per si algú busca o pues poder-ho atendre.
2: Nil, què opines tu de la medicina ara mateix?
1: Es pot involucrar. Efectivament.
2: Després, ja, en el programa que... ja entendreu de què ve la broma, però és que hem estat aquest cap de setmana ajudant una diada i al Nil li van caure a sobre.
0: Crec que el senyor de 70 anys amb camisa que et va atendre l'ambulància tenia medicina o no tenia?
1: A veure, deia coses tècniques, però ni es va apropar el que em van dir a l'hospital.
0: Perfecte. Segon pregunta.
2: Bueno, seguim amb les preguntes i ara sí que és ja una miqueta més entrant al món casteller, que és... Quina és la primera diada o record casteller que teniu? No com a veure un castell com a tal, sinó de dir jo vull formar part d'això i jo vull ser casteller.
6: A mi unes amigues de, bueno, de l'escola que fan castells a Bordegassos insistien els pares molt de que volien fer castells jo no tenia ni idea de què eren els castells i arran d'allà pues, vaig començar a mirar vídeos de castells i em van dir que m'apuntés a Bordegassos i jo a Bordegassos no volia anar. I llavors vaig, no sé, no sabia que existia la conta, ai la conta, la colla aquí a Cubelles, i vaig mirar també els de Sitges, però estava molt lluny i tampoc volia. Llavors, mirant l'Instagram no sé què, em van sortir els del Foix i vaig vindre a provar, però vaig trigar un any que em deixessin vindre.
2: Per què no et deixaven? Hi havia algun motiu? O la típica de fa por que puja allà dalt?
6: Sí, per, no sé, perquè no em volia. Primer perquè vam veure una diada a la platja, però de fa com, no sé, 2 anys o 3, i van veure que no hi havia pinya. Llavors em van dir que aquí no faria castell. O sigui, no sabien d'on era la colla, però em van dir que aquí no faria castells. I després perquè els feia respecte.
4: Jo vaig conèixer els castells arran d'un taller que vam fer al col·le. I després, un altre dia, a la plaça de la Vila, hi havia un taller i vaig anar a provar i em vaig apuntar amb el meu pare. I després s'han apuntat ma mare i amb un germà.
2: Sí, tu ets un cas de tota la família... Bueno, les dues, sou un cas de família sencera a la colla.
4: Bueno, ara mon pare ja no està.
2: Bueno, però m'entens.
6: Sí.
2: Parla al micro, si vols parlar.
6: Sí, sí, sí.
2: No, 3 quilòmetres.
0: Has dit de tallers? Als tallers estava Àngel Moreno?
4: Sí.
0: Ja no sé.
2: Va ser Àngel Moreno qui et va venir a parlar?
4: Em va confondre amb una enxaneta... I em va confondre amb la Maria, que estava abans de la colla.
0: Bueno, mira, següent pregunta, no?
2: Tirem per aquest camí. Jo crec que ja hem mig respost, que és què us va endinsar el món dels castells?
6: Unes amigues.
2: Totes unes amigues?
4: És que m'agrada pujar-me les coses.
0: Un altre com jo.
2: Que ets un mico, no? La definició és soc castellera perquè soc un mico.
4: Sí.
2: Ok. Vale, ara passem a unes preguntes una miqueta més xorra, que és de respondre ràpid. La primera és el moment exacte de començar una diada. Només teniu un mocador. On el poseu? Mà dreta, mà esquerra o a la faixa?
4: A la faixa.
6: La faixa.
2: Si fóssiu un gelat, de quin gust seríeu?
4: Vainilla.
2: Per què?
4: Perquè és l'únic sabor que m'agrada.
2: Ok.
4: Estratxatela.
2: Per què?
4: És el meu preferit.
2: Vale, ok. Dins de què és la colla, si l'entenem com una fauna d'animals, quin animal seríeu?
0: Silenci absolut.
2: I les cares, eh?
0: He de trobar alguna música perquè quan fan el silenci posar la música.
6: Un gat.
2: Un gat, per algun motiu especial o...?
6: No sé, perquè salten. En plan, s'enfilen als murs i no sé.
4: Un conill, perquè a mi abans amb el bucal transparent em deien que tenia dents de conill.
0: Jo em diria mico, ha dit abans, perquè a veure, soc un mico i ara dic... Ha canviat.
2: La pregunta estrella d'aquest programa. Quin tipus de pedra seríeu?
6: Pedra.
2: Una pedra.
0: Una pedra.
2: Quin tipus de pedra?
4: Ah.
2: M'encanta que quan ja silenci es miren i es riuen, sí, no sé què dir.
0: Tant tot el programa riem, si escolteu riures de fons, no som vosaltres, són elles tota l'estona. No paran de
2: riure. Riures i silencis.
0: Ah, perquè no hi ha càmera, si no, la gent entendria.
6: Alguna pedra de la platja.
0: Bueno, mira.
2: Algun motiu en especial? O...
6: No sé, al barco porto una, que em vaig trobar ahir. No sé.
0: I tu, Júlia?
4: Una pedra... No sé, normal, partirà.
2: Una pedra, qualsevol.
0: Vale, perfecte.
2: Algun motiu, no? S'està morint de riure, però bueno. Vale, i ara us faré la pregunta que va deixar l'últim convidat, que és, què us agrada més, actuar a casa o fora?
4: Depèn si hi ha més pinya a casa o a fora.
2: Vale, posem que hi ha la mateixa quantitat de gent de pinya i de tronc, exactament.
4: A casa, perquè no m'he aixecat tan aviat.
0: Perfecte, bona, bona resposta.
6: Jo, si hem de fer castells, o sigui, tipus història clàssica o algo, a casa, si no, altres places.
2: Jo vaig, avui extrapolaré aquesta pregunta i us la faré també a vosaltres. Vosaltres, què sou més, de casa o fora? Comencem amb el Pol.
0: Content casa com Cubelles?
3: Sí, és que anava a dir això. Què és casa per vosaltres?
2: És que això és el que, on jo volia arribar.
0: Tu, jo prefereixo, per exemple, si ara tenim rivalitat amb Viladecans, actuar a casa. O sigui, a casa de Viladecans. A Viladecans. Jo prefereixo això. Fora. Okay. Fem millors castells que és fora.
2: Tu, Nil?
1: M'és igual on tinguem pinya per fer un 7 per poder fer bé un 4.
2: Vale, però si pot... Mateix que he dit.
1: Mateixa pinya.
2: Si tenim mateixa
1: pinya. Igual, si tenim rivalitat a casa del rival.
2: Jordi?
3: Jo a casa, però perquè soc molt covellenc.
2: Parla, Laia, parla al micro. Encara
3: sí,
2: que
3: és que ella parla i no se'n recorda que estem gravant, jo crec.
2: La cosa és que creus que no s'escolta, però encara que parlis lluny, ara mateix s'està escoltant també. Parlar-hi prop al micro.
0: Perfecte.
1: Hem de començar a fer un curset abans de...
2: Sí,
1: de
2: totalment,
0: I tu, novi?
2: Jo a les dues cases.
0: Ja no,
2: a les dues cases, sí. La veritat és que sí.
0: De Vilanova on t'agrada actuar, hem actuat ja a la platja, no, Francesc Macià.
2: Jo crec que no em cal un altre lloc. O sigui, no. Vull dir, plaça de Vila em sembla com una plaça molt emblemàtica com per no fer segons quines coses. Mm. Fer un castellinet de 5 igual no caldria. O sigui, una estructura de 5. Llavors,
0: va
2: fer això...
0: Va ser un 4-6 net, però...
2: Bueno, no m'estàs entenent.
0: Sí. No. Va ser un 4-6 net i un 3-6 net.
2: Bueno, pues per fer això prefereixo no actuar a la plaça de la Vila. Prefereixo no actuar a la plaça de la Vila. Per actuar a les Neus, que és com universitària, perquè només actuen universitaris, ja és una zona universitària.
0: Bueno, Bordegàs us ha activat al Centre Vila.
2: Sí, però no, ha actuat davant del
0: Circo Castell. I Centre Vila jo vaig actuar. El meu primer castell a Bordegàs va ser a les Neus.
2: Però vull dir, les altres places ja tenen com un renom casteller com a tal, i jo crec que la nostra zona va ser marítim.
0: Perfecte.
2: I fer un 3 de 7 a la Rambla és molt més bonic que fer a qualsevol altre lloc.
1: Bueno, ja ens pagaran moltíssims diners l'Ajuntament perquè puguem actuar a les Neus, a la Diada de les Neus.
2: Sí, no, ja segur
7: algun pagaran. Dia, algun dia.
2: Ara, quan facin fora els Neus.
0: No, amb això no passarà, esperem. De fet, amb els nens, després ho comentarem, però la setmana que ve assagem amb ells, si no m'equivoco. És aquesta setmana o la setmana que ve? Divendres que ve.
4: Divendres 18.
7: Molt bé, Júlia.
0: Molt bé, Júlia, perfecte. Bueno, anem una mica del que més realment ens importa, que és l'entrevista als dosos del Castell del Foix. Si voleu una mica, intenteu explicar-ho bé, no, ens posem aquí i ja està. Expliqueu una mica, qui vulgui, o meitat i meitat, quina és la funció dels dosos, per què estan al castell, com es posen, com es col·loquen, diferents maneres de col·locar els peus, una mica tot. Què fan els dosos i per què estan als castells i per què són necessaris dins dels castells?
4: Els dosos són el pis més gran de la canalla i són els que primer pugen, que porten casc, i estan allà per aguantar a la cotxalla de l'enxaneta, i depenent de l'estructura, els dosos es posen de diferents maneres. I, per exemple, el 3, hi ha un que va obert i l'altre tancat, que un és en plan com un pilar i l'altre amb els peus com un pingüino.
0: Mm. No, bona explicació.
6: Com un pato. Ah, sí. Bueno, i som al penúltim pis del castell, sí, a baix de l'acotxador, i al final el que has de fer no és aguantar, no és tant tipus força, és aguantar més a la cotxalla de l'enxaneta i donar-los confiança.
0: Mm. Ara vaig a tirar, no és un pal, però és una mica pregunta per dels dos sobre la pinya. Es nota molt quan no hi ha pinya o quan hi ha més pinya? O per la seguretat del castell i per la confiança? Noteu
6: sí,
0: molt? Prefereu pujar quan...
6: Mires a baix i veus que potser, o sigui, no fa respecte, però veus que no hi ha tanta pinya i quan hi ha pinya camines més.
4: Sí, perquè després, si no hi ha tanta pinya, quan tu vols pujar darrere del terç o del quart, notes que no caps i ja has de parar al terra. En canvi, quan hi ha més, doncs estàs a dalt i és com més ràpid de pujar.
2: I ja s'agrada molt quan estan en aquesta posició a dalt, esperant per pujar, començar a trepitjar caps, donar cops al cap, sí o no?
0: Aquí tu t'has queixat molt del Jordi de quan baixem d'un castell.
3: Qui és pitjor? Qui és pitjor? Va, digue-ho.
2: Mira, et diré que tu ets pitjor quan baixes,
3: vale, però quan
2: perquè pugen... elles quan baixen surten volant, però quan pugen tenen estona i llavors comencen que si el peu al cap, que si el dit a l'orella, que si a moure't el cap amb la mà... Però a mi m'agrada perquè és un moment de saber que pugen elles per mi i saber que estan a dalt, que també em motiva més a aguantar la pinya.
6: Òbvio.
0: La vostra posició és més, ja ho he dit, que no és tant de força, sinó és més d'equilibri, de confiança. Amb qui preferiu, amb qui teniu més confiança? Amb la gent que teniu a dalt, és a dir, conseller d'enxaneta, o amb els quarts, terços, amb castells de sis?
6: Com?
0: Una mica... Amb qui heu de tindre més confiança per pujar un castell? Amb els quarts, amb un castell de set?
6: Amb els de baix, o sigui, sí, amb els quarts i terços, perquè amb els de dalt els has de donar tu la confiança.
4: Claro, i els de baix són els que t'aguanten, i si no, pues et caus.
0: Noteu molt la relació que teniu, la canalla en general, és a dir, teniu més confiança. Per pujar un castell, dic amb els de baix, ho tenen de confiança, però entre vosaltres, entre la canalla, us doneu molta confiança per poder pujar els castells. Abans d'un castell parleu, o quan esteu sobre la pinya, o a baix i tal, parleu de com anirà.
4: Bueno, i els castells de set el que faig és xocar-li la mà a l'acotxador, bueno, als altres del pom de dalt, perquè, no sé, perquè tot com surti bé.
0: Parleu abans dels castells o alguna
6: cosa? Sí. Si dius que sortirà bé, no sé què, i a dalt al final també els parles. Perquè els quarts no els puc parlar, però l'acotxador... Sí.
2: Això és una cosa que jo anava ara a preguntar, que és, parleu molt quan esteu a dalt? Però vull dir... Parleu molt tècnicament o parleu molt en general, rotllo, va, que el tenim, va, no sé què, mira, ahí està fulanito mirant des de baix, aquestes coses, parleu o obviem que està el Pol, que és de canalla, obviem totalment això,
0: no,
2: eh?
0: Estic, mira, em tec
2: vosaltres articulars. Esteu mirant altres coses i parlant del que sigui o esteu parlant únicament de coses
6: depèn
2: tècniques?
6: Depèn del castell.
4: Claro,
6: si
4: vale,
6: estem de 5 metres, pues amb la Júlia, pues dic, mira, no sé què.
2: Si fem un ja castell de 6, que el veu que està molt bé, esteu començant a parlar de tothom de la plaça, okay? No?
6: Sí.
2: Si un castell de 6, tranquil. Claro. Si és un 3 de 7, per exemple.
6: No, jo ja no em surt parlar. Només
4: bueno, és que directament...
6: necessites parlar, sí. No innecessàriament.
2: O sigui, depèn més de la confiança que tingueu amb el castell, el poder estar més parlant d'altres coses o estar concentrada 100%.
6: Sí.
4: Bueno, a veure, que si amb un 3 de 7 ens hem de parlar, ens acabarem rient igual i ja està.
0: M'he silenciat això per no, perquè...
2: No, han passat que... 14 minuts... 14 minuts, crec que és el programa que més has trigat en fer alguna liada teva.
0: Però que m'he silenciat per la conya aquesta que ja no els escoltava i res, que de fet no els he escoltat, estava mirant una cosa del WhatsApp que estàvem parlant abans, i m'he silenciat també per si havia d'escriure o alguna cosa. Preferiu, vosaltres que esteu dosos, ja he dit abans que hi ha més d'ús al foix, preferiu fer castells juntes? No? Us rieu quan esteu juntes, ja ho he dit, però...
4: No, però preferim... Bueno, jo prefereixo fer-ho amb la Laia perquè al final o sigui, li tinc més confiança pel simple fet de, no sé... plan que he fet com molts castells amb ella i per no sé, i perquè ja està. Però als altres també els tinc confiança, però jo crec que al final, com que la Laia i jo també tenim més relació fora de la colla, pues...
0: Preferiu fer-ho juntes, no?
4: Sí.
0: També hem parlat de que de que, per exemple, un 3, o sigui, el 3 d'un test de 7 o d'un 5 de 6 i tal, hi ha un que estava amb els peus oberts i l'altre amb tancat, també hi ha diferència d'alçades entre qui fa de tancat o obert. Expliqueu una mica també com funciona i com... Si fóssiu vosaltres la tècnica de canella que heu de decidir, com decidiríeu qui va de tancat i qui va d'obert? Per l'estructura del cos, per confiança, com ho faríeu?
6: Sí, primer jo crec que hauries de posar un dosus més amb experiència i l'altre que no tingués tanta experiència, perquè al final fer el que no té tanta experiència, que al revés, que sigui el que en té. I després, si ets més alt, doncs ser el dosus obert, que és el que va amb les cames obertes, i si ets més petit i més baixet, el dosus tancat.
0: Tu igual, Júlia, ho faries igual?
4: Sí, i després, si vols que després la cotxadora enxaneta siguin que no tinguin tanta experiència, agafar algú que ja tingui mitjanament experiència o que tingui més experiència per si ja n'has...
6: Necessitat.
4: Sí, fan molta estirada que no es dobleguin i no els hi facin mal i no els hi agafi com respecte a pujar.
0: Noteu molt quan puja la cotxadora enxaneta. És a dir, heu de fer més força quan estan ells a dalt, menys... Com és el moment previ de que us col·loqueu, pugeu a dalt d'un castell, us col·loqueu, què penseu quan estan començant a pujar, quan escolteu que l'Àngel o l'Anna cridant enxaneta, cotxador, comenceu a pujar, què penseu vosaltres?
6: Pues que pugin.
0: Però no penses res més de que pugin finets, no de fer
6: vena. Bueno, que pugin finets, que no facin estrabades i, no sé, és ràpid, perquè al final només són dos pisos que l'enxaneta no para. I...
0: Tu, Júlia?
4: Sí, en plan, i jo crec que no soc conscient fins que no em toquen, en plan...
0: No es passa res pel cap abans de que pugin ells?
4: No.
2: I què us passa pel cap en aquest moment? Perquè ara esteu dient que és molt ràpid, però hi ha moltes vegades que la cotxador s'entrebanca, l'enxaneta s'entrebanca, que costa col·locar... Què penseu en aquell moment?
6: Quan en aquests moments, quan
2: els costa pujar i esteu una estona dalt i dieu, ui, estan trigant, us angoixeu, esteu tranquil·les... Com és aquesta sensació?
4: Jo confio a la gent de baix de que acabi en plan aguantant el pes i que el podem fer i ja està.
2: I no s'agobieu, rotllo, pel temps de dir, estem trigant molt...
6: A veure, si s'està a punt de caure el castell o està patint, doncs dius, no sé, si t'escolten i t'has dit, va, no sé què, està bé, i no sé, a veure si puja més ràpid, però si no, no sé, doncs intent desmuntar.
0: Què preferiu? Quan un castell s'està movent molt, que esperem que no ens passi nosaltres mai més i fem tots els castells perfectes, no? Però quan un castell està tremolant molt i heu de baixar, preferiu baixar ràpid i que s'emporti les hòsties als altres i vosaltres ja toqueu pinya, o baixar més finetes perquè el castell sigui més segur?
6: A nosaltres els quarts, bueno, per almenys els castells de set, majoritàriament, jo quan baixo sempre ens diuen ara finets, no sé què.
0: Noteu molt la diferència quan pugeu, quan baixeu més ràpid o baixeu més finetes?
6: Jo no. No
0: té la diferència, us dona igual, no? Baixeu com sigui i ja està.
3: Nosaltres sí que la notem, no, Pol? Sí,
0: no. Vale. No, jo tampoc, però també. No? A mi no em passen el test, no em passen per almenys.
6: Millor si baixes finet i ràpid.
3: No, però el 4, jo el 4, si baixen, si veig que van a baixar molt ràpid, els dic.
0: A mi també em passa l'enxaneta, el 4. Ara aquest any em passa l'enxaneta, ara sí que em passaven els dosos i jo us notava molt, quan passava ràpid o finetes.
2: Ni en tu notes a pinya?
1: Moltíssim, jo dic, ja estan baixant. Buf, avui estan...
3: Ja, avui hem baixat molt ràpid, no?
2: Però sí que és veritat que almenys a primeres, quan baixeu molt ràpid, en general tots, es nota, perquè el segon comença a fer tuc.
0: Si feu alguna prova que veu abans, que, per exemple, quan, si fóssiu vosaltres les tècniques de canalla, posaria alguna persona amb experiència i no amb experiència, abans d'ensenyar-li a pujar o abans de conèixer quan estigui al castell, algun consell que li podria donar a la persona? A l'altre dos, us que no tenen tanta experiència. Sent vosaltres els que teniu més experiència.
6: Els guies amb les passes, jo crec.
4: I que al final, que si l'altre dos amb experiència et diu que et tiris una mica enrere o una mica endavant, que no tinguis por, que no cauràs. Que estàs agafat, que t'aguanta.
0: És que aquest programa m'ha donat compte i hem parlat molt i seguim parlant molt de la confiança. Creieu que també és clau confiança, ja heu dit, que amb els quarts, amb enxaneta i tal, però també heu de tindre confiança en tota la colla, o vosaltres només... teniu més confiança amb la canalla, que és amb la gent que més porteu?
4: O sigui, jo crec que tinc més confiança amb la canalla, però que al final em dona igual qui pugi, que si s'aguanta, s'aguanta i ja està.
6: Mentre hi hagi un Richie darrere, gran.
0: El Richie no em parla d'ell, no ha vingut, però el Richie de què fa, no?
2: El Richie és primeres mans i de fet va dir que no va ni a ell perquè volia que vingués. Aquí no vam invitar, que si no heu escoltat el programa.
0: Podeu escoltar
2: tant a l'Spotify.
3: Ell ja segur que no l'ha
6: escoltat. Sí.
2: No, no, escolta't. Sí. Qui va vindre?
4: L'Alfons.
2: Perquè va acabar de dir el Pol.
5: No, ho has dit tu, no?
8: Qui va vindre?
0: No, no, no, no,
8: qui, va, qui va vindre de ben?
5: El Nogui. Mm. En plan, no, no.
3: El Nogui no és ben.
5: I qui és ben? Hi ha bens? Sí. Ai, sí, sí, sí, sí.
8: Clar, clar, que hi ha bens. Quatre, mínim.
0: Però igual els hem de, els hem de, ens hem de posar abans de,
3: no, no,
0: abans
3: no, no, de les a mi una d'aquí em va dir fa no molt que ella no sabia les posicions de la pinya.
5: Jo, no la sé. Ara sí.
8: Laia, sisplau, digue'm les posicions de la pinya des del centre cap enfora.
5: Doncs pues al baix.
0: Una mica,
5: no, l'agulla, les primeres
7: mans. No, no, Júlia, tu ja ho sabem que t'estàs.
8: No. Laia, Laia, fem un repàs.
5: L'agulla.
8: Molt bé.
5: Qui al baix. Després?
8: Ok.
5: A primeres mans.
8: Molt bé, t'has deixat el contrafort.
1: Ui.
8: I qui acompanya al baix?
5: El segon baix, en plan.
0: El segon baix, perfecte, sí.
5: No, no, no. La crossa.
8: Les crosses, ok, molt bé. I després del primer, és qui hi ha al costat?
5: Les segones.
8: No, al costat.
0: Al costat.
5: Oh. No sé. Ah, sí, sí.
7: El teu pare, eh?
5: L'Albert.
8: Sí, li estava filtrant la Júlia i ha dit l'Albert.
5: Lateral.
8: Lateral. I al costat? M'encanta perquè estareu escoltant això i nosaltres estem veient com li filtra totes les respostes la Júlia.
0: Bueno, ens acabem de fer un masterclass dels nostres programes que ja hem fet.
8: Bé, són tots els programes que tenim ara mateix.
0: Pujar. Si voleu saber per què estan i per què tal, podeu escoltar els nostres programes.
5: Jo faig d'últim curdo.
0: Va, de fet no fa, perquè no està amb la canalla, però sí. De fet, si voleu saber una mica com funciona, o sigui, com funciona la pinya i tal, sobretot tu, Laia, que ja hem vist que, no, que encara estàs fent castells però no saps les posicions, pots posar a Google Piles al vent i et surt Ràdio Cubelles i et pots d'allò.
5: Ai, a mi em sortia a l'Spotify.
0: I si no, també a Spotify.
8: Spotify, molt bé, Laia.
1: Pol, això no ho ensenyeu a canalla o... o com
3: hauríem
1: va?
3: De fer una clash. Hauríeu
0: sí, hauríem de fer una
3: clash.
0: Clash. Jo, te dic, prefereixo ensenyar-les a pujar bé que a les posicions.
1: Són 10 minuts.
0: No, sí, sí. Ja, ja, ja veiem
8: quan,
0: que...
8: I sabeu quan ho
1: no
8: podem fer?
1: Ridícul.
8: Sabeu quan ho podem fer? De fet, qui estigui escoltant això pot venir, no?
0: Sí.
5: Però si ja fem un pila de canalla...
9: Sí, sí,
3: que pesades. I ja, però no, no en sabeu les posicions de la pinya.
1: Laia, quina posició vas? Laia, quina posició vas?
8: Al pilar de canalla.
5: No vaig, perquè em canvien de posició. No vaig al pilar de canalla. Jo estic a fora. És broma, sí, però no sé on.
8: Com estaves? Explica la teva posició, va.

0: Això és el que opina la gent de la pinya.
1: Que no, que són molt bons.
2: I després al Pol se li diu tronqueti. És que pobre Pol.
0: No, jo no pot res, jo
3: el
0: vaig...
3: Pol és un tronqueti. El Pol va intentar per totes les maneres possibles no ficar-se a la pinya l'altre dia.
0: De fet, va ser vosaltres que em vau dir graveu per fer minut a minut de Piles al vent a l'Instagram.
3: Això és...
4: mentida.
0: Això és veritat. Laia, Júlia, una mica tornem amb vosaltres. Sou dosos. Quin castell és el que més us agrada fer de dosos i per què?
1: El 4 ara mateix perquè anem juntes i pues, no el fem tant i llavors és com més especial quan el portem a la diada perquè és com que tens la pinya
5: i o la torre tronc.
0: La torre també us agrada?
1: Sí.
3: Laia i Júlia, us agradaria fer la figareta a la torre?
1: Sí. La vaig practicar i em vaig fer molt mal l'esquena al llit.
5: Jo vaig aguantar dos segons.
3: Joder, que no opines d'això? És que sabia que seria la resposta.
0: Pues que no, farem la figareta que estigués del foix.
5: No, pues no la facis tu.
3: Toma!
0: No, no, no es farà que estigués del foix la figareta.
1: No, no, que em vaig caure i em vaig fer mal.
3: Ah, bueno. Algun dia provem, algun dia.
0: No, bueno, no fa falta fer la figareta.
2: Vale. Quin castell us agradaria fer dels que ja han fet? Quin castell us agradaria fer dels que no hem fet? O sigui, quina...
0: Quin era el pròxim castell
2: que us agradaria fer? Aquí, en aquestes últimes setmanes, han sonat dos castells que seran les pròximes estrenes de castells del foix. Quin creieu que és per vosaltres?
1: 2 de 7.
2: El 2 o el 3 amb l'agulla?
1: No, el 3 amb l'agulla és el que ja estem fent. I el 5 de 7 el que no estem fent. No, el 2. No,
3: nosaltres estem parlant del 2 de 7, també.
1: Sí, ese també. Todos.
3: Volem fer tots.
1: La gama de 7 sencera.
2: Quin va abans? Quin creieu que serà el primer que
1: farem? El primer, el 3 de 7 amb agulla. Després el 2 de 7...
5: No, després el 4 amb agulla.
1: Què 4? Si no hi ha pinya.
3: Com és, ja, és el que anava a dir com a pista. Si no tenim pinya per un 4 de 7, no tindrem per un 4 de 7 amb agulla.
1: Sí, però el 2 és més complicat, les peces de dalt, que no tens dosos petits.
2: Ja, la primera persona que li ha donat raó al Pol, eh?
3: Sí, sí, la veritat és que sí.
0: És que el 3 de 7 amb agulla és molt millor.
3: Sí, no, però ha dit que el 2 ve després. Jo compro. 3 de 7 amb agulla i després el 2.
0: D'aquí 2 anys igual podrem fer el 2 de 7. Et segueixo dient, la jove, castellers de 8.
3: A finals de l'any passat, ningú hagués dit que hauríem fet més de... Quants portem de 3 de 7?
1: 8.
3: 9? 8?
1: 8. 10.
3: Ningú hauria dit...
0: 9 aquesta temporada, si no m'equivoco.
3: O sigui, vam fer 3 la temporada passada, ningú hauria dit que hauríem fet 2. Ningú hauria dit que aquest any faríem 8, Pol.
2: I els que queden, eh?
3: Si hem pogut fer 8... amb les condicions de pinya que tenim ara mateix, les condicions de coses...
1: A veure, si haguéssim treballat més del 3 de Magulla, l'hauríem pogut portar a plaça.
5: El podem portar a plaça?
0: Sí, és que...
2: Estàs a la ràdio, eh? No, no,
3: si, si el debat que estem parlant no és del 3, el 3 tenim clar que es pot portar a plaça.
2: De la torre.
3: De la torre, de set.
1: Òbvio, també.
0: Per cert, perdona, que ara farem aquí un petit parèntesis.
1: No,
0: Jordi, vas veure la prova del 2 de 8 de Serrallo?
2: Vaig veure la prova, no he vist el vídeo. Sí. He vist que han fet prova, no he vist el vídeo. Fins on? Fins dosos.
0: Dosos, dosos col·locats durant 3-4 segons. Sí, sí, sí. Força, jo potser no l'havien fet, perquè vaig una al Marc Vicente, no sé si ens escoltarà, a veure si...
1: Ahir, ja Sabadell es va matar del 2 de 8. L'Aina em va dir que el descarregava amb segur i li he dit que no.
0: Va caure, es va matar. Que... Va caure, va fer un intent de 2 de 8 fins... De fet, l'enxaneta...
1: La cotxadora s'ha donat a cara.
0: Sí, sí, però és que no van arribar... No van arribar a carregar... Que això ho van dir després. No van arribar a carregar perquè l'enxaneta va arribar un pèl tard i no va fer la passada.
2: Bueno, l'enxaneta va tenir molts dubtes perquè...
1: Sí, sí. Si no l'haguessin carregat.
0: Sí, sí, carregat. Sí,
3: no, va quedar molt a prop de carregar.
2: Va, o sigui, sí. Faltava ja, estirar el peu.
0: Sí, això. Doncs pues jo pensava que... Jo això, el Serrallo pensava que l'havia fet. Que un amic va posar una història i després vaig veure la història i no l'havia fet. I dic, hòstia,
2: no, era una prova.
0: I ja vaig dir que era prova a plaça. Però força bé. Des que estàvem parlant del 2 i ara m'ha vingut al cap i...
2: Hi ha 3 colles a la jornada dissabte que volen el 2 de 8 en folre perquè ja l'han ensenyat a plaça.
0: Sí, Sabadells que anaven a diumenge, Saballuts que anaven a diumenge i per no agafar diades a l'agost han entrat a dissabte. Fins aquí un palito per Sabadell.
2: Ja veuràs tu, és que...
0: No, no, jo...
2: Sabadell, Bordegassos i xiquets del Serrallo, les 3, 2 de 8 en folre.
0: Sí, sí.
2: Jo crec que el veurem de les 3. No sé si carregat, descarregat.
0: A veure què hi fan, a veure què podem fer. I no sé si vosaltres el voleu portar abans a la Salvany, eh? O sigui, té la Salvany, igual el poden fer allà. No ho sé.
2: La Salvany, amb Sabadell.
0: És Salvany?
2: Sí,
0: del 19? Sí, és Salvany.
2: Ho hem parlat sempre, sí.
0: Sí, sí, sí, que sempre li dic la Graia, però la Graia l'han fet.
2: Que també va a Sabadell.
0: Llavors el pròxim castell que voleu fer hem dit el 3 amb agulla, no?
1: Sí. No, però aquest ja està.
2: No està. Jo fins que no el veig en directe, no me lo... Hasta que no lo vean, no lo creo.
0: Quan us agradaria fer aquest castell? O vosaltres que sou dosos?
1: Quina és la propera diada?

0: Bèlgica,
1: Bèlgica. Ah, i després els quarts amunt.
2: Pues és concurs, però no hi ha... Aquí no hi havia? No.
1: Molta gent. Aquí és clar, tornem a fer-ho de sempre, que no som molt radiofònics. Estan, no. Jordi està ensenyant el castell de l'intent de 2 de 8 de Saballut i clar, no el podem veure.
3: No.
1: O sigui que
3: podeu veure l'intent desmuntat a les nostres xarxes.
4: No, però ja hem parlat d'ell i els vam ensenyar...
1: Sí, no, sí, sí, el Nil, que no l'havia vist.
3: Una dia complicada per Sabadell.
1: Sí, bueno, van acabar fent el que no volien, però...
3: Que era fer castells de 7,
1: sí,
3: però bueno.
1: Però van acabar fent el 7 de 8, no?
3: Van sortir a 7 de 8, intent desmuntat de 2 de 8, intent de 2 de 8, 4 de 7, 4 de 7 amb l'agulla.
1: A part d'això, parlem de la canalla de la confiança, creieu que és molt important fer activitats fora dels divendres d'assaig amb tota la canalla per agafar confiança de vosaltres i ser una mica més una família dintre de la família dels castells?
2: Sí, perquè al final assaig... Ai. Sí, sí.
1: Sí?
2: Sí.
1: I creieu que falten més per fer nosaltres? Hem de fer més o hem de fer menys?
2: A veure, ara no hem anat a l'Aqualeón.
1: Bueno, l'Aqualeón era la Port Aventura.
2: A Costa Caribe, però... quasi.
1: Quasi, quasi. Has mateix un parell d'atraccions.
2: Canviar l'ambient si estàs fora, que al final dintre l'assaig. Sí.
1: Sí, algo sí. Més jo li afegir.
5: Unes colònies.
2: Sí, porfa.
1: Bueno, anem a Bèlgica, no? Comentem una mica de Bèlgica, que marxem aquesta setmana, o sigui... Quan escoltem
2: jo
1: aquest
2: no
1: programa...
2: Vaig. No,
1: és veritat. Quan escoltem aquest programa ens quedaran 3 dies, no? Dimarts, divendres, dimecres, dijous i divendres.
3: I hauríem de dir... Podem anunciar què passa dijous? O sorpresa?
2: Que hi ha campis.
1: Què passa dijous? Ah, és veritat, clar...
3: No sé.
4: Depèn de quan ho diguin.
3: Clar,
4: no ho han dit,
3: podem
4: encara
3: preguntar quan ho diuen i si abans de que s'acabi el programa
4: jo,
3: ens contesten.
4: Jo crec que el que podem
1: ara,
4: dir...
1: Ara ho miro un moment.
4: No res,
1: aneu parlant, Felip, preguntes i ho miro jo.
4: Jo t'ho va dir. Podem dir que la gent, pel que sigui, posi aquesta mateixa freqüència, però amb un número més al final. Ja està. A veure què passa.
3: Jo crec que ho hem dit tant, no?
4: Ja està, no caldria dir més.
3: Vale.
5: Que has creat un altre programa?
4: No, has creat un altre programa.
5: Vas a baix.
1: Bueno, Jordi, li fem preguntes a la canalla, igual que
3: ei,
1: tu.
3: Ei, que els hi pregunto. Estàvem parlant de Bèlgica, no? Anàvem a parlar...
4: Jo tinc una idea. Tinc una idea.
3: Vinga.
4: Abans d'això, per explicar quina posició són, han dit que eren els més grans de la canalla i que era la primera posició amb casc. Què penseu dels nous cascos?
5: Horribles. Molt feos. I que llavors no se'n reconeix a les fotos, en plan, i és un agobio. No pots respirar.
4: Això és una cosa que
2: no, jo dic la màscara és fea.
4: Sí. La màscara
3: però la màscara,
4: del pom de dalt.
3: La màscara és opcional, pel que jo vaig llegir.
5: Ah, doncs els cascos són
2: sí,
5: iguals.
2: Sí, el pom diu que és opcional.
1: La màscara és opcional, el casco és més gran. O sigui, el casco et cobrirà més el...
2: Pues que agobio.
1: El front i els pòmuls.
4: Aquesta és una altra. Tu, Laia, el teu casc...
2: Està super, trencat.
4: Està super sòlid, no? No balla ni res.
2: No, és que està trencat.
4: I per què està trencat?
2: Perquè en un taller un nen se'l va posar i se'l va posar malament.
4: Jo anava a dir una altra cosa, que és... Cuideu els vostres cascos?
2: Sí.
4: O els tireu pel terra?
2: No, no.
4: Dona igual on caiguin? Perquè jo he vist alguna vegada aquestes coses.
5: No, els perdem a l'assaig, això sí.
1: Bueno, no podem dir, però vull que estigueu atents. No podem dir el que anava a dir, però volem que estigueu atents a les xarxes de... A les xarxes de Quarts Amunt, aquest dimecres, que
3: ja ho hem dit.
1: No passa res, que estiguin atents a les xarxes.
4: Ho he dit de forma sutil i tu és que eres molt tonto, però l'has preguntat, t'han dit que no, ja l'has dit.
1: No he preguntat.
3: Ah, ah, va. Vale, aleshores no passa res.
1: He anat al seu Instagram, he vist quan anuncien les coses del concurs i són els dimecres. A partir d'aquí he dit que la gent miri l'Instagram aquest dimecres, de Quarts Amunt. No he dit res.
3: Molt bé, Pol, em sembla bé.
2: Ho he dit
1: bé o no? Molt bé, molt bé.
5: Però vosaltres no publiqueu el dijous.
3: Nosaltres...
4: Nosaltres preguntem al Jordi quan publica les coses.
3: Ah, no, a Instagram. A Instagram publiquem, sí. Publiquem.
1: Gravem els dilluns, que esteu a dilluns, si no ho sabeu. Comencem al col·le?
5: No, demà i una hora només, i chill.
1: Doncs nosaltres publiquem els dimarts.
2: Estic fins a 5 de la tarda.
5: I després tenim escalada.
1: Hòstia, és una pregunta que no se m'ha acudit, però ara diu que comenceu demà al col·le. És molt diferent quan esteu fent castells i esteu amb... Per exemple, el setembre i tal, que comenceu al col·le, el juny, el març, que hi ha col·le i en castells, o a l'estiu. És molt diferent el d'allò. Què us agrada més fer castells? Quan esteu al col·le per desestressar-vos, a l'estiu...
2: Tot.
1: És igual, no? Que hagi col·le o no, per fer castells.
2: Sí, però al col·le a vegades tens exàmens el dia següent.
5: No, just el dissabte no tens exàmens.
2: Però és un dia d'assaig. La tonta.
1: A l'assaig és divendres, el dia següent és dissabte.
2: No, dimarts. L'assaig a dimarts.
4: M'encanta com tenen la mateixa dinàmica que nosaltres amb el Pol, però entre elles, eh?
1: Sí, no, sí, sí. Llavors és igual, no?, que hi hagi, que sigui l'estiu, no?
5: Bueno, l'estiu és com que et fa més mandra perquè potser estàs quedant aquelles hores perquè és de dia i pues estàs de com canviar i fa molta calor.
1: Hmm. Parlant de la calor, una pregunta li agrada molt al novi. Diferent. I després és que això de mi de les hòsties micros, o sigui, no pot ser.
4: Pol, quants anys tens?
1: 22.
4: Júlia, Laia, quants anys teniu?
2: 15.
4: Vinga, quédate, Pol.
1: Vale. Una pregunta li agradava al Nogui. Què preferiu fer, les diades a la tarda o al migdia?
2: Tarda, tarda. Tarda. Que al migdia fa calor, a les 12 al migdia...
5: Claro, però de, o sigui, depèn.
1: Clar, si és a la tarda igual.
5: Depèn. No. En plan, ara a l'hivern al migdia, perquè així ja després...
4: No, no, parlem quan fa calor.
1: No, no, jo estic dient fer les diades, no quan fa calor, quan no. Quan vols fer una diada?
4: Vols que faci altra pregunta? I ja t'ensorres
3: sí.
4: Del tot?
3: Sí,
4: Pol que sí, Pol que no.
2: Pol que sí. Pol. Vale, sí, sí.
3: Polca.
2: Sí, sí, vale, sí.
4: Alguna pregunta més que vulguis, Pol?
1: Estic parlant de les diades. De quan fes les diades, no quan fa calor.
4: Jo també, la zona tradicional aquesta, que teniu l'obsessió.
3: Obre, jo obre.
5: Però
4: mai
5: la fem, eh?
4: Seguim.
5: Els nostres músics només diuen que quan fem alguna cosa, però ara les últimes diades no han vingut.
4: Anem a parlar aquí amb... Bueno, bon pal. Anem a parlar del Pol i les seves zones tradicionals i la seva estimada Colla Vella. Portes uns quants programes que hem anat a Quarts Amunt i a altres llocs que la Colla Vella no pensa com tu i són sola tradicional i totes aquestes coses. Pol, que no opines de
1: fet,
4: que tu raires, veiés la polca i estigués allà joves i vella veient com veiem la polca tranquil·lament, sense cremar-se per dintre ni tenir cap problema.
1: De fet, a lo que tu dius de portem un programa a Quarts Amunt, només hem anat un, que estigués la vella i la pregunta de la polca no la van respondre perquè no els van deixar.
4: Pol...
1: No va ser
4: la polca, va ser una altra pregunta de la diada i van dir en contra del teu. Van dir que per la tarda.
1: Sí, va ser comptant la colla vella que te dies a les 11 de la nit.
4: Pol, ara per què defenses? O sigui, no
1: estic defensant.
4: Pol, estic deient la raó.
1: Si no,
3: ara,
1: però és que...
4: La zona tradicional aquesta...
3: No, jo a tema torraires li donaria la raó al Pol, eh? Jo no ballaria la polca davant però, de la colla de joves i la colla vella.
4: Però es van quedar i no van tenir cap problema, les dues colles.
1: No, és que no es van quedar, van marxar.
4: De fet, no, va marxar la vella. Jordi. La jove estava.
1: Sí,
0: era una xaranga de gralles.
4: Era una xaranga, sí. Després van tocar l'amapola, o sigui...
0: Sí, o sigui, no era la polca era el més tradicional que hi havia.
3: Ah, vale.
1: No, però és que... Deixa'm parlar.
4: Vols obrir meló? Alors, jo del tot. Aquí m'encanta que s'ho entret els
3: micros
4: de vosaltres. Obri el meló del tot. No havia acabat la diada. Les joves i torraires estaven acabant els pilars. La vella va començar molt abans i van acabar els pilars i van marxar de plaça.
1: Vale,
4: no quedava gent de la vella.
1: No, deixa'm dir una cosa. És el que anava a dir jo. A partir d'aquí, una diada castellera compta. Diades amb colles grans, estic parlant, compta tres rondes de castells, una quarta si has de fer ronda millora o si has de... o has fet un intent desmuntat i has de fer quarta ronda. Ronda de pilar de mèrit, si vols fer pilar de mèrit, cosa que les joves ahir no va fer. I ronda de pilars. Ronda de pilars. Va començar, van fer totes les tres rondes perfectament, va fer la colla vella el seu pilar de mèrit, que va fer un pilar de 7, va anar després al pilar de mèrit de torraires i després anava ronda pilars. Torraires i la colla vella van fer els pilars alhora, les tres colles, perdó, van fer els pilars alhora, torraires van fer tard perquè no...
4: No, de fet no.
1: De fet, la colla joves i la colla vella van fer els pilars alhora...
4: De fet, va començar la vella molt abans de la jove, va esperar fins
1: perquè...
4: que torraires es col·loqués, es va col·locar torraires,
1: no
4: la
1: va ser
4: jove
1: així.
4: Ja estaven
1: no
4: començant i van pirar.
1: No va ser així, escolta'm sí. Com va ser.
4: Nil, digues alguna cosa, sisplau.
1: No, escolta'm com va ser, perquè va començar...
4: Jo...
1: No,
3: ja, d'anar igual quin moment m'han fet.
1: Ara, deixeu-me parlar.
3: Ens ha apagat el micro?
1: No, s'ha apagat el micro.
0: Això
1: ho
0: parlarem després, però anem a aprofitar que encara tenim...
1: No, ara jo em vull defensar, és que això no pot ser.
3: Deixa'l.
1: La colla vella va acabar torraires, la colla vella i la colla joves ja estaven tancant els seus pilars, va començar abans la vella que la joves, perquè la vella va fer dos pilars de 5 i dos pilars de 4, i la colla joves va fer quatre pilars de 4. És a dir, la colla vella començava abans perquè té un pis més el seu pilar. A partir d'aquí van acabar, va fer torraires els seus tres pilars de 4, i la colla joves, ja ben acabat la ronda de pilars, va voler fer una altra ronda de pilars amb un vano de 5.
3: Ja, però
1: cosa que no feia falta.
3: Bueno,
1: i llavors la colla vella ja havia acabat la seva diada.
3: Fan,
1: sí, però,
3: no són els únics,
1: sí, però i la colla vella ja havia acabat la seva diada, no tenia per què quedar-se a la plaça. A les 3 de la tarda.
4: Pol, t'estimo.
1: A partir d'aquí...
4: A un quart d'hora de casa.
1: És igual que si un quart d'hora de casa a les 3 de la tarda. Si ara acaba la seva diada, puc marxar. A partir d'aquí, no passa res. Mira què va fer Bous, va acabar les seves d'esto, nosaltres vam marxar i vam fer un castell conjunt.
4: I us va sentar malament.
1: No ens va sentar malament. Oh. Els va sentar malament a ells perquè la meitat de la colla pensant que no els havíem convidat, quan sí que els havíem convidat. Són coses diferents, a nosaltres no ens va sentar malament.
4: Bueno, llavors, quan tregui l'altre meló, veuràs que guai.
3: Avui que pensem que anava a ser un programa supertranquil, que, no, que ens costaria que parlés i ens estem fotent en uns jardins.
4: No, és el dia més tranquil.
3: Què?
4: Està sent el dia més tranquil dels últims programes.
0: Bueno, sí, clar. Avui sí. No s'ha de tallar res.
1: Bueno, Nil, no és la pregunta.
0: Jo vull que els hi facis tu alguna pregunta, perquè jo sé molt poc tècnicament del POM. Llavors, que els hi facis tu alguna pregunta que creus que fallaran i que els hi repetiu molts cops. Segur que hi ha alguna cosa que els hi repetiu un munt de cops i ho segueixen fent un cop darrere l'altre. Quina és aquesta cosa? I a veure si ho saben i no ho fan, o si simplement no us escolten.
1: És que jo és que els hi repeteixo una, no es pot fer la pregunta, i sempre els hi dic que s'obrin i no s'obren mai. Per què no us obriu quan la tècnica diu que obriu la rodona? Per què no ho feu?
2: Si està tancada, pues està tancada.
1: Però podeu obrir, us podeu empujar entre vosaltres.
5: Ho intentem, però al final...
1: No ens escolteu, no? La cosa és que la veu no arriba.
5: Sí, sí que us escoltem.
1: Arriba i no ens fan cas.
5: No, sí, sí, però sí, sí. Tu empujes, però al final no ens podem obrir. A veure...
3: Mare de Déu, senyor.
4: Quines paves, de veritat, eh?
1: Jordi, hi ha alguna cosa a dir que tu les tens al pis just a dalt?
3: No. Si és que nosaltres tampoc ens. Nosaltres
5: sí,
3: tampoc ens.
5: I a més, baixen el braç als dos... Ai,
3: als dosos. Als quarts.
5: Als de la plena. I llavors els teus peus, pues, es relliscan. I després tornen a tu la bronca.
3: Mira, ja us heu discutit vosaltres, vale? No ens discutirem nosaltres dos.
4: Jo vull fer una
3: vale?
4: pregunta, sí que em veu una mica.
2: Tens una foto amb els braços així.
3: Molt bé. Enhorabona.
5: Llavors, ens tanquem.
4: Jo vull fer una pregunta, que és... El dia de demà, quan tingueu 18 anys i estigueu al tronc, que està molt bé estar al tronc, però... Si en algun moment heu de baixar la pinya, quina posició us agradaria fer?
5: Tanca pinya. Últim cordó.
2: Així, amb les mans
4: així. Sí, home, és que no... Ui, que trencarà l'ordinador, me cago en tot. Sí, les que no es fiquen dintre, que no passen calor.
5: No.
4: Per sortir boniques a la foto, no? Claro.
5: No fa falta fotos, però jo m'agobio.
2: És que la pinya s'ha anat a passar un malament.
3: Quina posició a la pinya les ficareu el dia que tinguin 18 anys?
5: I si no, agulla, això sí.
3: Sí, això sí.
4: Aquesta és bona. Vale. Hi ha una altra posició per l'altura que tenen, la sala. Si no, sí.
5: no.
4: Més...
3: Però es fastidiarà, no. Ni li tocarà fer alguna
5: vegada. No, contra fort ni crosses no.
3: Anava era crossa.
0: Jo anava a dir la Laia d'agulla i la Júlia de contrafort.
2: Què és contrafort?
5: Així.
4: Molt bé, Laia. Hem fet el repàs de les posicions de la pinya i segueixes sense saber què és contrafort.
2: Ui, sí, líder.
1: Vinga, no, Guit, deixo que veus la...
5: No, jo em quedaré amb la canalla, llavors no podré estar a pinya.
1: Et deixo que te veus la teva última pregunta del meló i després fem la bateria de preguntes.
4: Bueno. Podeu desenvolupar la resposta o podeu fer una resposta curta perquè el Pol em miri malament i em diga què, no les canvies l'opinió?
1: Com fa sempre?
4: No fa sempre. És que
3: ja, que us tornareu a discutir.
4: Dels 18 programes, des del 5è programa, no hem tornat a intentar canviar d'opinió a ningú i és tu el que dius que no canvies d'opinió, no canvies d'opinió.
1: Deixa'm escoltar els programes un altre
4: cop. Escoltes que puja al Spotify soc jo.
5: Però si són molt llargos.
4: Pues eso. Llavors... Sabem que tenen les dues vessants, que estan quasi per igual, però la balança decanta una miqueta cap a cada costat. Què és més per vosaltres els castells? Cultura o esport?
5: Cultura.
2: Esport.
4: Ja hem fet. Pol, canvia-li l'opinió.
1: No, jo la dic que desenvolupessin, les dues.
3: Desenvolupeu les dues, va.
2: Sí, jo crec que antigament era més cultura i ara està sent més esport.
5: Jo crec que a la nostra colla, com que tampoc fem escalfament ni res, pues al final no fas tant.
4: Pol, aprofita a tirar-li un pal.
1: No farà escalfament perquè jo i l'Anna, quan l'Anna i jo diem de fer escalfament,
2: ja
1: no, fem que correu, fem que calenteu, que és el que s'ha de fer, no falta jugar a pilota per calentar.
2: Sí.
1: No, un escalfament és perquè escalfar els músculs.
4: I les vegades que s'ha intentat, correcte. No heu volgut la canalla.
1: Això és que no voleu. No sé
5: sí,
1: si
5: ho hem acabat fent.
4: Sí, però no volíeu i us hem negat.
2: Ens han obligat.
4: Fem el dimarts escafament, els porto
5: no.
4: Jo.
5: No, gràcies.
4: Que faig sé fer
5: escafament. No, els altres sí, nosaltres dues no.
4: Ah, vale, clar, així qualsevol.
3: Bueno, Júlia, desenvolupa.
5: Jo crec que al final els castells, o sigui, és com que tens no sé, llibertat, i és com una cosa que és d'aquí Catalunya, que no ho veus de pràcticament a cap altre lloc, i per tant és com cultura, i que quan la gent ve aquí no sap què és.
4: Bueno, en resposta a les dues. És literalment el debat que tenim de les dues vessants has posat en dues persones diferents.
1: Ui, quasi faig una altra pregunta. Estava entre les meves notes i anava a fer una altra pregunta.
4: Què penseu que diem?
5: Vosaltres esperar per cultura.
3: I el Nil?
2: El Nil fluye.
4: No, el Nil té una opinió molt clara.
3: Apropa't al micro, Laia, per favor.
4: 43 cultura. Minuts i encara no s'apropa al micro, eh?
5: Cultura.
3: Molt bé.
5: Sí.
4: Sí.
5: Sí.
3: Sí, sí.
5: Jo l'ego, hem adivinat.
4: Vale, ara heu de fer una cosa un moment, que és fer un pedra, paper, tisora a les dues. A veure qui guanya.
3: No, les dues.
1: No, l'he de fer les dues. L'únic és qui comença.
4: És per veure qui comença.
5: Ah, jo.
4: Vale, ok, doncs la Laia tindrà avantatge.
3: Sí.
5: Per què?
3: Perquè ja sabrà les preguntes, Júlia. Bueno,
4: explica què farem.
1: Us podreu concentrar durant un minut?
3: No.
1: Creieu que podeu concentrar-vos durant un minut?
4: No faran el mínim perquè s'estaran rient la meitat.
1: Jo aquí tinc una bateria de preguntes, vale? Tinc 33 preguntes.
5: I les faràs totes?
1: No, tenim un minut per respondre la major quantitat de preguntes que jo intenté i que jo llegiré i vosaltres vosaltres respondre.
2: I per què no comences per dalt i per baix?
5: Claro.
1: Perquè tothom ha començat per dalt. Ha de ser el mateix ordre de tothom. Llavors, si no m'equivoco, portem ja 20 persones i hem fet això. Deixa'm mirar un moment. Perquè crec que...
3: La Júlia
1: 21 persones responen aquestes preguntes, vale? El que he fet més és el Jordi Lora, tenia al costat. Llavors, ella ha fet 27. Quan arribeu a la 25-26 us traurà el micro perquè no podeu respondre més que ell, vale?
5: Sí, claro.
1: Comencem ja?
3: Sí.
1: Comença la Júlia, no hem dit? Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys portes per Castells?
5: 7.
1: Posició actual?
5: 2-2.
1: Colla preferida que no sigui la teva?
5: Vilafranca.
1: Plaça on t'agradaria actuar?
5: A la de Vilafranca.
1: Diada preferida?
5: Sant Vicent dels Horts.
1: Castell que més t'agradaria fer encara no has fet?
5: 3-6-7 a Magulla.
1: Posició que mai faries?
5: Pinya.
1: Les teves tres colles preferides?
5: Vilafranca, Vella i Joves.
1: Colla Vella o colla Joves?
5: Joves.
1: Primer castell que recordes haver carregat?
5: 3-6.
1: Castell que més t'ha emocionat?
5: 3-7.
1: Moment castellà que mai oblidaràs?
5: Pilar de 5.
1: Pinya, tronc o canalla?
5: Canalla.
1: Castell preferit per voler de plaça?
5: 4-7.
1: Castell que més respecte et fa?
5: Pilar de 5.
1: Millor plaça que on has actuat?
5: Cubelles.
1: Diada amb més nervis que has viscut?
5: Cubelles.
1: A qui admires dins del món dels castells?
5: A ser tècnica de canalla.
1: Assaig o actuació?
5: Actuació.
1: Castell que creus que defineix la teva colla? La pot respondre?
5: 3-7.
1: 3-7, castell que més defineix la teva colla. Ha fet 20 preguntes respostes.
2: I tu 27?
3: Sí, sí.
1: I jo 25.
4: Però una pregunta, pinya sí. Tronc canalla, quina és? És la 14?
5: És que jo no entenia les preguntes.
2: És que el Pol no ho
3: com que no entenies?
5: No, en plan, no entenia, havia d'analitzar.
4: És el mateix handicap que ha tingut tothom i s'ha trebat molt menys.
3: És que a mi me les vaig llegir, la Paula, aleshores.
5: Això és trampa.
1: També et dic, no m'està dient que no m'estic entenent a mi, està dient que no entén les preguntes.
5: No, a tu no t'entenia.
3: Pues que l'he llegit
5: el 4. Lo de tècnica de canalla, no sé què m'has preguntat i me l'he inventat.
3: A qui admires dins del món dels castells?
5: Ah.
1: M'entens tothom, menys tu. O sigui, crec que el problema és teu, de les orelles, no?
3: Pots respondre aquesta pregunta dient la veritat ara?
5: Què?
3: A qui admires... Veus, és que no entenc la pregunta.
1: Veus? No es culpa.
3: A qui admires dins del món dels castells?
5: Pues de la colla.
1: No es culpa meva, definitivament no es culpa meva, és culpa de la Júlia.
4: Qui és el teu referent al món casteller?
5: Pues jo.
4: Tu mateixa. Vale, ok.
1: No es culpa meva, hem demostrat que no es culpa meva.
5: No, és que jo entenc a qui aspires a la colla.
4: No. Aspires a tècnica de canalla? És un maló que podríem haver obert abans.
1: Bé, no em passa res. Ara la Laia. Comencem amb 3. Espera, que no havia de reiniciar el cronòmetre.
2: S'està rient, no?
1: Vinga, Júlia. Ai, Laia, no fes... No, és que anava a dir, Laia, no facis cas a la Júlia. Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys porta fent castells?
5: Un.
1: Posició actual?
5: Dosos.
1: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
5: Serrallo.
1: Plaça on t'agradaria actuar?
5: Vilafranca.
1: Diada preferida?
5: És a mi sense sorts.
1: Castell que t'agradaria fer i encara no has fet?
5: 3-7 a Movia.
1: Posició que mai faries?
5: Pinya.
1: Les teves tres colles preferides?
2: Vilafranca, Serrallo i nosaltres.
1: Colla vella o colla joves?
2: Vella.
1: Primer castell que recordes bé carregat?
2: 3 de 6.
1: Castell que més t'ha emocionat?
2: 4 de 7.
1: Moment casteller que mai oblidaràs?
2: Quan vaig a Torre de 6.
1: Pinyatron o canalla?
2: Canalla.
1: Castell preferit per veure's del passa?
2: 4 de 9, net.
1: Castell que més respecte et fa?
2: Torre.
1: Millor plaça on has actuat?
2: Sant Vicenç dels Horts.
1: Dida amb més nervis has viscut?
2: Sant Vicenç dels Horts.
1: A què et mires dins del món dels castells?
2: Àngel.
1: Assaig o actuació?
2: Assaig.
1: Castell que creus que defines la teva colla?
2: Què?
1: Que creus que defines la teva colla? En quin castell?
2: El 3 de 7.
1: Un castell infravalorat?
2: 3 de 6.
1: Castell que sempre surt bé?
2: Torre.
1: Castell... Entra?
3: Sí, sí.
1: Quin és el moment més important? Què és més important, descarregar o descarregar?
2: Descarregar.
1: Va.
2: És important descarregar, no?
1: 23 preguntes respostes.
3: Entra top 3, potser.
4: Entra top i crec que treu a Champs.
1: Ara us ho dic.
4: A la quarta
1: de quarta de món. 21, 27, 25, 21, 22 Gerard i el Champs va fer 20. Treu el Gerard.
5: No, a l'altre que va fer 22.
1: El Gerard.
3: Molt bé, Laia.
1: Molt bé, perfecte. Pues moltes gràcies per venir, moltes gràcies per aguantar-nos. O nosaltres a vosaltres, no sé què seria, no sé què s'hauria de dir, però moltes gràcies per venir, moltes gràcies per explicar una mica què feu vosaltres dins del món del castell i què feu vosaltres dins de la colla.
4: Abans d'acabar,
1: sí,
4: que no ho hem dit, podeu dir un moment a quina hora i on han d'anar la gent?
3: Buah, és que avui no hem fet res,
4: És que no ho hem dit avui,
3: no
4: això.
3: No hem fet res avui, no hem dit...
1: Quarts amunt, esquerra de l'Eixample...
4: No, Àngel Moreno, sí que s'ha dit. Màgia, on ha d'anar la gent?
5: A la Seti... A la sala sociocultural.
2: De 7 i mitja i 8 i mitja, no?
4: 8. 7 i mitja, canalla.
1: De fet, ara que esteu acabant d'escoltar això...
5: Dimarts i divendres, i si voleu venir al càmping...
2: No fa falta.
1: Que divendres no, estem de viatge a Bèlgica.
2: Sí,
4: de fet, càmping crec que ja és l'última aquesta setmana.
3: Sí.
4: O sigui, o venen aquest dijous o no ens veu.
1: I si esteu escoltant això en directe a Recubés, aquest divendres no, perquè estem just a Bèlgica en aquest moment, però estem a mitja hora de començar l'assaig general i fa 40 minuts, 50 minuts que hem començat ahir.
4: No, ho estàs dient malament.
1: Fa,
4: no,
1: 20 minuts si programa... fa 20 minuts que hem començat l'assaig de canalla.
4: Sí, sí. Ara sí que
1: i
4: bé.
1: Queda 40, 40
3: que vingueu,
1: minuts.
3: Que vingueu.
4: Que vingueu ja, que tanqueu la ràdio i veniu.
3: Aneu tard.
1: Veniu a l'assaig cultural. Sí. Moltes gràcies per venir i ens veiem la propera.
2: De res.
5: Adeu.
4: Bueno, tornem a la supersecció que vam originar l'últim dia i que avui seguirem. Estem tots de peu i és el repàs de les diades a l'esprint. Perquè tenim 5 minuts per repassar pràcticament tot el que ha passat aquest cap de setmana.
3: I el que passarà.
4: I el que passarà. Per tant, comencem per on volem començar.
0: Jordi, comença ràpid, vinga.
3: Comencem per Sabadell, que és la que estava jo. Sabadell teníem Castellers de Sabadell, Saballuts, Minyons de Terrassa i la Colla Jove a Barcelona. La Colla Jove a Barcelona va fer el 5 de 7, el 4 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla. Minyons va fer 3 de 9, 2 de 9 amb folre i manilles, amb una defensa, vamos. I 4 de 9 i Pilar de 7. I Sabadell va fer 7 de 8, intent desmuntat de 2 de 8, intent de 2 de 8 i va haver de baixar pretensions i 4 de 7, 4 de 7 amb l'agulla. Què va passar a Montblanc?
4: Doncs nosaltres a Montblanc vam anar a Mastorraires, a fer pinya, a ajudar-los una miqueta. A la seva diada històrica, igual que ens agrada molt dir a nosaltres, van aconseguir fer el 3 de 7 a la primera ronda, un 4 de 7 que va quedar encarregat a la segona, una torre de 6 que prou bé, jo crec que ja han fet bastantes vegades aquest any, i un pilar de 5 que van tenir algun desajust al principi, el van tornar a fer i ahí va sortir perfecte, i res, tancant una molt bona diada, compartida amb les dues grans colles que tenim a baix, que encara que aquí fem bromes, estimem moltíssim a les dues, alguna més que d'altres, però a les dues.
1: La colla joves de baix va fer la primera ronda un 2 de 8, va acabar continuant la segona ronda amb el 3 de 9 i va acabar amb un 4 de 8, i la colla vella es va fer la primera ronda un 3 de 9, a segona un 4 de 8 amb l'agulla, i la tercera va tancar un 5 de 8 i pilar de 7 en folre. La colla joves no va fer 20 abans, no va fer pilar de mèrit.
3: I què més hem de comentar el cap de setmana?
4: Alguna cosa més destacable, per exemple, Nil, com va anar? Tu vas estar a les pinyes, no? A mi, a Torraires.
0: Bueno, jo anava a dir que Torraires no pot venir el dia 19 perquè està a Andorra. Crec
1: sí,
0: que ens ho han
1: dit. Andorra i París.
0: Però si hi ha algú que estigui escoltant al programa i pot acompanyar-nos el dia 19 al concurset.
3: Que obri, que obri Instagram i allà es trobarà.
0: Ah, exacte, hi ha un formulari.
3: Una història tant a la bio d'Instagram. Bueno, ja com, no, la torno a pujar ara.
1: Si no, que ens escrigui o tant en Pilar Salvent com a Castells del Foix, enviarem un document, o sigui, un forns perquè pugueu apuntar a la diada, tant si veniu amb bus, amb samarreta, amb bus, amb cotxe, la talla de samarreta, el vostre nom, alçada i tot, perquè podem fer una mica de disposició de pinyes. I poc més. Una altra cosa a comentar, que també va ser bastant important, que es van veure tant la colla via com la colla joves, si no m'equivoco, va ser dissabte o el divendres, no ho sé quin dia va ser, però van actuar a la Sagrada Família, la commemoració d'Antoni Gaudí i de... Perquè es veu que la Sagrada Família té moltes coses de castells i tant, com estructura i no sé què, i van fer els castells dins de la Sagrada Família. Van fer un fora, crec que la joves el va fer dins i la vella el va fer fora, o els dos dins...
3: Dos van fer quatre de vuit fora i dos tres de vuit dins.
4: I pilars a l'hora d'entrar els mossens i no sé com es diu ara mateix, la gent important.
3: El bisbe.
4: No, però... Volia dir la paraula gent important, però no sé com es diu ara. Les autoritats.
1: I perdoneu, també hem de dir que això ens hem deixat. Va ser festa major de Viladecans. Va ser festa major de Viladecans, que ja en van estar més colles, però diem una mica del nostre amic, que és Viladecans, que va fer 3 i 4 de 7 i 7 de 6.
4: I els nostres companys al poble de costat, senyors Bordagassos, que van fer dobleta de 8 el mateix cap de setmana. Un dia el 3 de 8 diria que va ser primer.
3: No, primer a Viladecans va ser 4 de 8.
4: 4 de 8 i
3: després
4: de
3: a la
4: 8,
3: Salut, que, 3 de 8 carrer.
4: Que no va sortir del tot, però uns Bordagassos que jo els veig, ara que ens queda una miqueta de minuts que podem parlar, que estan molt bé en general de mirant els últims anys. Com els veieu pel concurs vosaltres?
3: Jo crec que ells ho han dit molt clar, que ells volen un pas més de cara al concurs.
1: No sé si
3: la caiguda d'altre dia els afecta.
1: No crec.
4: Jo crec que està molt bé aquest any a nivell mental, que és una cosa que havia fallat els últims anys.
3: I tots sabem quina és la bogeria.
1: Van anar molt clar, jo crec que amb el 5 de 8 hi ha 2 de 8.
3: 5 de 8, 2 de 8, 3 de 8. Jo crec que és evident. I si en algun, no dic a concurs, però si en algun altre dia de poden portar el Pilar...
4: I jo crec que més aviat que tard arribarà les proves que estan fent en Folra.
1: Ja ho hem dit, el 2 de 8.
4: Sí, però jo crec que...
3: Arribarà abans.
4: No crec que arribarà al concurs, jo crec que arribarà
3: abans.
4: Jo crec que arriba, de fet...
1: Jo crec que si fos ells, si el Salvany pot arrossegar moltes camises, jo faria el 2 de 8 per no haver d'estar a dos castells al concurs, que és molt complicat.
3: Jo crec que estaran a dos castells i a més...
1: Però si no... Te la jugues a que si caus a la Salvany, no pots portar el 2 de 8 al concurs.
3: No.
1: Llavors, a partir d'aquí...
0: Bueno, ja han tingut una caiguda, sembla que no ha sigut gaire catastròfica, però al final tens com dins la por de tornar a caure potser i que sí que ho sigui, que faci més mal a la colla potser.
3: I un altre dia de molt important d'aquest cap de setmana, Margeners de Guissona, tornant a fer el 5 de 7 després de 11 anys.
1: Van anar amb els companys, bueno, van ser 4 o 5.
4: Sí, aquest cap de setmana hem estat al Foix por el Mundo, hem estat a moltes diades.
3: A Sabadell, a Montblanc,
1: a Guissona.
3: Guissona.
1: Això vam fer el 5 de 7 després d'11 anys, el 4 estem a l'Agulla i el 3 estem a l'Agulla.
4: I tot històric també, perquè Torreires també parlàvem abans, que feia
1: 29 anys, si no m'equivoco, que no feien el 4.
4: I per destacar, que està molt bé destacar els de ser de castells de 8 a castells importants, també hem de destacar, que hem parlat abans, Xicoles del Delta,
1: 4 de 6 amb l'Agulla.
3: Molt bé, sí, sí.
4: Està molt bé, està agafant força.
1: Sí, sí.
4: I a veure si coincidim una altra vegada més, no?
3: Nosaltres aquest cap de setmana què passa? Ho hem anunciat molts cops ja.
4: Aquest cap de setmana, de fet, dia graciós, no? 11 de setembre per volar. Però bueno, ens anem a Bèlgica. Sí. Esperem que vagi tot bé. Tenim una companya a la colla que sabem que li fa molta gràcia als avions.
1: Sí.
0: I ho aprofitarem.
4: Aprofitarem per fer bromes, òbviament. I res, què es planteja a Bèlgica? Què anem a fer?
1: Anem a fer dissabte, fem una actuació amb els Maneques de Brussel·les, que hi ha molts cops que fem una actuació amb Maneques.
3: I la setmana passada vam fer la porra del que volíem fer, ho vam dir amb el fons, no, fa dues setmanes.
1: Sí, no ho dic així. I després el diumenge tenim un taller. La nostra idea de pretensió és intentar fer castells grans, farem segur el 2 de 6, el 3 de 6 amb Agulla, i després tenim... portem un altre castell, que no sabem si serà d'un pis o d'un altre, depèn de les pretensions que porti Maneques de Brussel·les.
4: Sí, depèn de la pinya. De fet, si hi ha algú que no crec que estigui escoltant aquest programa i estigui de vacances a Bèlgica o visqui per la zona d'Ostende o que vulgui anar a veure el Manifestat, que és a la vena que anem, convidats esteu, no? A Brussel·les està Puigdemont, no? Podria venir a fer pinya. De què el posaries, Nil?
0: De crossa.
1: A partir d'aquí també, vinga, vaig a fer l'espoiler que ho hem parlat molts cops. Intentarem fer el programa de la setmana que ve. Serà una mica estrany, però segurament escoltarem una vent, perquè intentarem fer des del mòbil. Ah, Brussel·les.
3: Sí, bueno, això... des del mòbil podem mirar de fer-ho amb un ordinador.
1: Sí.
4: Sí, bueno, a veure que sí. Va, tema avió, tema aparells.
1: M'has pot portar, no? Sí?
4: Bueno, doncs mirarem de fer-ho d'alguna manera. Sí, micro, el millor com el que tinc jo, potser...
1: Bueno,
4: ja ho veureu. Serà una cosa especial.
1: Que ho intentarem fer d'allà i poc més. Poc més a dir. No tenim res.
4: Avui hem tingut molt de temps, eh? Per parlar d'aquesta segona part.
3: Sí, sí. I perquè les hem fet fora molt ràpid, les nostres
4: convidades. Ja, no, quines convidades. D'aquestes convidades hauríem d'haver posat càmera.
1: Sí. I per mi, moltes gràcies per escoltar-nos, per aguantar-nos també, que això ja és molt. I ens veiem la setmana que ve, a veure si portem això. El Jordi ens acaba de pagar la llum, no passa res. A veure si portem això, i a partir d'aquí, avui hem fet una reunió abans d'aquest programa i tenim moltes coses especials, a veure si les podem fer totes, les podem plantejar totes, i ja aniré informant poc a poc i dia a dia. Moltes gràcies per escoltar-nos.
4: Una cosa abans d'acabar. Encara que ens barallem, però jo te quiero mucho.
1: Sí, sí, jo també. Però la colla via no la toquis. Vale. A partir d'aquí... poc més. Moltes gràcies i fins la propera. Adéu.
6: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny.

0: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: La Generalitat de Catalunya anunciava ahir a la tarda que aquest dimecres 9 de setembre se suspenia l'activitat educativa i esportiva a l'aire lliure tant al Garraf com també al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, a l'Alt i Baix Penedès, davant la previsió de pluges molt intenses i el risc d'inundacions, una mesura que estarà activa des d'aquest dimecres, des de les 7 de matí a les 5 de la tarda, i que també afecta els serveis socials bàsics i especialitzats, així com l'activitat sanitària que no sigui essencial ni urgent. En el cas de les escoles i de els instituts, els centres hauran de romandre tancats aquest dimecres durant tota la jornada. La decisió es va prendre després que la Generalitat activés el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, en fase d'alerta davant l'alt risc d'inundacions previst, com dèiem, en diverses comarques. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, també va elevar l'avís per intensitat de pluja fins al nivell 5 sobre 6, el segon grau més alt, i en alguns punts es podrien superar, ja s'apuntava, com dèiem, ahir mateix, superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, fet que s'anunciava que podria provocar acumulacions d'aigua molt ràpides i inundacions. Davant d'aquesta situació, el govern també demanava a la ciutadania que limités els desplaçaments i que només fes aquells desplaçaments que fossin imprescindibles. També recomanava optar pel teletreball sempre que fos possible. Pel que fa a l'embassament del Foix, l'Agència Catalana de l'Aigua informava a l'Ajuntament tot just ahir també que en previsió de les fortes pluges previstes, des d'ahir a la tarda a les dues s'incrementava el cabal de l'embassament del riu Foix fins als 0,750 metres cúbics segon, 750 litres segon, i que aquest cabal deia l'ACA a l'Ajuntament, li deia que no hauria de representar cap risc d'inundació. Tot i això, la policia local iniciava també ahir mateix el tancament dels punts baixos de la llera del riu Foix de forma preventiva. I també s'informava des de la mateixa pàgina web de l'Ajuntament que el pantà es trobava al 51% de la seva capacitat. Una informació que anirem ampliant al llarg de la jornada d'avui a través dels nostres serveis informatius de Ràdio Cubelles. Seguint les instruccions de la resolució de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Cubelles, a més el decret d'alcaldia 2026/907 de 8 de setembre, pel qual es prioritza el teletreball des del seu personal i tancarà els següents serveis municipals: equipaments esportius municipals, biblioteca municipal Joan Avinyó, centre Violeta i casal de la gent gran de Cubelles. Així mateix es mantenen serveis mínims presencials a la policia local i a la brigada municipal, que farà tasques de revisió preventiva d'espais públics, arbre i mobiliari urbà. I d'altra banda també es mantindran els serveis de consergeria i neteja d'edificis i una persona a l'OPIC en funcions d'informació i registre.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: La Generalitat de Catalunya anunciava ahir a la tarda que aquest dimecres 9 de setembre se suspenia l'activitat educativa i esportiva a l'aire lliure tant al Garraf com també al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, a l'Alt i Baix Penedès, davant la previsió de pluges molt intenses i el risc d'inundacions, una mesura que estarà activa des d'aquest dimecres, des de les 7 de matí a les 5 de tarda, i que també afecta els serveis socials bàsics i especialitzats, així com l'activitat sanitària que no sigui essencial ni urgent. En el cas de les escoles i del instituts, els centres hauran de romandre tancats aquest dimecres durant tota la jornada. La decisió es va prendre després que la Generalitat activés el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'INUNCAT, en fase d'alerta davant l'alt risc d'inundacions previst, com dèiem, en diverses comarques. El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, també va elevar l'avís per intensitat de pluja fins al nivell 5 sobre 6, el segon grau més alt, i en alguns punts es podrien superar, ja s'apuntava, com dèiem, ahir mateix, superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, fet que s'anunciava que podria provocar acumulacions d'aigua molt ràpides i inundacions. Davant d'aquesta situació, el govern també demanava a la ciutadania que limités els desplaçaments i que només fes aquells desplaçaments que fossin imprescindibles. També recomanava optar pel teletreball sempre que fos possible. Pel que fa a l'embassament del Foix, l'Agència Catalana de l'Aigua informava a l'Ajuntament tot just ahir també que en previsió de les fortes pluges previstes, des d'ahir a la tarda a les dues s'incrementava el cabal de l'embassament del riu Foix fins als 0,750 metres cúbics segon, 750 litres segon, i que aquest cabal deia l'ACA a l'Ajuntament, li deia que no hauria de representar cap risc d'inundació. Tot i això, la policia local iniciava també ahir mateix el tancament dels punts baixos de la llera del riu Foix de forma preventiva. I també s'informava des de la mateixa pàgina web de l'Ajuntament que el pantà es trobava al 51% de la seva capacitat. Una informació que anirem ampliant al llarg de la jornada d'avui a través dels nostres serveis informatius de Ràdio Cubelles. Seguint les instruccions de la resolució de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Cubelles, a més el decret d'alcaldia 2026/907 de 8 de setembre, pel qual es prioritza el teletreball des del seu personal i tancarà els següents serveis municipals: equipaments esportius municipals, biblioteca municipal Joan Avinyó, centre Violeta i casal de la gent gran de Cubelles. Així mateix es mantenen serveis mínims presencials a la policia local i a la brigada municipal, que farà tasques de revisió preventiva d'espais públics, arbre i mobiliari urbà. I d'altra banda també es mantindran els serveis de consergeria i neteja d'edificis i una persona a l'OPIC amb funcions d'informació i registre.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
5: Comencem ja? Va, no sé, seria algun plan.

0: Yo, original trendsetters, a combination again per l'estiu. Què dius, Cuca?
1: Acabo d'hivernar sola, trucant Xalanoman, digue-li que estem al Rio amb tota la crio. Ja ho saps, una altra vegada al Samatun.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència. Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Pràcticament està acabant de descarregar aquestes tempestes esperades aquesta nit i matinada. Han passat força de pressa i de moment les quantitats recollides se situen entre els 20 i els 30 litres a la nostra comarca. Hem d'esperar que el temps doncs vagi millorant. Encara ara, a primera hora, el cel estarà tapat. Fins i tot pot caure alguna goteta a curt termini, però amb tendència a anar desapareixent i a obrir-se clarianes amb algunes ullades de sol fins a mig matí, migdia. Llavors poden créixer algunes nuvolades i la tarda serà variable i canviant. No descartem alguna pluja dispersa, puntual, al migdia i després que es podria tornar a repetir de manera també molt puntual al vespre o entrada de la nit. Coses en conjunt poc significatives i la major part del que havia de caure pràcticament ja ho ha fet. Amb unes temperatures que aquesta nit han estat altes, fins ara no han baixat fins als 22 graus just després de la tempesta. La màxima avui estarà entre 24 i 25 i la mínima al final del dia al voltant dels 20, amb una humitat més baixa. Avui ja desapareix la sensació de calor i xafogor tan intensa que hem tingut aquests dies, amb vents febles i variables, una mica de mestral al matí, garbí a la tarda i la mar una mica moguda entre marejol i maró. Per demà, en canvi, esperem un temps radiant, esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures fresques de nit que estaran al voltant dels 17 o 18 graus de mínima, mentre que demà la màxima recuperarà una miqueta i arribarà fins als 26, amb una humitat moderada i poca xafogor. Vents en conjunt febles, amb una mica de mestral o terral fins a mig matí i marinades, sobretot de garbí, al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: El govern de la Generalitat ha anunciat l'aixecament de la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitats sanitàries no urgents a les 5 comarques que estaven en màxima alerta: l'Alt i Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Protecció Civil ha argumentat que la resta de restriccions no s'aixequen perquè no hi ha temps material per poder-les organitzar abans de les 5 de la tarda, que és quan s'acaba aquesta resolució aprovada dimarts. És el cas, per exemple, de la suspensió de l'activitat educativa i universitària. S'enviarà una alerta als mòbils informant dels canvis a la població de les comarques afectades. Les precipitacions registrades durant les darreres hores a Cubelles han obligat a tallar els principals passos soterranis habituals a Cubelles. Segons ha informat l'Ajuntament de Cubelles, entre els punts afectats hi ha els passos de l'Avinguda de la Riera, al carrer Arles de Tec i el torrent d'en Pedro, aquest últim tram de connexió entre Cubelles i Cunit, just en aquest tram. A banda d'aquests talls, també s'han registrat incidències puntuals en alguns carrers del municipi. És el cas del carrer Millera, on puntualment s'ha acumulat aigua a causa d'una intensitat de pluja superior a la capacitat d'absorció del sistema de clavegueram. Un cop ha disminuït la precipitació, l'aigua ha anat desapareixent progressivament. També s'han detectat problemes en alguns embornals que, tot i haver estat revisats aquesta mateixa setmana, s'han anat colmatant amb fulles i branques arrossegades pel vent, dificultant l'evacuació de l'aigua. En aquests moments, l'empresa d'aigua i sanejament Veolia, APCAR, contractada per l'Ajuntament, està revisant els punts més afectats al municipi, principalment a la zona marítima, per tal de facilitar el drenatge i restablir la normalitat el més aviat possible. Des de l'Ajuntament de Cubelles recomana extremar la precaució en els desplaçaments i evitar els passos soterranis afectats mentre es mantinguin els talls. L'Ajuntament de Cubelles ha retirat un bidó industrial oxidat i en un estat molt deteriorat que havia aparegut a la platja de la Mota de Sant Pere. El recipient va ser localitzat de manera accidental i davant la possibilitat que pogués contenir alguna substància contaminant, el consistori va activar les mesures necessàries per garantir-ne la retirada amb seguretat. L'actuació es va coordinar amb l'Agència de Residus de Catalunya i va comptar amb la intervenció d'una empresa especialitzada que va analitzar el contingut del bidó. Les proves van determinar que es tractava d'un tipus de cru no inflamable. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que davant l'estat del recipient i la incertesa inicial sobre el contingut, es va decidir actuar amb la màxima precaució per evitar qualsevol risc ambiental. Escoltem Àlex Noeda.
4: Sí, doncs, bueno, apareix de manera accidental doncs, un bidó en un estat bastant oxidat, sense cap mena d'identificació, sense cap marca, cap resta de pintura, el que fa doncs, una mica difícil de saber doncs, quin és el contingut. No? Per l'estat que presentava, doncs, ja sospitàvem que portava molt de temps al mar, però havíem d'esbrinar exactament què portava. Quan va aparèixer a la platja, va aparèixer tombat, algun ciutadà doncs, va decidir, suposo que per prudència també, doncs, desplaçar-lo cap a dins de la sorra. Al final l'Ajuntament doncs, va venir i ho va balissar i el va coordonar, diguem. I mentrestant, en paral·lel, el que hem fet és doncs, contactar amb l'Agència de Residus de Catalunya i plantejar-los la situació, a veure com hem de fer, perquè sospitem que té petroli o algun tipus de cru a dins, algun tipus d'oli, que no sabem exactament quina és la composició, no sabem si és volàtil o no. Llavors, doncs, bueno, ells ens adrecen a una empresa, aquesta empresa B, fa una primera valoració, confirmen que el contingut doncs, és un tipus de cru però que no és inflamable i llavors doncs, procedim a retirar-lo. La retirada doncs, es fa amb la supervisió d'aquesta empresa per evitar doncs, qualsevol potencial desastre ambiental que hagués pogut causar això.
3: L'aparició del bidó a Cubelles no seria un cas aïllat, segons ha explicat el mateix regidor Àlex Noeda. També s'han produït episodis similars en altres punts del litoral, com ara Calafell i a Mallorca, sense que s'hagi pogut determinar la seva procedència. Per l'estat de corrosió i la manca de cap manera de distintiu identificatiu del bidó, sembla ser, diu el mateix Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, que portava temps aquest bidó a l'aigua i amb els corrents marins de les darreres setmanes han anat surant fins a arribar a diferents punts de la costa.
4: Sembla ser que també en va aparèixer una de les platges de Calafell i pel que hem vist a les notícies doncs, també n'ha aparegut un per les platges de Mallorca. Potser que degut a aquesta incidència triple, doncs podria ser que n'aparegués algun altre en alguna altra zona del litoral en els propers dies. Esperem que no ens passi a Cubelles un altre cop, però bueno, ara ja sabem quin és el protocol.
3: L'Ajuntament de Cubelles manté la coordinació amb els organismes competents i continua atent a possibles noves aparicions de residus similars al litoral cubellenc. En cas que alguna persona detecti un nou cas, el regidor Àlex Noeda demana que ho faci saber a l'Ajuntament.
4: Demanar doncs, a la població que si en tornés a veure una altra, que per desgràcia acaba les nostres platges, doncs, que ens avisin directament a la regidoria o truquin a l'Ajuntament i que ens notifiquin.
3: Doncs res més, moltes gràcies. L'entrevista sencera al regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Àlex Noeda, es pot recuperar la carta des del nostre portal web, radiocubelles.cat.
0: Aquest divendres 11 de setembre es llançarà el castell de focs que es va haver de suspendre per la festa major. L'Ajuntament ha organitzat un concert i aquest espectacle pirotècnic al Passeig Marítim com a complement als actes institucionals de la Diada Nacional de l'11 de setembre. El castell de focs de festa major que es va haver de suspendre, recordem, pel risc d'incendis el passat 14 d'agost, es farà finalment aquest divendres dia 11 de setembre, tal com ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll.
5: Aquest divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al dematí farem els actes institucionals de la Diada. I a la tarda, a 7:45, al Passeig Marítim, farem una actuació d'un tribut de l'Ax en Busto i a continuació, a 10:45, farem els focs artificials, els que recuperem del dia 14 d'agost, que per problemes climatològics no es van poder fer. Doncs acabarem a l'estiu amb festa, amb focs, color i música. Vinga, us esperem a tots. Fins al divendres.
0: La Pirotècnia Estalella, l'adjudicatària de l'espectacle, llançarà el castell a partir de 10:45 de la nit des del Passeig Marítim a la Platja Llarga, tocada al Club Marítim, al mateix lloc habitual des d'on es llença cada festa major. Prèviament, l'Ajuntament ha organitzat també un concert gratuït amb el grup Rock en Busto, que és un tribut a la banda L'Ax en Busto, del Vendrell. L'actuació arrencarà cap a 7:45 del vespre al Passeig Marítim, també. L'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de l'11 de setembre serà al matí, a les 11, a la plaça de l'Església, davant del campanar. El cor L'Espiga interpretarà el cant del poble i el cant de la Senyera abans que les autoritats, acompanyades del pubillatge local, hissin la Senyera, el monument al geni i la força bruta d'Anselm Cabús, tot plegat amb l'himne de Catalunya, els Segadors de Fons, que serà interpretat també per la coral centenària covellenca, el cor L'Espiga. Seguidament, les entitats municipals, els partits polítics i l'Ajuntament podran fer les seves ofrenes florals.
3: La Biblioteca Municipal de Cubelles dona el tret de sortida del nou curs amb una programació cultural pensada per fomentar la lectura i apropar l'equipament a la ciutadania de totes les edats. En una entrevista aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, la directora Núria del Campó ha repassat les activitats d'estiu i ha avançat també les principals propostes pels mesos de setembre i octubre. Durant els mesos de juliol i agost, la biblioteca ha acollit una nova edició de l'operació Trapella, protagonitzada pel personatge de l'Adel Terrible, i un total de 29 infants han aconseguit superar el bibliorepte plantejat durant l'estiu. I com a recompensa s'ha fet un sorteig d'un lot de llibres que ha guanyat l'Alba, una nena de 9 anys. Ens ho explica Núria del Campó.
6: Al juliol, durant dos mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adel, Adel la Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs havien de dipositar a l'armari de l'Adel doncs el seu treball que havien fet. I ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
3: I amb l'inici d'aquest mes de setembre, la Biblioteca Municipal canviarà també el seu horari habitual. A banda, també té a punt la seva nova programació. Entre d'altres, amb l'arribada de la Festa de la Verema, la Biblioteca ha preparat diverses propostes relacionades amb el món del vi i la cultura local. Entre aquestes activitats programades hi ha l'exposició Cubelles en clau de vi, d'Arantxa Manrique, així com també un aparador especial en llibres vinculats al món vitivinícola. Ens ho explica Núria del Campó.
6: Però tot això arrenca a partir del 15 i ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir pues, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre amb la Festa de la Verema en el nostre municipi i nosaltres sempre hem volgut doncs, acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi. Concretament es titula Cubelles en clau de vi i ens la porta l'Arantxa Manrique de l'Espai Amart. Llavors és un recull d'obres fetes per ella, inspirades en imatges emblemàtiques del món de la vinya i del vi. De tot el mes ho tindrem. Paral·lelament, sí, Muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema, del vi i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles doncs ho pugui fer.
3: La programació infantil també es reprèn aquest setembre amb els dimarts de 15 minuts comptats, una proposta de narració de contes que torna després de l'aturada de l'estiu. I a més, el 19 de setembre serà el torn de l'espectacle de titelles Els Tres Porquets a càrrec de la companyia Picacontes. D'altra banda, tornen els clubs de lectura. Des de l'1 de setembre ja han tornat doncs, aquests clubs i els participants ja poden recollir els llibres corresponents als 14 clubs de lectura que ofereix actualment la biblioteca. Entre les activitats previstes destaca la visita de l'escriptor Xavi Bosch, que presentarà la seva obra Manhattan, Barcelona. La programació continuarà durant el mes d'octubre amb noves xerrades i tallers, així com també amb la col·laboració del Consell Comarcal en el marc de l'Octubre Trans. I coincidint amb l'inici del nou curs, la direcció de la biblioteca també ha fet una crida als usuaris a tenir cura de les instal·lacions i a fer un ús responsable de l'equipament. L'objectiu és garantir la convivència i que la biblioteca continuï sent un espai agradable i accessible per tothom. El Servei Municipal de Cangur, Espai Concilia, Temps per Cures i per Tu, torna a estar en marxa des d'aquest dimarts 8 de setembre a Cubelles. La iniciativa ofereix suport gratuït a les famílies amb infants entre 3 i 14 anys amb l'objectiu de facilitar l'organització de la vida quotidiana i afavorir també la conciliació de les responsabilitats familiars, laborals i socials. En una entrevista a Ràdio Cubelles, Núria Plana, regidora de Polítiques d'Igualtat, ha donat més detalls sobre aquest programa.
7: Temps de cures, que és el servei que donem des de MEDA, des del Consell Comarcal, per nens de 3 a 14 anys, que és un espai d'acollida per a aquests nens amb la idea de que les mares tinguin espai per elles mateixes. Vull dir, al final, la idea és que els nens estiguin cuidats i facin activitats, però no és tan dirigit als nens, que també, però també amb les mares, que aquest espai tinguin per fer, doncs, ni que siguin anar a la peluqueria tranquil·la, no? Doncs això, doncs que tinguin aquest espai per fer les seves tasques que potser no podrien fer perquè han d'estar cuidant dels nens.
3: L'Espai Concilia funciona al llarg del curs escolar i ofereix als infants un espai d'acollida on poden participar en jocs de lliure accés, activitats d'animació sociocultural i propostes educatives. El servei també disposa d'un espai destinat a fer deures o llegir. Durant els períodes de vacances escolars, el programa també preveu la realització de casals específics per Nadal i Setmana Santa. Núria Planes ha valorat positivament el funcionament d'aquest servei Concilia.
7: Funciona molt bé, cada vegada hem anat augmentant, de fet ara també es fa els dissabtes al matí que es fa ja el Violeta. Es fa a l'escola Charlie Rivel els dilluns i els divendres i a la de Vol al Mar de dimarts a divendres i els dissabtes al Violeta. I llavors és una cosa que aquest projecte ens funciona molt bé, cada vegada tenim més demanda, hem anat ampliant cada vegada més i bueno, al final és això, de la tarda de les 4 i mitja que deixen anar a l'escola fins a les 7 i mitja, que les mares puguin tenir un espai per elles.
3: La iniciativa s'emmarca en les actuacions al Servei d'Informació i Atenció a les Dones, al CIAT Carraf. Durant l'any 2025, el servei va atendre 143 infants a Cubelles i de Canyelles, 53 nenes i 90 nens, fet que posa de manifest la utilitat d'aquest recurs per a les famílies de la comarca. Per utilitzar aquest servei, les famílies s'han de donar d'alta prèviament a través del web del Consell Comarcal del Garraf. Un cop validada la inscripció, es poden efectuar les reserves que s'han de tramitar amb un mínim de 24 hores d'antelació. Per més informació, es pot contactar amb el servei a través del correu electrònic espaiconcilia@ccgarraf.cat o bé a través del telèfon 662-965-950.
8: El Club de Futbol Cubelles entra en la recta final de la pretemporada amb bones sensacions i mantenint-se invicta en els partits de preparació. L'equip dirigit per Josu i Manol ha empatat tots els amistosos disputats fins ara, amb l'excepció del partit davant de la Unió Esportiva Canyelles, que es va saldar amb una contundent victòria cubellenca per 1-5. Més enllà dels resultats, aquests partits estan servint al nou cos tècnic per anar consolidant les idees de joc durant minuts als jugadors i acabarà de definir l'equip que afrontarà el retorn a la segona catalana. La pretemporada encara tindrà dos capítols més, tots dos al municipal Josep Pons i Ventura. El primer serà aquest dijous, 10 de setembre, a les 8 del vespre, davant del Sant Just B, equip que també està a la segona catalana. El segon capítol serà aquest dissabte, 12 de setembre, a 6:45 de la tarda i davant de la penya jove de les Roquetes, en el que serà el darrer amistós abans del debut. Aquests dos últims compromisos serviran també per acabar de valorar l'estat de la plantilla abans de l'inici de la competició oficial. En aquest sentit, Josu i Manol no ha descartat que encara es pugui produir algun moviment durant els propers dies, ja sigui amb alguna incorporació que pugui reforçar l'equip o fins i tot alguna baixa. El tècnic, per tant, encara té marge per acabar de configurar una plantilla que enfrontarà una temporada amb moltes novetats després del descens a la segona catalana i amb l'objectiu de començar la competició amb les màximes garanties. El debut oficial del Club de Futbol Cubelles arribarà el proper dissabte 19 de setembre al camp del Torreforta, en el primer partit de Lliga.
9: I
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
9: Si vols notar la diferència,
10: Ràdio Cubelles.
9: Si vols notar la diferència,
10: Ràdio Cubelles.
9: Si vols notar la diferència,
10: si vols notar la diferència,
11: Ràdio Cubelles 107.5 FM.

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les tres i sé que em costarà, però

0: és el Mediterrani.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Yo, wife. Yo, DJ Mac. Yeah, yeah. Get me on a beat, so.

animar un mesor. El vent de l'Empordà ja torna a fer-lo mort. Al bosc el bruixot fa el ritual quan és fosc. Al de sobre el foc vella dona el rebost. Witch foc. Surt fum del pot al cost. No fa favors al bruixot més. Bruixa del llac a Merlin de Camelot.

0: avui tenim a Oc Déu amb aquest single meravellós en aquesta calorosa tarda de 1984. Single del seu àlbum titulat Gràcies molt amable, fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no ho sabies, Oc Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com sona això, gent?
1: Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: toca, ja adéu. Ens acabarem tancant, no?
1: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Al teteo.

0: El d'avui sí que no té més no de sentit. Jo crec que la coneixeu, vale? La coneixeu bé. Però és un tema que no veu a sempre.
1: A la vez con la Mau, que es una escándalo. Llamar punk y ya el pogo no te bando.

històries que em fan més por són les que no han ni començat, les que et deixen la sensació

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Pràcticament està acabant de descarregar aquestes tempestes esperades aquesta nit i matinada. Han passat força de pressa i de moment les quantitats recollides se situen entre els 20 i els 30 litres a la nostra comarca. Hem d'esperar que el temps doncs vagi millorant. Encara ara, a primera hora, el cel estarà tapat. Fins i tot pot caure alguna goteta a curt termini, però en tendència a anar desapareixent i a obrir-se clarianes amb algunes ullades de sol fins a mig matí, migdia. Llavors poden créixer algunes nuvolades i la tarda serà variable i canviant. No descartem alguna pluja dispersa, puntual, al migdia i després que es podria tornar a repetir de manera també molt puntual al vespre o entrada de la nit. Coses en conjunt poc significatives i la major part del que havia de caure pràcticament ja ho ha fet. Amb unes temperatures que aquesta nit han estat altes, fins ara no han baixat fins als 22 graus just després de la tempesta. La màxima avui estarà entre 24 i 25 i la mínima al final del dia al voltant dels 20, amb una humitat més baixa. Avui ja desapareix la sensació de calor i xafogor tan intensa que hem tingut aquests dies, amb vents febles i variables, una mica de mestral al matí, garbí a la tarda i la mar una mica moguda entre marejol i maró. Per demà, en canvi, esperem un temps radiant, esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures fresques de nit que estaran al voltant dels 17 o 18 graus de mínima, mentre que demà la màxima recuperarà una miqueta i arribarà fins als 26, amb una humitat moderada i poca xafogor. Vents en conjunt febles, amb una mica de mestral o terral fins a mig matí i de marinades, sobretot de garbí, al centre del dia, fent que la mar hi hagi marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: L'Ajuntament de Cubelles ha retirat un bidó industrial oxidat i en un estat molt deteriorat que havia aparegut a la platja de la Mota Sant Pere. El recipient va ser localitzat de manera accidental i davant la possibilitat que pogués contenir alguna substància contaminant, el consistori va activar les mesures necessàries per garantir-ne la retirada amb seguretat. L'actuació es va coordinar amb l'Agència de Residus de Catalunya i va comptar amb la intervenció d'una empresa especialitzada que va analitzar el contingut del bidó. Les proves van determinar que es tractava d'un tipus de cru no inflamable. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que davant l'estat del recipient i la incertesa inicial sobre el contingut es va decidir actuar amb la màxima precaució per evitar qualsevol risc ambiental. Escoltem Àlex Noeda.
4: Sí, doncs, bueno, apareix de manera accidental doncs un bidó en un estat bastant oxidat, sense cap mena d'identificació, sense cap marca, cap resta de pintura, el que fa doncs una mica difícil de saber doncs quin és el contingut, no? Per l'estat que presentava, doncs ja sospitàvem que portava molt de temps al mar, però havíem d'esbrinar exactament què portava. Quan va aparèixer a la platja, va aparèixer tombat. Algun ciutadà doncs va decidir, suposo que per prudència també, doncs desplaçar-lo cap a dins de la sorra. Al final l'Ajuntament doncs va venir i ho va balissar i el va cordonar, diguem. I mentrestant, en paral·lel, el que hem fet és doncs contactar amb l'Agència de Residus de Catalunya i plantejar-los la situació, a veure com hem de fer, perquè sospitem que té petroli o algun tipus de cru a dins, algun tipus d'oli, que no sabem exactament quina és la composició, no sabem si és volàtil o no. Llavors, doncs, bueno, ells ens adrecen a una empresa, aquesta empresa ve, fa una primera valoració, confirmen que el contingut doncs és un tipus de cru però que no és inflamable, i llavors doncs procedim a retirar-lo. La retirada doncs es fa amb la supervisió d'aquesta empresa per evitar doncs qualsevol potencial desastre ambiental que hagués pogut causar això.
3: L'aparició del bidó a Cubelles no seria un cas aïllat, segons ha explicat el mateix regidor Àlex Noeda. També s'han produït episodis similars en altres punts del litoral, com ara Calafell i a Mallorca, sense que s'hagi pogut determinar la seva procedència. per l'estat de corrosió i la manca de cap manera de distintiu identificatiu del bidó. Sembla ser, diu el mateix Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, que portava temps aquest bidó a l'aigua i amb els corrents marins de les darreres setmanes han anat surant fins a arribar a diferents punts de la costa.
4: Sembla ser que també en va aparèixer una de les platges de Calafell i, pel que hem vist a les notícies, doncs, també n'ha aparegut un per les platges de Mallorca. Potser que, degut a aquesta incidència triple, doncs, podria ser que n'aparegués algun altre en alguna altra zona del litoral en els propers dies. Esperem que no ens passi a Cubelles un altre cop, però bueno, ara ja sabem quin és el protocol.
3: L'Ajuntament de Cubelles manté la coordinació amb els organismes competents i continua atent a possibles noves aparicions de residus similars al litoral cubellenc. En cas que alguna persona detecti un nou cas, el regidor Àlex Noeda demana que ho faci saber a l'Ajuntament.
4: Demana doncs, a la població que si en tornés a veure una altra, que per desgràcia acaba les nostres platges, doncs, que ens avisin directament a la regidoria o truquin a l'Ajuntament i que ens notifiquin.
3: Doncs res més, moltes gràcies. L'entrevista sencera al regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Àlex Noeda. Es pot recuperar la carta des del nostre portal web, radiocubelles.cat. Protecció Civil ha aixecat les restriccions a mobilitat i la suspensió de l'activitat sanitària no urgent que s'havien aplicat a les comarques del litoral central afectades per l'episodi de pluges intenses. Cap a la 1:26 d'aquest dimecres 9 de setembre, Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta a la població per comunicar l'aixecament de la limitació dels desplaçaments i la represa de l'activitat sanitària no urgent als centres mèdics. D'aquesta manera, la ciutadania pot recuperar progressivament la mobilitat habitual. La mesura afecta l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, comarques que ahir, dimarts 8 de setembre, van rebre l'avís de Protecció Civil davant la previsió de pluges intenses. Inicialment, les restriccions havien establert fins aquest dimecres 9 a les 5 de la tarda, però l'evolució de la situació meteorològica ha permès avançar-ne l'aixecament. El govern havia adoptat diverses mesures preventives, entre les quals la suspensió de l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, així com la recomanació a les empreses de prioritzar el teletreball. Tot i la recuperació de la mobilitat i de l'activitat sanitària en urgent, es manté la suspensió de l'activitat educativa i de lleure. Segons ha explicat la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imel Soler, la decisió respon principalment a motius logístics, ja que a aquestes hores no és possible reprendre amb normalitat el funcionament d'escoles, universitats i activitats de lleure. Les mesures adoptades inicialment responien a les previsions del Meteocat, que havia situat en nivell 5 sobre 6 el perill per intensitat de pluja en les zones afectades. Més enllà de les restriccions, Protecció Civil també va activar dimarts en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'INUCAT. La decisió es va prendre davant la previsió de pluges intenses a partir del vespre de dimarts i durant dimecres. L'organisme també alertava que els episodis de pluja podien anar acompanyats de calamarsa i fortes reixes de vent. Tot i que finalment el temporal ha tingut una afectació molt menor de la prevista, Imma Soler ha defensat les restriccions adoptades. I segons ha explicat, aquestes mesures permeten a la ciutadania organitzar-se amb antelació. Soler també ha remarcat que les alertes meteorològiques sempre comporten un cert marge d'incertesa perquè les previsions es basen en probabilitats. Més informació des del nostre canal radiocubelles.cat. Les precipitacions de pluja registrades dimecres 9 de setembre a Cubelles van obligar a tallar els principals passos soterranis habituals del municipi. Segons va informar l'Ajuntament de Cubelles, entre els punts més afectats hi havia els passos de l'Avinguda de la Riera, el carrer d'Arles de Tec i el torrent d'en Pedro, aquest últim en el tram de connexió entre Cubelles i Cunit. La pluja també va provocar incidències puntuals en alguns carrers del municipi. Al carrer Millera, per exemple, s'hi va acumular aigua temporalment a causa d'una intensitat de precipitació superior a la capacitat d'absorció del sistema de clavegram. Un cop va disminuir la pluja, l'aigua va anar desapareixent progressivament. També es van detectar problemes en alguns embornals que, tot i haver estat revisats durant la mateixa setmana, es van anar colmatant amb fulles i branques arrossegades pel vent, fet que va dificultar l'evacuació de l'aigua. L'empresa encarregada del servei d'aigua i sanejament, Veolia, coneguda com a CAR, va revisar els punts més afectats al municipi, principalment a la zona marítima, per facilitar el drenatge i recuperar al més aviat la normalitat. Des de l'Ajuntament de Cubelles es va recomanar extremar la precaució en els desplaçaments i evitar també els passos soterranis afectats mentre es mantenien els talls.
0: Aquest divendres 11 de setembre es llançarà el Castell de Focs, que es va haver de suspendre per la Festa Major. L'Ajuntament ha organitzat un concert i aquest espectacle pirotècnic al Passeig Marítim com a complement als actes institucionals de la Diada Nacional de l'11 de setembre. El Castell de Focs de Festa Major, que es va haver de suspendre, recordem, pel risc d'incendis el passat 14 d'agost, es farà finalment aquest divendres dia 11 de setembre, tal com ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll.
5: Aquest divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al dematí farem els actes institucionals de la Diada. I a la tarda, a 8:15, al Passeig Marítim, farem una actuació d'un tribut de l'Arts en Busto i a continuació, a 10:45, farem els focs artificials, els que recuperem del dia 14 d'agost, que per problemes climatològics no es van poder fer. Doncs acabarem a l'estiu amb festa, amb focs, color i música. Vinga, us esperem a tots. Fins al divendres.
0: La Pirotècnia Estalella, l'adjudicatària de l'espectacle, llançarà el castell a partir de 10:45 de la nit des del Passeig Marítim a la Platja Llarga, tocada al Club Marítim, al mateix lloc habitual des d'on es llença cada Festa Major. Prèviament, l'Ajuntament ha organitzat també un concert gratuït amb el grup Rock en Busto, que és un tribut a la banda Lax en Busto, del Vendrell. L'actuació arrencarà cap a 7:45 del vespre al Passeig Marítim, també. L'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de l'11 de setembre serà al matí, a les 11, a la plaça de l'Església, davant del campanar. El cor L'Espiga interpretarà el cant del poble i el cant de la Senyera abans que les autoritats, acompanyades del pobillatge local, hissin la Senyera, el monument al geni i la força bruta d'Anselm Cabús, tot plegat amb l'himne de Catalunya, els segadors de fons, que serà interpretat també per la coral centenària covellenca, el cor L'Espiga. Seguidament, les entitats municipals, els partits polítics i l'Ajuntament podran fer les seves ofrenes florals. El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona s'ha tancat amb 45 actuacions aquí a Cubelles. S'han detectat 31 abocaments, s'han revisat 9 línies elèctriques i 5 punts d'aigua des de mitjans del mes de juny i fins a final d'agost. I és que la Diputació de Barcelona ha desplegat un any més el seu Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals sobre el terreny i durant aquesta temporada. A Cubelles, concretament, els agents de la Diputació han realitzat aquest 2026 un total de 45 actuacions diferents i han informat 188 persones en 75 actes de conscienciació, segons les dades publicades per la mateixa institució. Entre les actuacions realitzades durant la campanya, la majoria s'han centrat en la detecció d'abocaments. De les 31 actuacions d'aquesta mena, 20 s'han considerat abocaments amb risc d'incendis, dels quals se n'han solucionat 3, però 17 han quedat pendents de solucionar. També s'han revisat 9 casos de línies elèctriques que quedaven en contacte amb la vegetació. Segons les dades publicades per la Diputació, en dues ocasions s'ha trobat una solució per a aquestes línies elèctriques, però encara hi ha 7 casos que no s'han solucionat a hores d'ara. Durant la campanya també s'han revisat 5 punts d'aigua contra incendis per comprovar-ne l'estat i el funcionament. La Diputació de Barcelona facilita als ajuntaments el desplegament d'un dispositiu total de 87 persones mitjançant el Pla d'Informació i Conscienciació a la Població en matèria de prevenció d'incendis forestals. L'objectiu d'aquest pla és dissuadir, prevenir els incendis forestals a cada zona en funció de la superfície agroforestal vulnerable, l'estadística d'incendis forestals, els punts de risc i la pressió poblacional en l'entorn.
3: Cubelles acull aquests dies l'exposició titulada Moments, una mostra artística col·lectiva que reuneix prop d'una vintena d'obres de diferents estils i disciplines. La iniciativa posa en valor la creativitat i l'expressió artística i ofereix al públic l'oportunitat de descobrir les propostes de diversos artistes. En una entrevista al programa Cubelles Tot un Món, el president de l'entitat local, Juan Massip, ha explicat els detalls d'aquesta mostra i la voluntat de l'agrupació de continuar apropant l'art a la ciutadania.
6: D'obres hi ha més o menys quasi 20 i bé, vam decidir de fer aquesta expo de Moments perquè és una mena també de que ens coneixessin una miqueta els nostres gustos que tenim o el que sentim nosaltres quan dibuixem o què volem dibuixar o pintem. Aleshores, pues, bueno, cadascú... sí que és una temàtica de moments, però clar, és molt ampli això. Cadascú té els seus moments o amb el paisatge o amb les persones o el que sigui. I bé, jo crec que qui vagi a veure l'expo veurà que un munt de moments de cadascú, el que li agrada, qui no li agrada. I bé, a mi personalment, bueno, m'agrada el sentir coses amb persones i moments meus, i aleshores jo, el meu estil és el que he posat.
3: La diversitat d'estils i tècniques és un dels principals atractius d'aquesta exposició, que neix amb la voluntat de donar cabuda a diferents maneres d'entendre i de plasmar l'art. Juan Massip, president de Crea Cubelles, ha explicat també quins són els artistes participants de la mostra.
6: Ah, mira, aquí participa el Pere Casanovas, l'Arantxa Manrique, la Maica, el Joan Ramon, la Noelia Aranda, que més, el Nacho Vizcaíno, la Renata Daver, l'Antònia Cruz, que és la que va fer el cartell de la Festa Major, Josep Gatell i la nostra querida Esther Pérez, també, clar.
3: Més enllà de l'exposició, l'entitat Crea Cubelles desenvolupa també diferents activitats al llarg de l'any amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i la cultura artesanal. L'entitat també col·labora en diversos esdeveniments municipals i impulsa activitats dirigides especialment als més petits. Entre aquestes iniciatives hi ha els tallers infantils i els concursos de dibuix, propostes pensades per estimular la creativitat i reivindicar les activitats artístiques i artesanals en un context cada vegada més marcat per la tecnologia.
6: M'ha agafat la iniciativa també de tornar a fer el concurs de dibuix anual. Setmana Cultural va ser. O sigui, van començar aquest any i l'any que ve volem tornar a que almenys Cubelles tingui aquest concurs anual de dibuix pels nens, perquè, bueno, ja no és per premis, sinó simplement per gaudir del dia i de les seves obres, que tinguin aquesta coseta de crear coses. Perquè, clar, hem d'aprofitar la imaginació que tenen, i si els agrada pintar, pues, li donem, bueno, el que vulguin perquè facin totes les obres que vulguin. I, clar, al final és, tot això és cultura, i la cultura no s'ha de perdre mai, no s'ha de deixar de banda. Aleshores, ja que hi ha tanta tecnologia, tanta cosa, que facin els nens les coses manuals, també és una miqueta un treball complicat, ara.
3: Ara, amb el seu projecte més recent, l'exposició Moments, que està instal·lada al Centre Social, es podrà visitar fins al 28 de setembre. L'entitat reafirma així el seu compromís amb la visibilització de la creació artística local, amb la voluntat de convertir l'art en un espai de participació, expressió i una trobada per tota la ciutadania de Cubelles. La Biblioteca Municipal de Cubelles dona el tret de sortida del nou curs amb una programació cultural pensada per fomentar la lectura i apropar l'equipament a la ciutadania de totes les edats. En una entrevista aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, la directora Núria del Campo ha repassat les activitats d'estiu i ha avançat també les principals propostes pels mesos de setembre i octubre. Durant els mesos de juliol i agost, la biblioteca ha acollit una nova edició de l'Operació Trapella, protagonitzada pel personatge de l'Adel Terrible, i un total de 29 infants han aconseguit superar el bibliorepte plantejat durant l'estiu. I com a recompensa s'ha fet un sorteig d'un lot de llibres que ha guanyat l'Alba, una nena de 9 anys. Ens ho explica Núria del Campo.
7: Al juliol, durant 2 mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adele, Adele la Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs havien de dipositar a l'armari de l'Adele doncs el seu treball que havien fet. I ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
3: I amb l'inici d'aquest mes de setembre, la Biblioteca Municipal canviarà també el seu horari habitual. A banda, també té a punt la seva nova programació. Entre d'altres, amb l'arribada de la Festa de la Verema, la Biblioteca ha preparat diverses propostes relacionades amb el món del vi i la cultura local. Entre aquestes activitats programades hi ha l'exposició Cubelles en clau de vi, d'Arantxa Manrique, així com també un aparador especial en llibres vinculats al món vitivinícola. Ens ho explica Núria del Campo.
7: Però tot això arrenca a partir del 15 i ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir pues, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre amb la Festa de la Verema en el nostre municipi i nosaltres sempre hem volgut doncs, acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi. Concretament es titula Cubelles en clau de vi i ens la porta l'Arantxa Manrique de l'Espai Amart. Llavors és un recull d'obres fetes per ella, inspirades en imatges emblemàtiques del món de la vinya i del vi. De tot el mes ho tindrem. Paral·lelament, sí, muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema, del vi i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles doncs ho pugui fer.
3: La programació infantil també es reprèn aquest setembre amb els dimarts de 15 minuts comptats, una proposta de narració de contes que torna després de l'aturada de l'estiu. I a més, el 19 de setembre serà el torn de l'espectacle de titelles Els Tres Porquets a càrrec de la companyia Picacontes. D'altra banda, tornen els clubs de lectura. Des de l'1 de setembre ja han tornat doncs, aquests clubs i els participants ja poden recollir els llibres corresponents als 14 clubs de lectura que ofereix actualment la biblioteca. Entre les activitats previstes destaca la visita de l'escriptor Xavi Bosch, que presentarà la seva obra Manhattan, Barcelona. La programació continuarà durant el mes d'octubre amb noves xerrades i tallers, així com també amb la col·laboració del Consell Comarcal en el marc de l'Octubre Trans. I coincidint amb l'inici del nou curs, la direcció de la biblioteca també ha fet una crida als usuaris a tenir cura de les instal·lacions i a fer un ús responsable de l'equipament. L'objectiu és garantir la convivència i que la biblioteca continuï sent un espai agradable i accessible per tothom.
0: Una subvenció acosta la reforma del Casal de Cultura per fer-hi els nous estudis de Ràdio Cubelles. El regidor de Comunicació, Arturo Carrillo, ha anunciat durant la Festa de la Verema que l'Ajuntament disposarà de més de 70.000 euros de la Diputació de Barcelona els pròxims 2 anys, que, juntament amb recursos propis del pressupost municipal actual, haurien de permetre fer obres aquí, a l'edifici situat al carrer de Colom, que acollia fins fa pocs anys la Biblioteca Municipal, a banda de tenir també els estudis de Ràdio Cubelles i departaments de l'Ajuntament. Així ho ha comentat Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, en el transcurs del programa especial de la Verema que ha fet Ràdio Cubelles.
8: M'agrada una notícia que es va dir ja en el sopar de la ràdio que vam fer, no? Hem de dir que hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona per tal de remodelar els estudis de Ràdio Cubelles. Llavors, és una... No hem aconseguit... Tinc el cinturó al costat, pobret, que jo crec que l'he agafat alguna cosa, de sentir-ho, no?
3: S'ha sorprès.
8: Vam demanar aquesta subvenció per tal de fer la remodelació que estava plantejada. En aquest cas, no hem pogut rebre tots els diners que ens haguessin agradat, però és veritat que amb els diners que hem rebut, més els diners que portem des de l'Ajuntament, que jo com a regidor de comunicació he lluitat cada any per tenir aquest pressupost, i en aquest any 2026 he aconseguit tenir una partida d'inversió per l'edifici de Ràdio Cubelles, més la subvenció que hem rebut de la Diputació, doncs haurem d'estudiar tot el projecte que tenim, quina part podem fer amb aquesta dotació pressupostària que tenim ara mateix, per tal de començar doncs, aquesta remodelació, no?, dels estudis de Ràdio Cubelles, que espero que arribi el més aviat possible. Estem treballant ja en això.
0: El projecte de reforma total de l'edifici tindria un pressupost de més de 317.000 euros i hauria de permetre la construcció

0: ja es preveia la construcció immediata de la biblioteca nova i que, per tant, l'edifici del Casal de Cultura hauria de tenir uns usos nous. D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de comunicació, també ha agraït a tota la gent que treballa i col·labora en la programació de Ràdio Cubelles que ha de tornar al curs normal a finals d'aquest mes de setembre.
1: En realitat, la ràdio no para, és a dir, sempre s'està en marxa, sempre s'està fent coses, i la veritat que aquest nou curs, no, de Ràdio Cubelles que iniciem ara, a finals de setembre, pues, com bé dius, no, mantenim molta programació del que ja teníem. És veritat que m'agradaria molt donar les gràcies, encara que dius que no són col·laboradors, també als col·laboradors que tenim a Ràdio Cubelles, perquè sense ells no tindríem tota la parrilla que tenim cada dia, no, a Ràdio Cubelles, i sense ells i elles pues, no podríem fer el que fem a Ràdio Cubelles, no? I per això és una ràdio la més longeva, diem, no? La més longeva de la comarca, per això, no? Per la nostra gent que està aquí cada dia, que està fent la feina, que no es veu, com sempre dic, no? Però que sempre estan aquí amb nosaltres, i els hem d'agrair moltíssim, igual que a tots vosaltres com a treballadors de Ràdio Cubelles, però sobretot que m'agradaria reforçar molt pues, aquest paper, no, del col·laborador i la col·laboradora que estan cada dia treballant per tot la carrera de Cubelles creixi i continuï en línia, no?
0: De fet, l'emissora municipal Ràdio Cubelles arrencarem amb la programació habitual a partir del 21 de setembre, quan tornarem a oferir els programes i seccions de tots els col·laboradors. Durant els mesos d'estiu s'ha ofert igualment una programació amb tots els programes informatius de producció pròpia, excepte només els programes esportius, que tornaran a arrencar coincidint amb la nova temporada també ara a finals de setembre.
2: El Club de Futbol Cubelles entra en la recta final de la pretemporada amb bones sensacions i mantenint-se invicte en els partits de preparació. L'equip dirigit per Josu i Manol ha empatat tots els amistosos disputats fins ara, amb l'excepció del partit davant de la Unió Esportiva Canyelles, que es va saldar amb una contundent victòria cubellenca per 1-5. Més enllà dels resultats, aquests partits estan servint al nou cos tècnic per anar consolidant les idees de joc durant minuts als jugadors i acabarà de definir l'equip que afrontarà el retorn a la segona catalana. La pretemporada encara tindrà dos capítols més, tots dos al municipal Josep Pons i Ventura. El primer serà aquest dijous, 10 de setembre, a les 8 del vespre, davant del Sant Just B, equip que també està a la segona catalana. El segon capítol serà aquest dissabte, 12 de setembre, a 6:45 de la tarda i davant de la penya jove de les Roquetes, en el que serà el darrer amistós abans del debut. Aquests dos últims compromisos serviran també per acabar de valorar l'estat de la plantilla abans de l'inici de la competició oficial. En aquest sentit, Josu i Manol no ha descartat que encara es pugui produir algun moviment durant els propers dies, ja sigui amb alguna incorporació que pugui reforçar l'equip o fins i tot alguna baixa. El tècnic, per tant, encara té marge per acabar de configurar una plantilla que enfrontarà una temporada amb moltes novetats després del descens a la segona catalana i amb l'objectiu de començar la competició amb les màximes garanties. El debut oficial del Club de Futbol Cubelles arribarà el proper dissabte 19 de setembre al camp del Torreforta, en el primer partit de Lliga.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Si vols notar la diferència, Ràdio Cubelles. Si vols notar la diferència, Ràdio Cubelles. Si vols notar la diferència, si vols notar la diferència,
4: Ràdio Cubelles 107.5 FM.

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

com dins d'una barca, sento un tambaleig que no m'espanta. Com si fos un mantra, m'atravessa el pit com una llança. Sóc com una planta que et dona la vida quan et canta.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: I avui parlem d'una exposició titulada Moments. Ho fem amb Juan Massip, que és el president de Crea Cubelles. Benvingut.
2: Hola, encantat.
1: I bé, és una exposició que ja està en marxa i que es podrà visitar fins al 28 de setembre al Centre Social de Cubelles. Parla'ns, doncs, d'aquesta mostra en la qual hi participa el grup d'artistes de Crea Cubelles. Com l'heu composat? És a dir, quantitat d'obres, estils i autors.
2: Sí. Bueno, d'obres hi ha més o menys quasi 20. I bé, vam decidir de fer aquesta expo de moments perquè és una mena també de que ens coneixessin una miqueta els nostres gustos que tenim o el que sentim nosaltres quan dibuixem o què volem dibuixar o pintem. Aleshores, pues, bueno, cadascú... sí que és una temàtica de moments, però clar, és molt ampli això. Cadascú té els seus moments o amb el paisatge, o amb les persones, o el que sigui. I bé, jo crec que qui vagi a veure l'expo veurà que un munt de moments de cadascú, el que li agrada, qui no li agrada. I bé, a mi personalment, bueno, m'agrada el sentir coses amb persones i moments meus, i aleshores jo, el meu estil és el que he posat. Uh-huh.
1: Artistes, va, qui participa?
2: Ah, mira, aquí participa el Pere Casanovas, l'Arantxa Manrique, la Maica, Joan Ramon, la Noelia Aranda, que més, el Nacho Vizcaíno, la Renata Daver, l'Antònia Cruz, que és la que va fer el cartel de la Festa Major, Josep Gatell, i no sé si em falta algun, jo crec que... Ah, no, clar, i la nostra querida Esther Pérez, també, clar.
1: Molt bé.
2: Una obra molt xula, també. Bueno, quatre obres que té.
1: Per tant, són disciplines diferents, no? Podem veure estils totalment diferents, perquè suposo que els artistes, cadascú segueix la seva línia, no?
2: Sí, sí, això continuem igual. Sí, perquè, bueno, també és la nostra marca d'identitat. Cadascú dibuixa, pinta i fa el que vol, com vulgui, i sense restriccions.
1: D'elles una vintena d'obres que estan exposades al Centre Social. L'objectiu, donar-vos a conèixer, no? Com a sí. Crear Cubelles.
2: Sí, bueno, que es coneixen i que també que la gent també pugui saber que un artista pot ser qualsevol. Nosaltres continuem amb la nostra missiva de que qualsevol pot fer una obra d'art i no fa falta tenir que estudiar... Fa falta estudiar, clar, perquè nosaltres estudiem tots els dies, però que qualsevol pot fer una obra.
1: O sigui que l'art es porta dins.
2: Exactament, i si a ti t'agrada fer alguna cosa en concret, doncs ho pots plasmar perfectament.
1: Uh-huh. Per tant, a Crea Cubelles, tot és un conjunt d'artistes, no? En aquests moments, no sé, com està l'entitat? Perquè ja porta un temps, no?, creada. Jo ara no tinc aquí les dades, però bé, si vols presentar...
2: Sí, bé, a veure, ara som una trentena i ara estan venint més gent que es vol apuntar i nosaltres encantats de que la gent vulgui participar a fer, bueno, expos, alguna activitat o simplement fer la xerrada que fem quan ens reunim i, bueno... Parlem de tot, d'art, de tècniques, de qualsevol cosa. Perquè al final també anem aprenent uns dels altres. Aleshores, estem retroalimentant contínuament.
1: Uh-huh. I bé, en tot cas, d'elles ja en paisatges, però també qualsevol moment doncs, que pots trobar inclús... Jo ara estic mirant alguna de les fotografies que us han penjat, no?
2: Sí.
1: Diguem, a internet, no?, des de l'Ajuntament, no?, que anuncien aquest acte i podem veure una de les imatges, doncs, pintors pintant al carrer, inclús amb paraigües, no sé de qui és aquesta obra, no?, però em vinc a referir molta color.
2: Sí, això és del Pere, del nostre Pere Casanovas, que, bueno, jo... El Pere és que també agafa qualsevol moment que veu i ho plasma i, bueno, fa unes històries impressionants.
1: Ah, veiem aquí un paisatge, no?
2: Sí.
1: Com un camí, no? Sembla?
2: Sí, és com un camí d'un bosc.
1: seria una altra de les imatges. Aquí hi ha doncs, gent, no? Gent sembla doncs, que estan sobre una taula,
2: clar,
1: no?
2: Això és de l'Antònia.
1: Antònia Cruz.
2: L'Antònia Cruz. Uh-huh. I, clar, bueno, el moment de fer, de prendre un cafè, del moment de quan estàs a gust amb les persones, no sé, jo... està molt bé.
1: Uh-huh. I obres, doncs, no sé, també atrevides, no? Sí. Perquè en veiem una amb clar. Molta color, vermell, aquest no sé si amb una lluna, no?
2: Aquest
1: seria?
2: És el típic del Nacho.
1: Del Nacho Vizcaíno.
2: Sí. Uh-huh. I a més, a mi m'agrada molt perquè quan més ho mires, més descobreixes una figureta nova o alguna cosa diferent, saps? Ho mires una vegada i, oh, que xulo. Però ho tornes a mirar i pots trobar detalls molt... molt bonics.
1: Sí, sí, són obres que amaguen coses, no? Sí. Una mirada, una persona que podria ser una noia, perquè sembla, no?, que tingui una melena, però no està definit, no? Clar. I inclús edificis, no? Clar, I ocells...
2: Jo, per exemple, estic veient la noia que està veient a l'eclipsi.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí, o sigui que... I a més, mira, en temes d'actualitat d'ara, també, sí, amb l'eclipsi que fa
1: quatre dies, sí, el mes d'agost, no? Que estava tothom, no?
2: Sí,
1: pendent d'aquest eclipsi del 12 d'agost. I, no sé, hi ha moltíssims, sí. Doncs, quadres...
2: Aquesta és de la Renata, que també és un paisatge molt naïf, molt, bueno, molt, molt seu. És que és molt...
1: Un paisatge que es veu molt al verd, no?
2: Sí.
1: I...
2: És que sempre en comú... Aquesta dona és que pinta com si fos un conte.
1: La Renata porta molt de temps a crear Cubelles?
2: No, porta molt poquet. Porta molt poquet. Un any i poc, em sembla.
1: Clar.
2: Un any, dos anys portarà.
1: I com arriben a l'entitat? Com arriben?
2: Ah, bueno, i també vale,
1: falta una
2: molt important, una, que ara l'he vist, sí? Que és la Susana.
1: La Susana?
2: La Susana Segura, que fa uns collages.
1: Sí.
2: I és una passada perquè, bueno, té aquest toc una miqueta fosc i estava... És molt, molt interessant, la veritat.
1: Hem repassat alguna de les obres, perquè, clar, la qüestió és que la gent vagi a veure l'obra,
2: sí.
1: No? Són 20, no? Però aquí hem fet una mica de dir, va, mirem quatre fotos,
2: sí,
1: i intentem explicar una mica el que estem veient nosaltres des d'aquesta publicació que anuncia aquesta exposició de Crea Cubelles. Jo et preguntava, com arriben? Com us coneixen?
2: Bueno, es coneixen gairebé per l'Instagram, sobretot, perquè últimament a la Susana, que és la que porta l'Instagram de la Crea, li van enviant missatges, que m'agradaria, jo crec que del boca a boca, que van veient, o també la gent que vol també exposar les seves obres, també. Aleshores, és una mena de portal que tenim nosaltres per donar l'oportunitat a altra gent.
1: Uh-huh. Quan parlem de Crea Cubelles, són entitats, és a dir, és una entitat local, però obre també la porta, no sé, a artistes que siguin de la comarca o són locals tots?
2: No, està oberta a tothom. Jo, per exemple, sóc de fora. Jo
1: ets de Vilanova.
2: De Vilanova. Uh-huh. I mira, al final a mi em van acollir amb els braços oberts i ja d'aquí ja no surto jo.
1: I deies, és una manera també de canalitzar si un vol exposar, no? Doncs l'oportunitat que potser feu xarxa i doncs teniu contactes, no?
2: Sí, i també, bueno, ja no solament per la pròpia associació, a lo millor algun artista mai ha tingut l'oportunitat de fer una expo, pues podem aprofitar que som una entitat per poder agafar un local perquè pugui tenir l'oportunitat d'exposar-se.
1: Uh-huh. I, d'altra banda, doncs, també es fan peticions, no? A vegades arriben peticions a l'entitat, a Crea Cubelles, propostes, no? Que, doncs, mira, vull un cartell o vull, no sé, una samarreta, no?
2: Exactament.
1: En el cas de Ràdio Cubelles. I des d'allà, doncs, feu una mica també una...
2: Clar,
1: col·laboreu, no?
2: I no és només... Quan passa això, no només passa per exemple, per mi, el president. Oh, el president ha de fer-ho. No, el president agafa i qui vulgui fer-ho ho fa. Ara, no sé que sigui especialment que hagin dit vull que fes que
1: tu facis
2: aquest artista. Però normalment sempre fem una miqueta de... posem... Oye, ens han demanat a fer un cartell o fer qualsevol cosa. Qui s'apunta? Jo. I, bueno, ja es faria el sorteig i ja sortiria. I a més també fem moltes col·laboracions també amb altres entitats, per exemple per Libertània o, bueno, o Cubelles Noir, que van fer també la del llibre de conèixer Cubelles, amb els artistes de Crea Cubelles. Aleshores, són coses, són oportunitats que surten, que, bueno, que jo crec que com a persona et posa en ple d'intensitat.
1: De dir, com deies tu, no, la imatge de la Festa Major, no? Del sí. programa, també ha sortit no una vegada, més d'una vegada, la proposta també de l'Ajuntament de cercar, no? Aquesta clar. Connexió amb Crea Cubelles, de dir, doncs, que ha sortit d'aquí, no? Una
2: no, mica. Clar, no, i està molt bé que també, que jo també agraeixo que l'Ajuntament sempre tingui el... compti amb nosaltres per fer qualsevol cosa, o, ostres, o podíem fer un acte aquí, a veure si s'ocorreix alguna cosa, no sé, que ens facin partícipes d'aquí, de Cubelles, a nosaltres ens agrada molt.
1: I a part hem pogut veure que Crea Cubelles ha col·laborat també fent activitats, no?
2: Sí.
1: Hem vist des de murals, no?
2: Sí.
1: Fins i tot tallers al llarg de la Setmana Cultural, sí. que és una bona època.
2: Sí, sí, bueno, i sobretot també pels nens, per intentar també que tinguin aquesta coseta de crear coses. Perquè, clar, hem d'aprofitar la imaginació que tenen. I si els agrada pintar, pues, li donem, bueno, el que vulguin, perquè facin totes les obres que vulguin.
1: Per tant, també feu aquesta formació, vulguis o no, no? Ensenyeu
2: sí,
1: als nens, intenteu doncs, orientar-los, heu fet algun taller de grafit, hem vist no? un mural, no? alguna paret
2: sí.
1: que han demanat la vostra col·laboració.
2: Sí, i també bueno, ara també hem agafat la iniciativa també de tornar a fer el concurs de dibuix anual. Van començar aquest any i l'any que ve volem tornar a que almenys Cubelles tingui aquest concurs anual de dibuix pels nens, perquè, bueno, ja no és per premi, sinó simplement per gaudir del dia i de les seves obres.
1: Això va ser per Festa Major?
2: No,
1: Setmana Cultural.
2: Setmana Cultural va ser.
1: Per tant, doncs, posar-ho com un ingredient més dins la Setmana Cultural.
2: Exactament, sí. Sí, clar, al final és, tot això és cultura i la cultura no s'ha de perdre mai, no s'ha de deixar de banda. Aleshores, ja que hi ha tanta tecnologia, tanta cosa, que facin els nens les coses manuals, també és una miqueta un treball complicat, ara.
1: És a dir, que s'ha de buscar una mica aquest talent artístic natural
2: sí.
1: i que sigui artesanal, no?
2: Exactament.
1: És no que la IA ho faci tot, vaja.
2: Exactament.
1: La IA pot ajudar, no?
2: La IA està bé per ajudar a agafar una idea, això està bé. Però com la ment humana i les mans, això no hi ha res. Vamos.
1: Molt bé, doncs, no sé si ens deixem alguna qüestió més, Juan, per parlar.
2: No, en principi no.
1: Projectes a futur, alguna activitat propera?
2: Projectes a futur tenim, bueno, segurament que per Nadal farem algunes històries, i algun punt de venda també, i alguna activitat. Però bueno, de moment teníem aquesta, i segurament que per ja l'any que ve ja començarem a treballar també més expos i més coses.
1: Molt bé. Doncs recordem, no?, en aquesta ocasió, aquesta exposició titulada Moments. Que el títol suposo que sorgeix doncs, per buscar un títol col·lectiu de les pintores.
2: Sí, bueno, van començar d'una manera, després d'una altra, és el que passa. Ens reunim allà a qualsevol bar, comencem a fer pluja d'idees i fins que un diu, ostres, això, i ja ens agrada a tots i ja l'agafem.
1: Molt, un nom que ha encaixat plenament, no?
2: Sí.
1: I que ha sorgit del mateix grup d'artistes de Crea Cubelles.
2: Exactament.
1: Recordem, doncs, la mostra Moments, tot el mes de setembre fins al 28, la podeu veure i observar, recordem, a la sala del Centre Social, aquesta sala d'exposicions que disposen.
2: I recordeu que és completament gratuït.
1: Molt bé.
2: Perquè l'art no ha de ser car.
1: I tant, doncs... Cultura gratuïta.
2: I tant que sí.
1: Gràcies, Juan, per aquesta entrevista aquí a la ràdio. Que vagi molt bé i seguirem parlant en una altra ocasió.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
4: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Ajuntament de Cubelles ha retirat un bidó industrial oxidat i en un estat molt deteriorat que havia aparegut a la platja de la Mota de Sant Pere. El recipient va ser localitzat de manera accidental i davant la possibilitat que pogués contenir alguna substància contaminant, el consistori va activar les mesures necessàries per garantir-ne la retirada amb seguretat. L'actuació es va coordinar amb l'Agència de Residus de Catalunya i va comptar amb la intervenció d'una empresa especialitzada que va analitzar el contingut del bidó. Les proves van determinar que es tractava d'un tipus de cru no inflamable. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que davant l'estat del recipient i la incertesa inicial sobre el contingut, es va decidir actuar amb la màxima precaució per evitar qualsevol risc ambiental. Escoltem Àlex Noeda.
3: Sí, doncs, bueno, apareix de manera accidental doncs, un bidó en un estat bastant oxidat, sense cap mena d'identificació, sense cap marca, cap resta de pintura, el que fa doncs, una mica difícil de saber doncs, quin és el contingut. No? Per l'estat que presentava, doncs, ja sospitàvem que portava molt de temps al mar, però havíem d'esbrinar exactament què portava. Quan va aparèixer a la platja, va aparèixer tombat, algun ciutadà doncs, va decidir, suposo que per prudència també, doncs, desplaçar-lo cap a dins de la sorra, al final l'Ajuntament doncs, va venir i ho va balissar i el va coordonar, diguem. I mentrestant, en paral·lel, el que hem fet és doncs, contactar amb l'Agència de Residus de Catalunya i plantejar-los la situació, a veure com hem de fer, perquè sospitem que té petroli o algun tipus de cru a dins, algun tipus d'oli, que no sabem exactament quina és la composició, no sabem si és volàtil o no. Llavors, doncs, bueno, ells ens adrecen a una empresa, aquesta empresa ve, fa una primera valoració, confirmen que el contingut doncs, és un tipus de cru però que no és inflamable i llavors doncs, procedim a retirar-lo. La retirada doncs, es fa amb la supervisió d'aquesta empresa per evitar doncs, qualsevol potencial desastre ambiental que hagués pogut causar això.
2: L'aparició del bidó a Cubelles no seria un cas aïllat, segons ha explicat el mateix regidor Àlex Noeda. També s'han produït episodis similars en altres punts del litoral, com ara Calafell i a Mallorca, sense que s'hagi pogut determinar la seva procedència. Per l'estat de corrosió i la manca de cap manera de distintiu identificatiu del bidó, sembla ser, diu el mateix Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, que portava temps aquest bidó a l'aigua i amb els corrents marins de les darreres setmanes han anat surant fins a arribar a diferents punts de la costa.
3: Sembla ser que també en va aparèixer una de les platges de Calafell i pel que hem vist a les notícies doncs, també n'ha aparegut un per les platges de Mallorca. Potser que degut a aquesta incidència triple, doncs podria ser que n'aparegués algun altre en alguna altra zona del litoral en els propers dies. Esperem que no ens passi a Cubelles un altre cop, però bueno, ara ja sabem quin és el protocol.
2: L'Ajuntament de Cubelles manté la coordinació amb els organismes competents i continua atent a possibles noves aparicions de residus similars al litoral cubellenc. En cas que alguna persona detecti un nou cas, el regidor Àlex Noeda demana que ho faci saber a l'Ajuntament.
3: Demanar doncs, a la població que si en tornés a veure una altra, que per desgràcia acaben les nostres platges, doncs, que ens avisin directament a la regidoria o truquin a l'Ajuntament i que ens notifiquin.
2: Doncs res més, moltes gràcies. L'entrevista sencera al regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Àlex Noeda, es pot recuperar la carta des del nostre portal web, radiocubelles.cat. Protecció Civil ha aixecat les restriccions a mobilitat i la suspensió de l'activitat sanitària no urgent que s'havien aplicat a les comarques del litoral central afectades per l'episodi de pluges intenses. Cap a la 1:26 d'aquest dimecres 9 de setembre, Protecció Civil ha enviat un missatge és alert a la població per comunicar l'aixecament de la limitació dels desplaçaments i la represa de l'activitat sanitària no urgent als centres mèdics. D'aquesta manera, la ciutadania pot recuperar progressivament la mobilitat habitual. La mesura afecta l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, comarques que ahir, dimarts 8 de setembre, van rebre l'avís de Protecció Civil davant la previsió de pluges intenses. Inicialment, les restriccions havien establert fins aquest dimecres 9 a les 5 de la tarda, però l'evolució de la situació meteorològica ha permès avançar-ne l'aixecament. El govern havia adoptat diverses mesures preventives, entre les quals la suspensió de l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, així com la recomanació a les empreses de prioritzar el teletreball. Tot i la recuperació de la mobilitat i de l'activitat sanitària en urgent, es manté la suspensió de l'activitat educativa i de lleure. Segons ha explicat la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imel Soler, la decisió respon principalment a motius logístics, ja que a aquestes hores no és possible reprendre amb normalitat el funcionament d'escoles, universitats i activitats de lleure. Les mesures adoptades inicialment responien a les previsions del Meteocat, que havia situat en nivell 5 sobre 6 el perill per intensitat de pluja en les zones afectades. Més enllà de les restriccions, Protecció Civil també va activar dimarts en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'INUCAT. La decisió es va prendre davant la previsió de pluges intenses a partir del vespre de dimarts i durant dimecres. L'organisme també alertava que els episodis de pluja podien anar acompanyats de calamarsa i fortes reixes de vent. Tot i que finalment el temporal ha tingut una afectació molt menor de la prevista, Imma Soler ha defensat les restriccions adoptades. I segons ha explicat, aquestes mesures permeten a la ciutadania organitzar-se amb antelació. Soler també ha remarcat que les alertes meteorològiques sempre comporten un cert marge d'incertesa perquè les previsions es basen en probabilitats. Més informació des del nostre canal radiocubelles.cat. Les precipitacions de pluja registrades dimecres 9 de setembre a Cubelles van obligar a tallar els principals passos soterranis habituals del municipi. Segons va informar l'Ajuntament de Cubelles, entre els punts més afectats hi havia els passos de l'Avinguda de la Riera, el carrer d'Arles de Tec i el torrent d'en Pedro, aquest últim en el tram de connexió entre Cubelles i Cunit. La pluja també va provocar incidències puntuals en alguns carrers del municipi. Al carrer Millera, per exemple, s'hi va acumular aigua temporalment a causa d'una intensitat de precipitació superior a la capacitat d'absorció del sistema de clavegueram. Un cop va disminuir la pluja, l'aigua va anar desapareixent progressivament. També es van detectar problemes en alguns embornals que, tot i haver estat revisats durant la mateixa setmana, es van anar colmatant amb fulles i branques arrossegades pel vent, fet que va dificultar l'evacuació de l'aigua. L'empresa encarregada del servei d'aigua i sanejament, Veolia, coneguda com a CAR, va revisar els punts més afectats al municipi, principalment a la zona marítima, per facilitar el drenatge i recuperar al més aviat la normalitat. Des de l'Ajuntament de Cubelles es va recomanar extremar la precaució en els desplaçaments i evitar també els passos soterranis afectats mentre es mantenien els talls.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

estem sentats tots junts a mitjanit, briseta vora el mar, records de l'Estartit. Recordes els matins quan caiem a la platja des del llit, com si fos ahir.

jo no sé com evitar que dir-te adéu em faci mal. Tinc tanta por que se m'ha fet un nus al cor. Que no sé per on començar, tinc tants records dins el meu cap que se'm fa un món pensar.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Protecció Civil ha aixecat les restriccions a mobilitat i la suspensió de l'activitat sanitària no urgent que s'havien aplicat a les comarques del litoral central afectades per l'episodi de pluges intenses. Cap a la 1:26 d'aquest dimecres 9 de setembre, Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta a la població per comunicar l'aixecament de la limitació dels desplaçaments i la represa de l'activitat sanitària no urgent als centres mèdics. D'aquesta manera, la ciutadania pot recuperar progressivament la mobilitat habitual. La mesura afecta l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, comarques que ahir, dimarts 8 de setembre, van rebre l'avís de Protecció Civil davant la previsió de pluges intenses. Inicialment, les restriccions havien establert fins aquest dimecres 9 a les 5 de la tarda, però l'evolució de la situació meteorològica ha permès avançar-ne l'aixecament. El govern havia adoptat diverses mesures preventives, entre les quals la suspensió de l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, així com la recomanació a les empreses de prioritzar el teletreball. Tot i la recuperació de la mobilitat i de l'activitat sanitària en urgent, es manté la suspensió de l'activitat educativa i de lleure. Segons ha explicat la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imal Soler, la decisió respon principalment a motius logístics, ja que a aquestes hores no és possible reprendre amb normalitat el funcionament d'escoles, universitats i activitats de lleure. Les mesures adoptades inicialment responien a les previsions del Meteocat, que havia situat en nivell 5/6 el perill per intensitat de pluja en les zones afectades. Més enllà de les restriccions, Protecció Civil també va activar dimarts en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'INUCAT. La decisió es va prendre davant la previsió de pluges intenses a partir del vespre de dimarts i durant dimecres. L'organisme també alertava que els episodis de pluja podien anar acompanyats de calamarsa i fortes reixes de vent. Tot i que finalment el temporal ha tingut una afectació molt menor de la prevista, Imma Soler ha defensat les restriccions adoptades. I segons ha explicat, aquestes mesures permeten a la ciutadania organitzar-se amb antelació. Soler també ha remarcat que les alertes meteorològiques sempre comporten un cert marge d'incertesa perquè les previsions es basen en probabilitats. Més informació des del nostre canal radiocubelles.cat. Les precipitacions de pluja registrades dimecres 9 de setembre a Cubelles van obligar a tallar els principals passos soterranis habituals del municipi. Segons va informar l'Ajuntament de Cubelles, entre els punts més afectats hi havia els passos de l'Avinguda de la Riera, el carrer d'Arles de Tec i el torrent d'en Pedro, aquest últim en el tram de connexió entre Cubelles i Cunit. La pluja també va provocar incidències puntuals en alguns carrers del municipi. Al carrer Millera, per exemple, s'hi va acumular aigua temporalment a causa d'una intensitat de precipitació superior a la capacitat d'absorció del sistema de clavegram. Un cop va disminuir la pluja, l'aigua va anar desapareixent progressivament. També es van detectar problemes en alguns embornals que, tot i haver estat revisats durant la mateixa setmana, es van anar colmatant amb fulles i branques arrossegades pel vent, fet que va dificultar l'evacuació de l'aigua. L'empresa encarregada del servei d'aigua i sanejament, Veolia, coneguda com a CAR, va revisar els punts més afectats al municipi, principalment a la zona marítima, per facilitar el drenatge i recuperar al més aviat la normalitat. Des de l'Ajuntament de Cubelles es va recomanar extremar la precaució en els desplaçaments i evitar també els passos soterranis afectats mentre es mantenien els talls. L'Ajuntament de Cubelles ha retirat un bidó industrial oxidat i en un estat molt deteriorat que havia aparegut a la platja de la Mota Sant Pere. El recipient va ser localitzat de manera accidental i davant la possibilitat que pogués contenir alguna substància contaminant, el consistori va activar les mesures necessàries per garantir-ne la retirada amb seguretat. L'actuació es va coordinar amb l'Agència de Residus de Catalunya i va comptar amb la intervenció d'una empresa especialitzada que va analitzar el contingut del bidó. Les proves van determinar que es tractava d'un tipus de cru no inflamable. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que davant l'estat del recipient i la incertesa inicial sobre el contingut, es va decidir actuar amb la màxima precaució per evitar qualsevol risc ambiental. Escoltem Àlex Noeda.
3: Sí, doncs, bueno, apareix de manera accidental, doncs un bidó en un estat bastant oxidat, sense cap mena d'identificació, sense cap marca, cap resta de pintura, el que fa doncs una mica difícil de saber doncs quin és el contingut, no? Per l'estat que presentava, doncs ja sospitàvem que portava molt de temps al mar, però havíem d'esbrinar exactament què portava. Quan va aparèixer a la platja, va aparèixer tombat. Algun ciutadà doncs, va decidir, suposo que per prudència també, doncs, desplaçar-lo cap a dins de la sorra. Al final, l'Ajuntament doncs, va venir i ho va avalissar i el va acordonar, diguem. I mentrestant, en paral·lel, el que hem fet és doncs, contactar amb l'Agència de Residus de Catalunya i plantejar-los la situació, a veure com hem de fer, perquè sospitem que té petroli o algun tipus de cru a dins, algun tipus d'oli, que no sabem exactament quina és la composició, no sabem si és volàtil o no. Llavors, doncs, bueno, ells ens adrecen a una empresa, aquesta empresa ve, fa una primera valoració, confirmen que el contingut doncs, és un tipus de cru però que no és inflamable, i llavors doncs, procedim a retirar-lo. La retirada doncs, es fa amb la supervisió d'aquesta empresa, per evitar doncs, qualsevol potencial desastre ambiental que hagués pogut causar això.
2: L'aparició del bidó a Cubelles no seria un cas aïllat, segons ha explicat el mateix regidor Àlex Noaida. També s'han produït episodis similars en altres punts del litoral, com ara Calafell i a Mallorca, sense que s'hagi pogut determinar la seva procedència. Per l'estat de corrosió i la manca de cap manera de distintiu identificatiu del bidó, sembla ser, diu el mateix Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, que portava temps aquest bidó a l'aigua i amb els corrents marins de les darreres setmanes han anat surant fins a arribar a diferents punts de la costa.
3: Sembla ser que també en va aparèixer una de les platges de Calafell i pel que hem vist a les notícies doncs, també n'ha aparegut un per les platges de Mallorca. Potser que degut a aquesta incidència triple, doncs podria ser que n'aparegués algun altre en alguna altra zona del litoral en els propers dies. Esperem que no ens passi a Cubelles un altre cop, però bueno, ara ja sabem quin és el protocol.
2: L'Ajuntament de Cubelles manté la coordinació amb els organismes competents i continua atent a possibles noves aparicions de residus similars al litoral cubellenc. En cas que alguna persona detecti un nou cas, el regidor Àlex Noeda demana que ho faci saber a l'Ajuntament.
3: Demanar doncs, a la població que si en tornés a veure una altra, que per desgràcia acaba les nostres platges, doncs, que ens avisin directament a la regidoria o truquin a l'Ajuntament i que ens notifiquin.
2: Doncs res més, moltes gràcies. L'entrevista sencera al regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Àlex Noeda. Es pot recuperar la carta des del nostre portal web, radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, tant de Cubelles com d'arreu del món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. Això és Can 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

Hola, bon dia. Benvinguts una altra vegada a Can 60 i salutacions cordials, com sempre, del Cintobel i de part meva. Bé, entre les commemoracions que la Generalitat de Catalunya va establir pel 2024, hi havia el bicentenari de Josep Anselm i Clavé, el polític, compositor i escriptor fundador del moviment coral a Catalunya i impulsor del moviment associatiu. I avui farem, doncs, un monogràfic dedicat a Josep Anselm Clavé i Camps, nascut a Barcelona el 21 d'abril de 1824 i mort també a la ciutat condal el 24 de febrer de 1874. Clavé va marcar la història cultural del país per ser el fundador dels Cors de Clavé, però també va implicar-se políticament des de ben jove. Va néixer al barri de la Ribera de Barcelona en una família modesta, però relativament ben situada. A 6 anys, a causa d'una infecció, va perdre la visió de l'ull dret i va haver de reduir la seva formació a l'àmbit familiar. Cap a l'any 1838, les dificultats econòmiques van obligar els germans Clavé a posar-se a treballar. Josep Anselm va abandonar els estudis i va fer de torner, però va haver de deixar aquesta activitat al cap de 2 anys per problemes de salut. Aleshores es va oferir com a músic a diversos cafès de Barcelona i es dedicà a cantar i compondre cançons. Durant els anys 40 del segle XIX, evidentment, amb només 19 anys, va militar al Partit Republicà, relacionant-se amb figures com Abdó Terradas i Narcís Monturiol, i va participar en l'intent d'assalt a la Ciutadella del 1843 en la revolta contra el general Espartero, durant la qual va ser ferit en un braç. 2 anys més tard, les seves idees polítiques el van portar a ser empresonat durant uns quants mesos a la Ciutadella de Barcelona. El 1856, Josep Anselm i el seu germà Antoni van ser detinguts i deportats a les Illes Balears. El Clavé es va casar amb Isabel Soler i Bosch, amb qui va tenir 4 fills, Amèlia, Enriqueta, Àurea Rosa i Conrad, dels quals només arribà a l'edat adulta Àurea Rosa. Clavé també va ser un home de teatre i el 1858 va estrenar a la sarsuela L'Aplec del Remei, al Liceu, amb tant d'èxit que es reposà en diversos teatres durant anys. Clavé componia la lletra i la música de les seves cançons, i pel que fa al seu vessant literari, va començar en castellà amb el gènere de la poesia, però amb l'empenta de la narraixença es va passar al català i va musicar obres com La Font del Roure i Les Nines del Ter, 1854, va musicar i va compondre, evidentment. També altres peces destacades del Clavé van ser Les Flors, o són Les Flors de Maig, del 1859, Els Pescadors, el 1861, La Verema, 1862, o treballs relacionats amb les festes populars, Els Xiquets de Valls, del 1867, La Maquinista, també del 1867, i Pasqua Florida, del 1868. Bé, i abans de continuar, doncs, amb aquesta petita biografia de Josep Anselm Clavé, escoltarem una de les seves peces emblemàtiques, La Maquinista, de 1867, com he dit. Es tracta d'una important influència de Verdi i és una espècie d'himne dedicat a classe treballadora. Dit també que La Maquinista va ser una de les 3 peces que el Cor L'Espiga de Cubelles va cantar en la diada del seu debut el 30 de juliol de l'any 1900. El Cor L'Espiga va interpretar La Gent de l'any 8, La Maquinista i Els Pescadors, que els sentirem més endavant. De moment, escoltem La Maquinista.

0: La maquinista, aquesta formidable peça de claver, l'acabem d'escoltar interpretada per la Coral del Baix Llobregat, la Coral de l'Anoia i la Banda Municipal de Barcelona. Està amb un CD editat el 1998 amb el tema Peces Corals, tot amb temes de Josep Anselm Claver. Bé, durant el bienni progressista, entre el 1854 i el 1856, Claver es va tornar a implicar en la política, però, com he dit abans, va ser deportat a les Balears juntament amb el seu germà Antoni. Després de tornar clandestinament a Barcelona, va acabar empresonat a Madrid, fins que, quan va sortir, es va vincular al Partit Federal i va ser membre de la Junta Revolucionària. Va ser elegit president de la Diputació Provincial de Barcelona durant el regnat d'Amadeu I, el 1873, i el mateix any, diputat a les Corts Constituents i governador civil de Castelló de la Plana i de Tarragona, els anys 1873 i 1874. Després del cop d'estat del general Pavia, el 3 de gener de 1874, Claver tornà a Barcelona, on va morir poques setmanes després, als 50 anys d'edat. Bé, ara tornarem a escoltar La Maquinista, però no cantada, sinó recitada, ni més ni menys per la Núria Espert.
1: La Maquinista. La campana al treball crida. El taller, a treballar. És el pa de la família, la suor de nostre afany. El taller, a les encluses, el cargol, el torn, el banc. Que los timbres més honrosos són els timbres del treball. Dali, dali, sense descans. Afanyem-nos a la feina. Dali, dali, sense descans. El foc furga amb el silventre forjador expert i brau. I amb les corbes estenalles té una barra a caldejar. Quan el ferro fa estrelletes, fina sorra hi va tirant, fins que la roenta barra treu a temps de la fornal. El martell lleuger blandeja i espargits a son alcans té la plana, el peu de cabra, els escaires i els tallants. El compàs que el martell dona, malladors ensinistrats, en l'enclusa es calaborna l'ardent ferro a cops de malls. Ja la llarguen fent-hi presa, ja l'escurcen recalcant. Va la peça prenent forma del ferrer a voluntat i forjada passa a càrrec dels torners o dels manyans. Afanyem-nos, dali, dali, sense descans. És l'opà de la família, la suor de nostre afany i los timbres més honrosos són els timbres del treball. Afanyem-nos a la feina, dali, dali, sense descans. L'aurora del progrés manumitint esclaus, l'estigma de la gleba de nostres fronts borrà. En el banquet del món, avui l'obrer ja hi cap. Els trobadors pregonen les glòries del treball. Progrés, virtut i amor és nostre lema sant. Soldats som de la indústria, soldats som de la pau. Dali, dali, dali, dali. La campana a plegar toca, lo d'haver complirem ja. El descans cerquem joiosos en la pau de nostres llars. A plegar.
0: Bé, després d'escoltar la Núria Espert, ara parlarem de la Federació de Corts a Claver. El primer organisme de caràcter federatiu impulsat per Josep Anselm Claver, amb la voluntat d'aglutinar esforços, unificar criteris i materialitzar la direcció dels molts corts dispersos per tot Catalunya, va ser l'anomenada Associación Euterpense, creada l'any 1860. 10 anys abans, el 1850, sota el lema Progrés, Amor i Virtut, Claver havia fundat la Fraternitat, la primera societat coral dels Països Catalans, derivada de la Societat Filarmònica L'Aurora, creada també per Claver el 1845. Claver pretenia elevar la cultura dels obrers mitjançant la música i el cant. Les principals activitats públiques de l'associació, o de l'associació, que es deia llavors Euterpense, van ser l'organització dels grans festivals celebrats a Barcelona als anys 1860, 1861, 1862 i 1864. L'impacte i implantació d'aquests espectacles corals anà creixent i va ser el darrer festival del 1864 el més nombrós, ja que va plegar 2.000 cantaires, 2.000, de les 57 societats corals participants i un total de 300 músics entre orquestra i banda. Un cop traspassat el fundador l'any 1874, es va obrir un període de progressiu declivi i estancament en el que les lluites internes van rematar la situació de crisi que els corts claverians patien. Diversos problemes amb els hereus de Claver, especialment la filla Àurea Rosa Claver, referents als drets de presidència de l'entitat i amb el director de la Societat Coral Euterpe del moment, Josep Rodoreda, van portar el primer gran cisma dels cors de claver, que va tenir lloc definitivament al 1887. D'una banda, l'Associació Neuterpense, presidida per Àurea Rosa Claver i amb la col·laboració de Josep Rodoreda, i per l'altra, l'anomenada Associació de les Cores de Claver, que va aplegar la majoria d'entitats corals, però que, tot i així, no va poder fer-se. A la crítica situació sismàtica cal afegir-hi un nou fet preocupant i significatiu. El 1889, la Societat Coral Euterpe va abandonar l'Associació de Coros de Claver i va continuar les seves activitats en solitari sense pertànyer a cap entitat federativa fins al 1920. Bé, fem una pausa, com faig habitualment al programa, per posar música, i com que avui doncs, el programa està dedicat a Anselm Claver, doncs escoltarem una altra de les seves peces, en aquest cas La Font del Roure, de 1854, interpretada per la Coral del Vallès, per la Coral d'Osona, per la Coral del Ripollès i la Banda Municipal de Barcelona, i també extreta d'aquest CD que he citat abans, de l'any 1998.

0: Bé, seguim i ara parlem de, o seguim amb la Federació de Corts de Claver, que va ser reconstituïda l'any 1952. I el 1971 es va inaugurar el Casal dels Corts de Claver a Barcelona i a partir d'aquests anys l'entitat va viure una etapa de transformació. Sense deixar de potenciar les veus d'homes com a especificitat pròpia, van donar entrada a les veus femenines i cors mixtos. A més dels nombrosos concerts a Catalunya i a l'estranger, entre els actes més rellevants de l'entitat, cal esmentar l'any claver el 1999, el 150 aniversari del Cant Coral l'any 2000, la inauguració de l'any Verdaguer el 2002, la creació del segell discogràfic Veus Claver el 2002, també la participació al Fòrum de les Cultures el 2004 i la creació de la Federació de Corts de Claver de Catalunya Nord el 2005. Ha rebut la Federació de Corts de Claver, entre altres guardons, la Creu de Sant Jordi l'any 2000 i la Medalla de Ciutat de Barcelona de l'any 2001. Actualment, la Federació de Corts de Claver continua vetllant pel mestre i la seva obra i organitza i atorga anualment els Premis Josep Anselm Claver de Cant Coral a Catalunya amb diverses categories. També dir doncs, que el Cor L'Espiga de Cubelles està vinculat ja pràcticament des de la seva fundació. Després ja sabem que el Cor L'Espiga ha tingut alts i baixos, però sempre ha estat vinculada als Corts de Claver i, sense anar més lluny, l'any 1953 va participar en el viatge a Madrid, que van, en el qual hi van participar doncs, la majoria d'entitats corals de Catalunya adherides o que formaven part de la Federació de Corts de Claver. Bé, i ara escoltarem una altra de les peces emblemàtiques de Josep Anselm Claver, la cançó Les Flors de Maig, que la va compondre l'any 1858. Es tracta d'una de les composicions corals més conegudes i representatives de Claver. Està dedicada a l'escriptor, dramaturg i periodista Manuel Angelón. La interpretació de Les Flors de Maig es troba documentada en programes de concert com el d'Alfons Orquestra Pau Casal, on consta que la va interpretar l'Orfeó Català, dirigit per Lluís Millet, dins el concert extraordinari de la Festa del Treball al Palau de la Música Catalana, l'1 de maig de l'any 1929. Bé, doncs, també pertanyent al CD aquest que he citat abans, dedicat completament a obres de Claver, escoltarem doncs, les Flors de Maig, interpretada per la Societat Coral Joventut Terrassenca.
1: Prop del riu hi ha una verneda, prop del riu hi ha una verneda.

Les flors de maig, una peça que el Cor l'Espiga també en el seu principi, al començament de la seva activitat, també interpretava. Recordem que estem fent un programa especial dedicat a Josep Anselm Clavé, motiu del bicentenari del seu naixement. I ara parlarem de la revista L'Aurora de Clavé, que és l'única publicació escrita en català que té els orígens en el segle XIX i que va ser publicada també per la Federació d'Associació de Federacions Associatives Catalanes, la Federació de Cors de Clavé. És per aquesta raó que l'Aurora de Clavé ha sobreviscut de diferents maneres a tants i tants esdeveniments històrics que s'han produït en un segle que no va ser precisament favorable a iniciatives de pau, progrés i solidaritat com les que impulsava Josep Anselm Clavé, el seu fundador. Aquesta dada objectiva de tan llunyana fundació atorga a l'Aurora la condició de ser la publicació degana de la premsa escrita en català, condició que fou públicament reconeguda a la nit de les revistes celebrada l'any 2008 per l'Associació de Publicacions Periòdiques Escrites en Català. Actualment, l'Aurora de Clavé té una periodicitat trimestral i els continguts van des de la informació de les activitats pròpies de la federació com les dels membres, les més de 150 corals federades, entre elles, com ja he dit, el Cor l'Espiga, passant també per la publicació d'articles de debat històrics i divulgatius. L'Aurora té una tirada de 4.000 exemplars i s'adreça al seu col·lectiu de cantaires, institucions i subscripcions. I bé, ara tornem a escoltar una peça de Clavé, que és Los Pescadors. És un tema que, com he dit també al principi, va interpretar el Cor l'Espiga el dia del seu debut, el 30 de juliol de l'any 2000.

Vinga, i per acabar aquest programa dedicat exclusivament a Clavé, doncs quatre punts sobre Josep Anselm Clavé. La seva obra estava bàsicament destinada a les activitats socioculturals que organitzava. Oferia un repertori molt divers, amb obres per a ser ballades i altres per a ser dansades. Música de ball, pensada per ser cantada amb acompanyament instrumental i que agafa les formes de les danses de moda de l'època, vals, polca, xotis, música de concert, bàsicament coral i amb poc o nul acompanyament instrumental, polifònica i que també agafa formes musicals pròpies de l'època, himnes, barcaroles, pastoreles. I un últim apunt, doncs la majoria de pobles de Catalunya tenen un carrer dedicat a Josep Anselm Clavé, i Cubelles no és menys. La primera vegada que el nomenclàtor cubellenc va acollir el Josep Anselm Clavé va ser l'any 1931, quan a la plaça Nova, que actualment porta el nom de plaça Balmes, se li va canviar el nom i se la va dedicar doncs, a Josep Anselm Clavé. I el motiu d'aquest canvi de nom, amb la inauguració del nom d'aquesta plaça de Josep Anselm Clavé, el Cor l'Espiga va actuar, va cantar unes quantes peces, i això va ser durant la Festa Major de l'any 1931. Bé, acabada la Guerra Civil, a la plaça de Josep Anselm Clavé se li va canviar el nom i se li va posar la que porta actualment de Jaume Balmes, però el nom de Clavé no va desaparèixer del nomenclàtor de Cubelles, ja que el carrer de la Rectoria, que és aquell carrer del costat de la Rectoria que va entre la plaça de Santa Maria i la plaça de la Vila, se li va canviar el nom de carrer de la Rectoria pel nom de carrer de Josep Anselm Clavé, que encara porta actualment. I bé, doncs abans d'acabar el tema del Clavé, escoltarem una altra peça seva, en aquest cas a Montserrat, que és de l'any 1856, i interpretada, igual que la Font del Roure que hem sentit abans, per la Coral del Vallès, la Coral d'Osona, la Coral del Ripollès i la Banda Municipal de Barcelona.

Bé, aquesta cançó també pertany al CD Peces Corals editat l'any 1998. Bé, ja deixem, he dit que el programa d'avui era monogràfic sobre Josep Anselm Clavé, s'ha acabat el repertori i el temps que ens queda, doncs com que en aquest programa normalment hi ha la presència dels Beatles, ens escoltarem una cançó dels Beatles que pràcticament també és cant coral perquè és el tema Because de l'àlbum Abbey Road en què ens escoltareu. Doncs pràcticament és també una peça coral dels Beatles.

Bé, i com que encara ens queda una miqueta de temps, continuem amb els Beatles, continuem amb l'Abbey Road i escoltem ara un dels temes més emblemàtics, un dels temes millors de George Harrison, Here Comes the Sun, el tema que obre la segona cara de l'àlbum.

0: I amb els Beatles i la veu de George Harrison tanquem aquest programa d'avui que hem dedicat a parlar del Josep Anselm Clavé a motiu del bicentenari del seu naixement. Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera ocasió. Adéu-siau.
1: Heu escoltat Cant 60, un desordre radiofònic dirigit i presentat per Joan Vidal.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Sessions.
3: Benvinguts a la màquina del temps.
4: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Pràcticament estan acabant de descarregar aquestes tempestes esperades aquesta nit i matinada. Han passat força de pressa i de moment les quantitats recollides se situen entre els 20 i els 30 litres a la nostra comarca. Hem d'esperar que el temps doncs, vagi millorant. Encara ara, a primera hora, el cel estarà tapat. Fins i tot pot caure alguna goteta a curt termini, però amb tendència a anar desapareixent i a obrir-se clarianes amb algunes ullades de sol fins a mig matí, migdia. Llavors poden créixer algunes nuvolades i la tarda serà variable i canviant. No descartem alguna pluja dispersa, puntual, al migdia i després que es podria tornar a repetir de manera també molt puntual al vespre o entrada de la nit. Coses en conjunt poc significatives i la major part del que havia de caure pràcticament ja ho ha fet. Amb unes temperatures que aquesta nit han estat altes, fins ara no han baixat fins als 22 graus just després de la tempesta. La màxima avui estarà entre 24 i 25 i la mínima al final del dia al voltant dels 20, amb una humitat més baixa. Avui ja desapareix la sensació de calor i xafogor tan intensa que hem tingut aquests dies, amb vents febles i variables, una mica de mestral al matí, garbí a la tarda i la mar una mica moguda entre marejol i maró. Per demà, en canvi, esperem un temps radiant, esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures fresques de nit que estaran al voltant dels 17 o 18 graus de mínima, mentre que demà la màxima recuperarà una miqueta i arribarà fins als 26, amb una humitat moderada i poca xafogor. Vents en conjunt febles, amb una mica de mestral o terral fins a mig matí i marinades, sobretot de garbí, al centre del dia, fent que a la mar hi hagi marejol.
0: Ràdio Cubelles. Notícies.
3: L'Ajuntament de Cubelles ha retirat un bidó industrial oxidat i en un estat molt deteriorat que havia aparegut a la platja de la Mota Sant Pere. El recipient va ser localitzat de manera accidental i davant la possibilitat que pogués contenir alguna substància contaminant, el consistori va activar les mesures necessàries per garantir-ne la retirada amb seguretat. L'actuació es va coordinar amb l'Agència de Residus de Catalunya i va comptar amb la intervenció d'una empresa especialitzada que va analitzar el contingut del bidó. Les proves van determinar que es tractava d'un tipus de cru no inflamable. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que davant l'estat del recipient i la incertesa inicial sobre el contingut es va decidir actuar amb la màxima precaució per evitar qualsevol risc ambiental. Escoltem Àlex Noeda.
4: Sí, doncs, bueno, apareix de manera accidental doncs, un bidó en un estat bastant oxidat, sense cap mena d'identificació, sense cap marca, cap resta de pintura, el que fa doncs, una mica difícil de saber doncs, quin és el contingut. No? Per l'estat que presentava, doncs, ja sospitàvem que portava molt de temps al mar, però havíem d'esbrinar exactament què portava. Quan va aparèixer a la platja, va aparèixer tombat, algun ciutadà doncs, va decidir, suposo que per prudència també, doncs, desplaçar-lo cap a dins de la sorra, al final l'Ajuntament doncs, va venir i ho va balissar i el va cordonar, diguem. I mentrestant, en paral·lel, el que hem fet és doncs, contactar amb l'Agència de Residus de Catalunya i plantejar-los la situació, a veure com hem de fer, perquè sospitem que té petroli o algun tipus de cru a dins, algun tipus d'oli, que no sabem exactament quina és la composició, no sabem si és volàtil o no. Llavors, doncs, bueno, ells ens adrecen a una empresa, aquesta empresa ve, fa una primera valoració, confirmen que el contingut doncs, és un tipus de cru però que no és inflamable i llavors doncs, procedim a retirar-lo. La retirada doncs, es fa amb la supervisió d'aquesta empresa per evitar doncs, qualsevol potencial desastre ambiental que hagués pogut causar això.
3: L'aparició del bidó a Cubelles no seria un cas aïllat, segons ha explicat el mateix regidor Àlex Noeda. També s'han produït episodis similars en altres punts del litoral, com ara a Calafell i a Mallorca, sense que s'hagi pogut determinar la seva procedència. per l'estat de corrosió i la manca de cap manera de distintiu identificatiu del bidó. Sembla ser, diu el mateix Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, que portava temps aquest bidó a l'aigua i amb els corrents marins de les darreres setmanes han anat surant fins a arribar a diferents punts de la costa.
4: Sembla ser que també en va aparèixer una de les platges de Calafell i, pel que hem vist a les notícies, doncs, també n'ha aparegut un per les platges de Mallorca. Potser que, degut a aquesta incidència triple, doncs, podria ser que n'aparegués algun altre en alguna altra zona del litoral en els propers dies. Esperem que no ens passi a Cubelles un altre cop, però bueno, ara ja sabem quin és el protocol.
3: L'Ajuntament de Cubelles manté la coordinació amb els organismes competents i continua atent a possibles noves aparicions de residus similars al litoral cubellenc. En cas que alguna persona detecti un nou cas, el regidor Àlex Noeda demana que ho faci saber a l'Ajuntament.
4: Demana doncs, a la població que si en tornés a veure una altra, que per desgràcia acaba les nostres platges, doncs, que ens avisin directament a la regidoria o truquin a l'Ajuntament i que ens notifiquin.
3: Doncs res més, moltes gràcies. L'entrevista sencera al regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Àlex Noeda. Es pot recuperar la carta des del nostre portal web, radiocubelles.cat. Protecció Civil ha aixecat les restriccions a mobilitat i la suspensió de l'activitat sanitària no urgent que s'havien aplicat a les comarques del litoral central afectades per l'episodi de pluges intenses. Cap a la 1:26 d'aquest dimecres 9 de setembre, Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta a la població per comunicar l'aixecament de la limitació dels desplaçaments i la represa de l'activitat sanitària no urgent als centres mèdics. D'aquesta manera, la ciutadania pot recuperar progressivament la mobilitat habitual. La mesura afecta l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, comarques que ahir, dimarts 8 de setembre, van rebre l'avís de Protecció Civil davant la previsió de pluges intenses. Inicialment, les restriccions havien establert fins aquest dimecres 9 a les 5 de la tarda, però l'evolució de la situació meteorològica ha permès avançar-ne l'aixecament. El govern havia adoptat diverses mesures preventives, entre les quals la suspensió de l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, així com la recomanació a les empreses de prioritzar el teletreball. Tot i la recuperació de la mobilitat i de l'activitat sanitària en urgent, es manté la suspensió de l'activitat educativa i de lleure. Segons ha explicat la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imel Soler, la decisió respon principalment a motius logístics, ja que a aquestes hores no és possible reprendre amb normalitat el funcionament d'escoles, universitats i activitats de lleure. Les mesures adoptades inicialment responien a les previsions del Meteocat, que havia situat en nivell 5 sobre 6 el perill per intensitat de pluja en les zones afectades. Més enllà de les restriccions, Protecció Civil també va activar dimarts en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'INUCAT. La decisió es va prendre davant la previsió de pluges intenses a partir del vespre de dimarts i durant dimecres. L'organisme també alertava que els episodis de pluja podien anar acompanyats de calamarsa i fortes reixes de vent. Tot i que finalment el temporal ha tingut una afectació molt menor de la prevista, Imma Soler ha defensat les restriccions adoptades. I segons ha explicat, aquestes mesures permeten a la ciutadania organitzar-se amb antelació. Soler també ha remarcat que les alertes meteorològiques sempre comporten un cert marge d'incertesa perquè les previsions es basen en probabilitats. Més informació des del nostre canal radiocubelles.cat. Les precipitacions de pluja registrades dimecres 9 de setembre a Cubelles van obligar a tallar els principals passos soterranis habituals del municipi. Segons va informar l'Ajuntament de Cubelles, entre els punts més afectats hi havia els passos de l'Avinguda de la Riera, el carrer d'Arles de Tec i el torrent d'en Pedro, aquest últim en el tram de connexió entre Cubelles i Cunit. La pluja també va provocar incidències puntuals en alguns carrers del municipi. Al carrer Millera, per exemple, s'hi va acumular aigua temporalment a causa d'una intensitat de precipitació superior a la capacitat d'absorció del sistema de clavegram. Un cop va disminuir la pluja, l'aigua va anar desapareixent progressivament. També es van detectar problemes en alguns embornals que, tot i haver estat revisats durant la mateixa setmana, es van anar colmatant amb fulles i branques arrossegades pel vent, fet que va dificultar l'evacuació de l'aigua. L'empresa encarregada del servei d'aigua i sanejament, Veolia, coneguda com a CAR, va revisar els punts més afectats al municipi, principalment a la zona marítima, per facilitar el drenatge i recuperar al més aviat la normalitat. Des de l'Ajuntament de Cubelles es va recomanar extremar la precaució en els desplaçaments i evitar també els passos soterranis afectats mentre es mantenien els talls. Cubelles acull aquests dies l'exposició titulada Moments, una mostra artística col·lectiva que reuneix prop d'una vintena d'obres de diferents estils i disciplines. La iniciativa posa en valor la creativitat i l'expressió artística i ofereix al públic l'oportunitat de descobrir les propostes de diversos artistes. En una entrevista al programa Cubelles Tot un Món, el president de l'entitat local, Juan Masip, ha explicat els detalls d'aquesta mostra i la voluntat de l'agrupació de continuar apropant l'art a la ciutadania.
5: D'obres hi ha més o menys quasi 20 i bé, vam decidir de fer aquesta expo de Moments perquè és una mena també de que ens coneixessin una miqueta els nostres gustos que tenim o el que sentim nosaltres quan dibuixem o què volem dibuixar o pintem. Aleshores, pues, bueno, cadascú... sí que és una temàtica de moments, però clar, és molt ampli això. Cadascú té els seus moments o amb el paisatge o amb les persones o el que sigui. I bé, jo crec que qui vagi a veure l'expo veurà que un munt de moments de cadascú, el que li agrada, el que no li agrada. I bé, a mi personalment, bueno, m'agrada el sentir coses amb persones i moments meus, i aleshores jo, el meu estil és el que he posat.
3: La diversitat d'estils i tècniques és un dels principals atractius d'aquesta exposició, que neix amb la voluntat de donar cabuda a diferents maneres d'entendre i de plasmar l'art. Juan Masip, president de Crea Cubelles, ha explicat també quins són els artistes participants de la mostra.
5: Ah, mira, aquí participa el Pere Casanovas, l'Arantxa Manrique, la Maica, Joan Ramon, la Noelia Aranda, que més, el Nacho Vizcaíno, la Renata Daver, l'Antònia Cruz, que és la que va fer el cartell de Festa Major, Josep Gatell i la nostra querida Esther Pérez, també, clar.
3: Més enllà de l'exposició, l'entitat Crea Cubelles desenvolupa també diferents activitats al llarg de l'any amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i la cultura artesanal. L'entitat també col·labora en diversos esdeveniments municipals i impulsa activitats dirigides especialment als més petits. Entre aquestes iniciatives hi ha els tallers infantils i els concursos de dibuix, propostes pensades per estimular la creativitat i reivindicar les activitats artístiques i artesanals en un context cada vegada més marcat per la tecnologia.
5: M'ha agafat la iniciativa també de tornar a fer el concurs de dibuix anual. Setmana Cultural va ser. O sigui, van començar aquest any i l'any que ve volem tornar a que almenys Cubelles tingui aquest concurs anual de dibuix pels nens, perquè, bueno, ja no és per premis, sinó simplement per gaudir del dia i de les seves obres, que tinguin aquesta coseta de crear coses. Perquè, clar, hem d'aprofitar la imaginació que tenen, i si els agrada pintar, pues, li donem, bueno, el que vulguin perquè facin totes les obres que vulguin. I, clar, al final és, tot això és cultura, i la cultura no s'ha de perdre mai, no s'ha de deixar de banda. Aleshores, ja que hi ha tanta tecnologia, tanta cosa, que facin els nens les coses manuals, també és una miqueta un treball complicat, ara.
3: Ara, amb el seu projecte més recent, l'exposició Moments, que està instal·lada al Centre Social, es podrà visitar fins al 28 de setembre. L'entitat reafirma així el seu compromís amb la visibilització de la creació artística local, amb la voluntat de convertir l'art en un espai de participació, expressió i una trobada per tota la ciutadania de Cubelles.
0: Aquest divendres 11 de setembre es llançarà el castell de focs que es va haver de suspendre per la Festa Major. L'Ajuntament ha organitzat un concert i aquest espectacle pirotècnic al Passeig Marítim com a complement als actes institucionals de la Diada Nacional de l'11 de setembre. El Castellafocs de Festa Major, que es va haver de suspendre, recordem, pel risc d'incendis el passat 14 d'agost, es farà finalment aquest divendres dia 11 de setembre, tal com ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll.
6: Aquest divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al dematí farem els actes institucionals de la Diada. I a la tarda, a 8:15, al Passeig Marítim, farem una actuació d'un tribut de l'Ars en Busto i a continuació, a 10:45, farem els focs artificials, els que recuperem del dia 14 d'agost, que per problemes climatològics no es van poder fer. Doncs acabarem a l'estiu amb festa, amb focs, color i música. Vinga, us esperem a tots. Fins al divendres.
0: La pirotècnia Estalella, l'adjudicatària de l'espectacle, llançarà el castell a partir de 10:45 de la nit des del Passeig Marítim a la Platja Llarga, tocada al Club Marítim, al mateix lloc habitual des d'on es llença cada festa major. Prèviament, l'Ajuntament ha organitzat també un concert gratuït amb el grup Rock en Busto, que és un tribut a la banda Lax en Busto, del Vendrell. L'actuació arrencarà cap a 7:45 del vespre al Passeig Marítim, també. L'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de l'11 de setembre serà al matí, a les 11, a la plaça de l'Església, davant del campanar. El cor L'Espiga interpretarà el cant del poble i el cant de la Senyera abans que les autoritats, acompanyades del pobillatge local, hissin la Senyera, el monument al geni i la força bruta d'Anselm Cabús, tot plegat amb l'himne de Catalunya, els Segadors de Fons, que serà interpretat també per la coral centenària covellenca, el cor L'Espiga. Seguidament, les entitats municipals, els partits polítics i l'Ajuntament podran fer les seves ofrenes florals. El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona s'ha tancat amb 45 actuacions aquí a Cubelles. S'han detectat 31 abocaments, s'han revisat 9 línies elèctriques i 5 punts d'aigua des de mitjans del mes de juny i fins a final d'agost. I és que la Diputació de Barcelona ha desplegat un any més el seu Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals sobre el terreny i durant aquesta temporada. A Cubelles, concretament, els agents de la Diputació han realitzat aquest 2026 un total de 45 actuacions diferents i han informat 188 persones en 75 actes de conscienciació, segons les dades publicades per la mateixa institució. Entre les actuacions realitzades durant la campanya, la majoria s'han centrat en la detecció d'abocaments. De les 31 actuacions d'aquesta mena, 20 s'han considerat abocaments amb risc d'incendis, dels quals se n'han solucionat 3, però 17 han quedat pendents de solucionar. També s'han revisat 9 casos de línies elèctriques que quedaven en contacte amb la vegetació. Segons les dades publicades per la Diputació, en dues ocasions s'ha trobat una solució per a aquestes línies elèctriques, però encara hi ha 7 casos que no s'han solucionat a hores d'ara. Durant la campanya també s'han revisat 5 punts d'aigua contra incendis per comprovar-ne l'estat i el funcionament. La Diputació de Barcelona facilita als ajuntaments el desplegament d'un dispositiu total de 87 persones mitjançant el Pla d'Informació i Conscienciació a la Població en matèria de prevenció d'incendis forestals. L'objectiu d'aquest pla és dissuadir, prevenir els incendis forestals a cada zona en funció de la superfície agroforestal vulnerable, l'estadística d'incendis forestals, els punts de risc i la pressió poblacional en l'entorn.
3: La Biblioteca Municipal de Cubelles dona el tret de sortida del nou curs amb una programació cultural pensada per fomentar la lectura i apropar l'equipament a la ciutadania de totes les edats. En una entrevista aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, la directora Núria del Campo ha repassat les activitats d'estiu i ha avançat també les principals propostes pels mesos de setembre i octubre. Durant els mesos de juliol i agost, la biblioteca ha acollit una nova edició de l'Operació Trapella, protagonitzada pel personatge de l'Adel Terrible, i un total de 29 infants han aconseguit superar el bibliorepte plantejat durant l'estiu. I com a recompensa s'ha fet un sorteig d'un lot de llibres que ha guanyat l'Alba, una nena de 9 anys. Ens ho explica Núria del Campo.
7: Al juliol, durant dos mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs, podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adel, Adel la Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs havien de dipositar a l'armari de l'Adel doncs el seu treball que havien fet. I ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
3: I amb l'inici d'aquest mes de setembre, la Biblioteca Municipal canviarà també el seu horari habitual. A banda, també té a punt la seva nova programació. Entre d'altres, amb l'arribada de la Festa de la Verema, la Biblioteca ha preparat diverses propostes relacionades amb el món del vi i la cultura local. Entre aquestes activitats programades hi ha l'exposició Cubelles en clau de vi, d'Arantxa Manrique, així com també un aparador especial en llibres vinculats al món vitivinícola. Ens ho explica Núria del Campo.
7: Però tot això arrenca a partir del 15 i ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir pues, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre amb la Festa de la Verema en el nostre municipi i nosaltres sempre hem volgut doncs, acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi. Concretament es titula Cubelles en clau de vi i ens la porta l'Arantxa Manrique de l'Espai Amart. Llavors és un recull d'obres fetes per ella, inspirades en imatges emblemàtiques del món de la vinya i del vi. De tot el mes ho tindrem. Paral·lelament, sí, muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema, del vi i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles doncs ho pugui fer.
3: La programació infantil també es reprèn aquest setembre amb els dimarts de 15 minuts comptats, una proposta de narració de contes que torna després de l'aturada de l'estiu. I a més, el 19 de setembre serà el torn de l'espectacle de titelles Els Tres Porquets a càrrec de la companyia Picacontes. D'altra banda, tornen els clubs de lectura. Des de l'1 de setembre ja han tornat doncs, aquests clubs i els participants ja poden recollir els llibres corresponents als 14 clubs de lectura que ofereix actualment la biblioteca. Entre les activitats previstes destaca la visita de l'escriptor Xavi Bosch, que presentarà la seva obra Manhattan, Barcelona. La programació continuarà durant el mes d'octubre amb noves xerrades i tallers, així com també amb la col·laboració del Consell Comarcal en el marc de l'Octubre Trans. I coincidint amb l'inici del nou curs, la direcció de la biblioteca també ha fet una crida als usuaris a tenir cura de les instal·lacions i a fer un ús responsable de l'equipament. L'objectiu és garantir la convivència i que la biblioteca continuï sent un espai agradable i accessible per tothom.
0: Una subvenció acosta la reforma del Casal de Cultura per fer-hi els nous estudis de Ràdio Cubelles. El regidor de Comunicació, Arturo Carrillo, ha anunciat durant la Festa de la Verema que l'Ajuntament disposarà de més de 70.000 euros de la Diputació de Barcelona els pròxims 2 anys, que juntament amb recursos propis del pressupost municipal actual haurien de permetre fer obres aquí, a l'edifici situat al carrer de Colom, que acollia fins fa pocs anys la Biblioteca Municipal, a banda de tenir també els estudis de Ràdio Cubelles i departaments de l'Ajuntament. Així ho ha comentat Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, en el transcurs del programa especial de la Verema que ha fet Ràdio Cubelles.
8: M'agrada una notícia que es va dir ja en el sopar de la ràdio que vam fer, no? Hem de dir que hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona per tal de remodelar els estudis de Ràdio Cubelles. Llavors, és una... No hem aconseguit... Tinc el cinturó al costat, pobret, que jo crec que l'he agafat algú de sentir-ho, no?
9: S'ha sorprès.
8: Vam demanar aquesta subvenció per tal de fer la remodelació que estava plantejada, en aquest cas. No hem pogut rebre tots els diners que ens haguessin agradat, però és veritat que amb els diners que hem rebut, més els diners que portem des de l'Ajuntament, que jo com a regidor de comunicació he lluitat cada any per tenir aquest pressupost i en aquest any 2026 he aconseguit tenir una partida d'inversió per l'edifici de Ràdio Cubelles, més la subvenció que hem rebut de la Diputació, doncs haurem d'estudiar tot el projecte que tenim, quina part podem fer amb aquesta dotació pressupostària que tenim ara mateix per tal de començar pues, aquesta remodelació, no?, dels estudis de Ràdio Cubelles, que espero que arribi el més aviat possible. Estem treballant ja en això.
0: El projecte de reforma total de l'edifici tindria un pressupost de més de 317.000 euros i hauria de permetre la construcció d'uns estudis audiovisuals nous a la planta baixa del Casal de Cultura i l'accessibilitat dels altres pisos. En aquesta línia, Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, ha revelat, però, que segurament caldrà dividir aquest projecte en fases per poder abordar-ne el finançament.
8: No es podrà fer tot el projecte sencer que volíem fer en aquesta primera fase, però sí que tenim una partida pressupostària per començar, no, pues, a dignificar una mica més aquests estudis de Ràdio Cubelles, i estem treballant a veure com ho podem encabir, aquest projecte, com podem pues, bueno, pues, trossejar, no, aquest projecte que teníem, per tal de començar a que es vegi aquesta nova imatge de Ràdio Cubelles.
0: La redacció d'aquest projecte per reformar el Casal de Cultura ve de lluny, ja que va sorgir en els primers pressupostos participatius que va organitzar l'Ajuntament de Cubelles l'any 2017, quan aleshores ja es preveia la construcció immediata de la biblioteca nova i que, per tant, l'edifici del Casal de Cultura hauria de tenir uns usos nous. D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, també ha agraït a tota la gent que treballa i col·labora en la programació de Ràdio Cubelles, que ha de tornar al curs normal a finals d'aquest mes de setembre.
8: En realitat, la ràdio no para, és a dir, sempre s'està en marxa, sempre s'està fent coses, i la veritat que aquest nou curs, no, de Ràdio Cubelles que iniciem ara, a finals de setembre, pues, com bé dius, no, mantenim molta programació del que ja teníem. És veritat que m'agradaria molt donar les gràcies, encara que dius que no són col·laboradors, també als col·laboradors que tenim a Ràdio Cubelles, perquè sense ells no tindríem tota la parrilla que tenim cada dia, no, a Ràdio Cubelles, i sense ells i elles pues, no podríem fer el que fem a Ràdio Cubelles, no? I per això és una ràdio la més longeva, diem, no? La més longeva de la comarca, per això, no? Per la nostra gent que està aquí cada dia, que està fent la feina que no es veu, com sempre dic, no? Però que sempre estan aquí amb nosaltres, i els hem d'agrair moltíssim, igual que a tots vosaltres com a treballadors de Ràdio Cubelles, però sobretot que m'agradaria reforçar molt pues, aquest paper, no, del col·laborador i la col·laboradora que estan cada dia treballant per tal que Ràdio Cubelles creixi i continuï en línia, no?
0: De fet, l'emissora municipal Ràdio Cubelles arrencarem amb la programació habitual a partir del 21 de setembre, quan tornarem a oferir els programes i seccions de tots els col·laboradors. Durant els mesos d'estiu s'ha ofert igualment una programació amb tots els programes informatius de producció pròpia, excepte només els programes esportius, que tornaran a arrencar coincidint amb la nova temporada també ara a finals de setembre.
10: El Club de Futbol Cubelles entra en la recta final de la pretemporada amb bones sensacions i mantenint-se invicte en els partits de preparació. L'equip dirigit per Josu i Manol ha empatat tots els amistosos disputats fins ara, amb l'excepció del partit davant de la Unió Esportiva Canyelles, que es va saldar amb una contundent victòria cubellenca per 1-5. Més enllà dels resultats, aquests partits estan servint al nou cos tècnic per anar consolidant les idees de joc durant minuts als jugadors i acabarà de definir l'equip que afrontarà el retorn a la segona catalana. La pretemporada encara tindrà dos capítols més, tots dos al municipal Josep Pons i Ventura.

0: segona catalana i amb l'objectiu de començar la competició amb les màximes garanties. El debut oficial del Club de Futbol Cubelles arribarà el proper dissabte 19 de setembre al camp del Torreforta, en el primer partit de Lliga.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Si vols notar la diferència. Ràdio Cubelles. Si vols notar la diferència.
3: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït per Gemma Juan.

0: Bon dia, Pere.
1: Hola, bon dia.
0: Avui tenim amb nosaltres el Pere Avilés Vázquez, que vius aquí a Ribes, a la comarca. Ets una persona, presento, que és una persona activista del moviment LGTBIQ+, molt conegut aquí a Ribes, i també esportista.
1: Sí, esportista a Barcelona, amb l'equip Dracs de Barcelona, a nivell amateur i passar-ho bé, i activista local amb el projecte del Punt R.
0: Molt bé, Pere, doncs, bueno, t'hem volgut convidar perquè ens expliquis, i volem abordar el tema de l'esport dins del moviment LGTBIQ+, no? És un tema que se'n parla, què et diria jo, sí i no, no? Vull dir, és un tema que l'esport està a tot arreu, és un dels principals temes d'actualitat que està en boca de tothom, tothom parla de futbol, tothom parla d'aquest tema, no? Però quin link hi ha, no?, amb tots els temes LGTBIQ+. Tu, com a coneixedor d'aquest aspecte, explica'ns una mica els referents que tu coneixes en el món esportiu d'èlit o del món professional que s'han declarat obertament com a persones gais, lesbianes o trans.
1: Clar, jo t'haig de dir que els he hagut de buscar. O sigui, que quan jo vaig jugar a futbol ja fa uns anys, en tinc 43, sí, però els he hagut de buscar. Vull dir, al llarg de la història no n'hi havia, ara en comencen a haver-hi pocs. Però primer sí que m'agradaria destacar a Justin Fashanu. El dia 19 de febrer es celebra, perquè és el dia del naixement d'aquest jugador, primer jugador de la Premier League de la Lliga Anglesa racialitzat i professional a cobrar més d'1 milió d'euros. O sigui que estem parlant d'un jugador, doncs, professional i, a part, bo, no? Que això moltes vegades, si ets bo, encara i gay, encara molesta més. I, malauradament, té una història bastant fosca.
0: Què li va passar? Què li va passar amb ell?
1: Quan el 1990, si no recordo malament, ell diu públicament que és homosexual, i de cop i volta la premsa i la policia comencen a qüestionar-lo, comencen a sortir notícies falses, perquè s'han demostrat que eren falses, de que hi havia abusos infantils.
0: Caram.
1: Rep molta pressió mediàtica i s'acaba suïcidant.
0: Ostres. És una llàstima aquesta història que expliques, no? Que realment el 1990, que sembla que no sé, que el món estigués una mica més despert, hagués arribat a passar aquesta desagradable situació amb el Justin, no? I dius que justament es celebra el dia 19 de febrer en commemoració...
1: En commemoració seva, perquè és el dia que va néixer, el 19 de febrer.
0: Vale, doncs ja ho sabem, eh? El 19 de febrer que se celebra aquesta diada. I què més? Quins altres esportistes tenim?
1: Mira, recentment ha sortit Josh Cavallo, un jugador que actualment milita a la Lliga Australiana, Jakub Janko,

0: que va jugar al Getafe i ara em sembla que està a l'Esparta de Praga. I a nivell estatal, a nivell espanyol, sí que hi ha un referent, tot i que jugui a segona B, no és primera divisió, que és l'Alberto Lejárrega, que va ser el primer jugador de l'estat espanyol a sortir de l'armari o a dir públicament que era homosexual, i actualment em sembla que juga de porter al Marbella.
1: O sigui, estem parlant de segona divisió, bueno, els oients i les persones que ens estan escoltant, estem parlant de futbol, eh? Bàsicament podríem parlar de moltes modalitats diferents, però avui ens centrarem més amb el futbol, amb aquests exemples, perquè de fet és l'esport més, bueno, diríem, més important d'Espanya, seguríssim, i d'Europa, i a nivell mundial també seria un dels més destacats que tenim, no?
0: Sí, i a nivell LGTBIQ+, potser el més tòxic.
1: Vale, entrem aquí amb això que ens deies. Ens has dit aquest espanyol que només hi ha una persona que és portera. Què? De segona divisió.
0: De segona divisió, correcte.
1: Que ha dit que era gay. Vale? Explica'm també, ara recentment hi ha hagut un cas, no? A Alemanya, un àrbitre... Què va passar?
0: Sí, malauradament, a la Bundesliga, a la Lliga Alemanya, un àrbit professional li va demanar a la seva parella home públicament davant d'un estadi que es casés amb ell, va dir que sí, la imatge va quedar molt maca i de cara en fora, doncs es va donar una sensació oberta, de que la Bundesliga era una lliga segura i respectuosa amb el col·lectiu LGTBIQ+, i al cap d'una setmana ell va rebre moltes crítiques a través de les xarxes. La xarxa social sabem que és una arma de doble fil.
1: Sí.
0: Doncs, a part d'insults, amenaces, van fer pública la seva adreça del seu domicili i han assaltat dos cops casa seva per agredir-lo.
1: Ostres, i això és recent?
0: Això fa un mes o una cosa així, o sigui, que està a l'ordre del dia.
1: Realment m'has deixat sense paraules, perquè jo sabia alguna mica la història, però no d'aquesta manera tan bèstia, no? Podríem dir, o sigui que encara avui bueno, tenim aquest neoconservadorisme, no? Per dir-ho suaument, que està travessant tota Europa. I de dones, com ho tenim?
0: Clar, de dones, jo aquí sí que m'agradaria fer una puntualització que està molt millor, no? Perquè en aquest aspecte la dona sí que sempre ha anat en contraposició al sistema, no? Perquè hi ha un sistema patriarcal que ofega, no? Hi ha un sistema patriarcal, doncs en aquest cas vol domesticar la dona es rebel·la i a partir d'aquí crea espais de llibertat.
1: Sí,
0: no?
1: Sí,
0: i aquests espais de llibertat també es noten molt a l'esport perquè permeten que les dones visquin més lliurement la seva sexualitat. Llavors, què ens trobem ara?
1: Fixa't.
0: La contraposició, no? Que ara diré una cosa no gaire correcta, no? Però quan s'associa una dona amb esport, directament es diu, ets bollera?
1: Clar.
0: No? Perquè sí que hi ha aquesta llibertat de poder viure tranquil·lament i combinar la teva professió professional i la teva vida personal. Això amb el futbol masculí no passa, no? I tenim grans referents en el món femení del futbol, com és Mapi León, no? Que és...
1: Home, amb la Lliga Femenina de Barcelona, no? Del Futbol Club Barcelona, que per sort la tenim aquí amb auge, no?
0: Correcte, hi ha la Mapi León, que a més ha estat capitana de la selecció espanyola i és un referent mundial. Després, a nivell d'Estats Units, hi ha la Megan Rapinoe, que a part de lesbiana, dona, és activista i moltes vegades quan ha de fer els discursos, perquè és la capitana, ha donat canya a torre i a dret.
1: Que bé, no?
0: Molt bé, molt bueno, bé, molt bé.
1: I per què hi ha aquesta diferència? Tu què creus? Per què tu dius que les dones... Bueno, també ara estem parlant de persones cis i de persones binàries, eh? O sigui,
0: correcte.
1: Estem fent aquesta conversa.
0: Això.
1: Després abordarem i parlarem de les persones trans. Però en aquest context, tu per què creus que els homes que estan en el món del futbol d'èlit realment no ho diuen? O expliques també, que abans m'ho deies, abans que comencéssim a gravar, quin és l'ambient que hi ha en el públic que va veure el futbol, no? I o sigui, dos temes, no? Per què els homes no ho diuen? És en general, no només amb el futbol, és veritat, amb totes les modalitats. I per què passa això?
0: Clar, doncs, tristament, vam començar la història d'una manera bastant dolenta, que és amb el suïcidi del Justin. Sí. Això ha marcat amb unes possibles repercussions, perquè en el cas de que tu fossis el segon, tens por que et tornés a passar el mateix, o sigui, vam començar ja amb mal peu, però tot i així jo crec que aquí sí que em posaré una mica més posició activista i política, que és un sistema patriarcal que només dona com a vàlid un home en concret, i és l'home cis, blanc, hetero, que no té pluma. no?
1: Sí, sí, sí.
0: I això es veu a tota la societat, però el futbol masculí és la bandera que tothom vol agafar i assenyala el diferent, no? Llavors, qui s'atreveix a dir que és diferent?
1: No, no, està claríssim.
0: No? Qui s'atreveix a dir, no, jo no sóc a... Jo sí que ploro, o jo no vull entrar fort en una jugada perquè faré mal al rival, o jo em vull mostrar d'una altra manera perquè no em sento còmode amb aquesta expressió de macho alfa, no? Sí. Qui és el valent que trenca aquest motlle?
1: No, no, tens raó, i ara jo estava pensant amb el tema doncs, que estem parlant avui en dia, no? De la que estem parlant del món de l'esport i la contraposició que seria amb el món de la cultura. Correcte. Que allà sí que està permès, que allà està inclús, no diria premiat, però bueno... No passa res, al contrari, no és un plus. Però, clar, és el que tu dius, en el món de l'esport està totalment tancada i amb una gran discriminació. Amb una gran discriminació, no només discriminació, sinó amb actitud homòfoba, directament.
0: Sí, s'intenten fer algunes campanyes, però són campanyes bolets, perquè sí que el que trobo a faltar habitualment és que quan un jugador surt de l'armari i fa aquest pas endavant, que és un pas molt valent... Per mi no se sent acompanyat, i aquí és l'error on estem cometent com a societat, com a clubs, com a federacions, els estem deixant sols, no? Llavors aquí hi ha un gran problema que estem creant jugadors bolet, no? Que surten en un moment determinat a dir públicament que són homosexuals i després ens n'oblidem. Llavors quin problema hi ha? Que no tractem el problema d'arrel i no treballem continuadament perquè cada jugador pugui mostrar-se lliurement de la forma que és.
1: Sí, sí. Doncs, Pere, si et sembla, anem a escoltar una cançó que has triat.
0: Perfecte.
1: Vale? I seguim.
0: I seguim.

0: Espera, seguim amb tu i seguim parlant d'esport.
1: Seguim.
0: Doncs escolta'm, què tal el tema d'educació, escola, esport? Tu en saps bastant d'això, ens pots explicar coses.
1: Clar, jo crec que aquí està el tema principal, Vull dir, a través de l'educació, a través de la construcció de la masculinitat, els espais de l'escola, és on hem de començar a repensar quin tipus d'esports volem, no? Ja fa anys que s'està estudiant, hi ha diversos estudis que demostren que si el pati de l'escola només és un camp de futbol, no? És un espai de poder que habitualment està ocupat per nois cis amb una expressió de gènere normativa, per entendre'ns, s'ha fet estudis que, comparats amb la societat, com està repartida la canalla en aquest espai. No? I es demostra molt clarament que qui juga a futbol és el noi cis normatiu, seria un espai de poder, un espai de privilegi, i la resta està al voltant. I això és molt significatiu. Pot semblar una tonteria, però és molt significatiu, i ens hem de començar a replantejar aquests espais esportius a dins de les escoles, com estan distribuïts i qui els ocupa.
0: No, totalment d'acord, no? Perquè l'espai és la base també relacional que ja tenen les persones, no? I hem de cuidar-lo. I llavors les lligues amb aquestes infantils juvenils, precisament comencen de vegades sent mixtes, però sempre acaben sent no mixtes, no? Què passa?
1: Aquí hi ha una cosa clara, i és que quan som petits, som canalla, parlem de valors, parlem de respecte, parlem de seguretat, poden ser mixtes, no poden ser mixtes... Yeah. Però després, a partir d'una data en concret, hi ha un canvi de relat tan heavy que només importa la competitivitat. No? Només importa guanyar, superar-te dia a dia, no? T'oblides del companyerisme, sents formadors, perquè habitualment són homes, que el que fan és posar pressió a la canalla. Sí. Vinga, tu puedes! Alguns comentaris homòfobs i racistes.
0: No hi tant.
1: Que el que fan és no ajudar aquesta canalla, que no hem d'oblidar que estem formant persones.
0: Sí.
1: No? I això és la base.
0: Tens raó, vull dir, les persones que tenim infants, hem tingut infants que han anat al bàsquet, al futbol, no? I és veritat, al principi tot sembla suau, després és competitiu, i m'he trobat també en casos que les grades, les mateixes famílies, amb unes actituds i amb una exigència, i de vegades diguem també coses que no han de dir davant dels infants, que dius... Té la marinera, no?
1: Això és una vergonya. Hi ha certa gent que s'hauria de quedar a casa abans d'anar a un camp de futbol o qualsevol estadi, perquè el primer que han de pensar és amb la canalla. O sigui, com se sentirà la canalla si jo el que dic és maricón de merda o dic negre o qualsevol tipus d'aquestes coses? Pensem abans de fer-les, i sobretot hi ha d'haver protocols establerts perquè aquestes coses es detectin, a part de formacions, i quan es detectin que hi hagi una conseqüència. Perquè si no hi ha conseqüències, la gent es pensa que és lliure de dir el que vulgui.
0: Clar, i això després extensió no només a l'escola, sinó amb tots els clubs que tenim.
1: Correcte.
0: A la comarca, tots els clubs esportius, no? Que hi hagi aquestes guies de bones pràctiques, de poder-se comportar. Jo, precisament, vull citar que el SAI del Consell Comarcal recentment ha editat una guia, que la podeu trobar per internet, que es diu Guia per la incorporació de la perspectiva de gènere i LGTBIQ+, en entitats esportives. I hi ha tot un seguit de referències de com ho has de fer, de què tenir en compte si hi ha tot aquest tipus d'insults, com han de ser, per exemple, els vestidors, com ha de ser si hi ha desgraciadament hi hagués alguna mena d'increpació o qüestió d'aquestes, doncs com fer aquesta denúncia, no? Està molt bé la guia, són poques fulles, 25, per tant jo recomano a totes les entitats i gent que està en el món esportiu que se les carregui.
1: Val la pena.
0: I quines entitats tenim a nivell de Catalunya o que tu coneguis, esportives o... Quines tenim?
1: Clar, m'encanta que facis aquesta pregunta, m'encanta, perquè el que hem de posar sobre la taula és que hi ha una contraposició molt positiva, i és que existeixen realitats on les persones LGTBIQ+, esportives, poden ser elles mateixes sense por a les conseqüències que puguin haver-hi, no? Hi ha el referent a Catalunya, i jo diria a l'estat espanyol, és el Club Panteres Grogues, principalment obert al col·lectiu LGTBIQ+, evidentment, però hi pot participar qualsevol tipus de persona.
0: Explica'ns, perquè potser la gent que no és del moviment com nosaltres potser no ho saben, no? Estan les Panteres Grogues...
1: Panteres Grogues, que és el referent...
0: Història, què fan, no?
1: És un referent multiesportiu, ara l'altre dia vaig mirar, em sembla que tenen de 20 a 30 esports formats per persones LGTBQ+, amateur. No hi ha cap esport professional ni cap persona que visqui d'això. O sigui, hi ha gent que va passar-s'ho bé, gent que busca conèixer gent nova, estar en un espai segur, estar en un espai tranquil on pugui ser ella mateixa i no hagi d'amagar-se, ni por a comentaris. És que això és respirar.
0: Bueno, i això és... Bueno, jo te'n faig un tema, perquè a part de que les Panteres Grogues es pugui jugar a futbol o a bàsquet o a vòlei, faig un incís, perquè tenen un equip de llaguts. De llaguts, de gent que rema amb llaguts competeixen justament amb els llaguts de Vilanova i amb altra gent. Per tant, i fixa't tu, d'aquests 30 modalitats n'hi ha una que és aquesta. Per tant, 30 modalitats esportives són moltíssimes.
1: Són moltíssimes i són necessàries, no? Perquè al cap i a la fi, alguns esports el que fan des d'un principi, fins que la cosa no millori, és excluir a la comunitat LGTBIQ+, no? Llavors, volem aquest lloc.
0: Clar.
1: No, el reclamem. Llavors, actualment hi ha entitats de referència com Panteres Grogues, i a nivell esportiu, que és on jo participo, hi ha Dracs de Barcelona, que és el club on vaig participar des del primer moment. Únicament tenim secció de futbol masculí, on tota persona del col·lectiu és benvinguda. I un altre projecte que hem iniciat fa uns 4 anys aproximadament, que estem molt orgullosos, molt orgullosis, és que ens hem ajuntat tots els clubs LGTBIQ+, de futbol de la ciutat de Barcelona i Rodalies per fer un grup que es diu Queers League.
0: Molt bé.
1: I és un espai de trobada futbolística on quedem per jugar, passar-nos-ho bé, no hi ha trofeus, no? perquè també creiem que hem de ser gent conseqüents amb el que fem, no? O sigui, volem espais LGTBIQ+, i al mateix temps que no siguin competitius.
0: Clar, que sigui una altra mentalitat, no? Que hi hagi una solidaritat, que sigui gaudir tots junts. No, que no hi hagi aquest espai. I aquí a la comarca, i aquí a Ribes, què feu?
1: Aquí a Ribes em dedico més a l'activisme. Fa 7 anys vam trencar el silenci que hi havia al municipi. Mm-hmm. Vam formar amb altres persones del poble, el col·lectiu LGTBIQ+, al Punt R.
0: Sí.
1: Justament això, perquè no hi havia referents LGTBIQ+, no hi havia visibilitat. Tornem amb la història de sempre, no?
0: Sí.
1: Que el sistema el que fa és individualitzar els malestars, no? Això que m'està passant només em passa a mi. I vam fer una resposta comunitària de dir, no, això no només et passa amb tu, són moltes persones del col·lectiu, ens volem fer visibles, volem fer referències a Sant Pere de Ribes i volem fer un calendari LGTBIQ+, els 365 dies de l'any, i ho estem fent.
0: Hola, jo al primer programa citava les entitats de la comarca i parlava del Punt R, com això que has dit, no? Una entitat, jo crec que teniu una base cultural educativa enorme, tots els impactes que feu a Ribes són molt grans. I en tema d'esport?
1: En tema d'esport sí que hem participat al torneig de Festa Major, que ho vam valorar molt positivament, però intentem fer alguna caminada, intentem tenir una continuïtat a nivell de futbol, però de moment estem això, no estem al nivell de Barcelona, que allò sí que és més continuat i és una vegada a la setmana. Aquí al municipi ens dediquem més a l'activisme.
0: Bueno, jo crec que anirem fent, no? Jo crec que al final farem lligues entre tots,
1: mica
0: i totis i totes, i bueno, com el Colos, que tenen també, fan jugant a la platja de vòlei, no?
1: Ah, això mateix.
0: Vull dir que també hi ha gent per aquí a la comarca que està fent coses d'aquestes. No voldria acabar el programa sense que parlem també de les persones trans i dins de l'esport. Perquè en aquest sentit, bueno, podem parlar dels Jocs Olímpics o podem parlar de més coses, no? Per exemple, amb el tema dels Jocs Olímpics es veu que sí, que el Comitè Olímpic permet a les dones trans jugar dins de les lligues femenines, els equips femenins, i els homes trans estar dins dels equips masculins. L'únic que es fa és un tema de control dels nivells hormonals de testosterona en el cas de les dones, no? Què més podem explicar de tot aquest tema trans que tu també ens pots aportar?
1: Jo he estat mirant i el que jo crec que ens hem de centrar és com incloure-les i no com excloure-les, no? Perquè molts d'aquests requisits hormonals són molt pejoratius, són perjudicials, I el que hem d'intentar és que totes aquestes noves lleis que s'intenten legislar perquè les persones sí. trans tinguin accés a l'esport siguin pensades i fetes per elles.
0: Sí.
1: I crec que això no s'està realitzant actualment. I m'agrada que toquis el tema perquè justament fa un mes hi ha un estudi de Bruno Gualano, per si el voleu buscar, perquè no hi havia molts estudis fets sobre la participació de persones trans i l'efecte de la testosterona beneficiada en l'esport.
0: Vale.
1: I ha fet proves a 2.943 dones trans i demostra que no hi ha una vinculació amb la testosterona alta i que pugui generar un benefici a nivell esportiu.
0: Vale, vale, vale, sí, perquè al final, bueno, són aquests criteris, que són les hormones, que no, i llavors aquest estudi està molt bé, no?
1: Està,
0: en aquest sentit.
1: Està molt bé i és un dels primers estudis que no fa una vinculació directa entre la hormonació i un possible benefici esportiu.
0: Vale, mira, estem ja quasi acabant, Pere, però jo sempre faig una pregunta amb totes les persones que venen aquí al programa i voldria que ens diguessis des d'un missatge, un missatge final que tu ens vulguis dir aquí a tothom que ens està escoltant. Quin missatge ens vols donar?
1: Un missatge que ens impliquem com a societat, no? Perquè malauradament la LGTBI-fòbia a l'esport no només afecta el col·lectiu LGTBIQ+, no? Sinó que també afecta aquelles persones que no se senten representades amb aquesta ideologia del macho alfa, no? I perquè tinguem un exemple, hi ha dos jugadors heteros
0: sí.
1: que han rebut molta LGTBI-fòbia únicament per portar ungles pintades i per portar un bolso, com són el Ruibal i el Borja Iglesias.
0: Sí, recordo això, sí.
1: No? I únicament per portar les ungles pintades i per portar un bolso...
0: Però un tema d'expressió de gènere.
1: D'expressió de gènere, correcte, els han dit de maricons en amunt, no? Llavors, jo sí que m'agradaria dir que o ens posem tots i totes i totis a remar cap a una direcció o, malauradament, l'homofòbia al futbol veig molt complicat superar-la.
0: Implicar-nos.
1: Això
0: aquest seria el missatge final del Pere. T'agraeixo moltíssim, de veritat, que hagis volgut venir al programa Tots els colors de Ràdio Cubelles. Ens veiem ben aviat, potser en una pista de futbol, no?
1: Esperem que sí.
0: Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.

Doncs avui hem escoltat la cançó Heaven on Earth del Justin Fashaun i també la sintonia del programa A qui l'emporta, d'Alaska i Dinarama. Doncs bé, us esperem en el proper programa.

Hola amics, què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mont Country. És per mi un plaer un dia més estar aquí amb tots vosaltres per començar a iniciar una nova temporada de Mont Country. Aquesta temporada espero doncs, que la disfrutem com la passada i les altres, eh? Vull dir que hi ha hagut diverses i hi ha hagut moltíssimes que ens les hem passat bé. Però bé, hem de començar aquest programa doncs, amb una mica de mala notícia o males notícies, donat que aquest mes d'agost doncs, hi ha hagut diferents baixes dintre del món country, dintre de la moguda country. Us faré esment posterior i farem un petit recopilatori d'aquestes personatges que ens han deixat aquest mes d'agost. Però bé, espero doncs, que només serà això, eh? Només serà un recordatori d'aquestes persones, d'aquests cantants i músics i res. Doncs això, amics meus, com que no pot ser d'una altra manera, comencem i esperant disfrutar-ho. Endavant i som-hi! All right. Take a trip with me.

Right. Molt bé. Bueno, aquest primer cantant que hem escoltat era el Trency Hatkins i la cançó era Bright. I ara a continuació escoltarem el Travis Tritt, que ens cantarà Summer, Summer Home, Summer Heart, Someday.

Molt bé, no? Bueno, portem una bona marxeta, bons ritmes, bon ritme musical country, i espero, doncs, que anem mantenint-lo. Vinga, i ara a continuació escoltarem l'Aaron Watson, que ens canta Tulsa.

Queen. Molt bé, sí, sí. Vinga, i ara doncs farem aquest petit recordatori en aquests personatges que ens han deixat aquest mes d'agost. Cosa que no és molt habitual, però es veu que bueno, hem tingut mala sort. Han desaparegut tres importants músics i cantants country i llavors doncs, bueno, farem un petit recordatori. Un dels cantants que ens ha deixat és en Frankie Miller, ha mort amb 95 anys. Vull dir que ja tenia una edat. La seva vida musical, doncs, la recopilació que jo tinc, el seu historial és bastant extens, però és molt antic, fa molts anys, eh? Vull dir. Llavors ens escoltarem una cançó del Frankie Miller, que el títol de la mateixa és Can't Help the Somerset.

Bé, i ara, tot seguit, doncs, farem un petit recordatori d'un altre músic important, que nosaltres l'escoltem cada setmana. Aviam si... Després us explicaré alguna cosa. Aviam. Què? El sentim cada setmana, eh? És un bateria del famós grup ZZ Top, que cada setmana el tenim aquí entre nosaltres, i ara, doncs, aquest mes d'agost, desgraciadament, ens ha deixat. Resulta que aquest grup del ZZ Top, en poc temps, han desaparegut dos dels membres importants del mateix. Vull dir, sabeu, els que el coneixeu, sabeu que són tres membres, o formaven tres membres. Un era el Dusty Hill, que va morir el 2021. Ara ens ha deixat, doncs, el Frank Beard, aquest mes d'agost. I bueno, ara només queda, doncs, el Billy Gilbert, que és el fundador del mateix grup. Però bé, avui farem una petita ressenya d'aquest músic. El nom del mateix és Frank Lee Byrne, i va néixer l'11 de juny del 1949 a Frankston, Texas, Estats Units. I va morir el 17 d'agost del 2026, amb 77 anys, a Richmond, Texas, Estats Units. Els gèneres que ell ha tocat com a bateria eren rock, blues rock, duro blues boogie, rock and roll sureño. La seva ocupació, evidentment, era bateria. Els anys que ha estat participant en aquest famós grup del ZZ Top era des de l'any 1957 fins al 2025. Vull dir, abans del ZZ Top estava tocant amb el blues americano. Bé, escoltarem un parell de cançons del grup del ZZ Top perquè puguem, doncs, tenir un record d'ell. I a partir d'aquí, doncs, bueno, farem una altra petita informació. Va, doncs ara escoltarem el ZZ Top, que ens interpreten Legend.

0: Bé, continuem fent un petit recordatori d'aquest famós bateria del grup ZZ Top, amb Frank Beard. I ara, a continuació, escoltarem una de les cançons poder més conegudes dintre de la gent que balla en country. És molt i molt, molt popular, aquesta cançó. El títol de la mateixa és La Granja, i la interpreten, evidentment, el ZZ Top.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Bueno, fins aquí doncs aquest petit record d'aquest gran bateria que ens ha deixat aquests dies del mes d'agost, al final, doncs amb molta tristesa, molta pena, perquè és clar, van perdent els bons músics i llavors ens quedem una mica orfes de tot això, no? Bé, i ara a continuació, doncs, una gran persona, una gran cantant, una persona que ha sigut i serà recordada en tots els temps, però com a una gran persona i, a més això, el que us he dit, una gran cantant. És la Dolly Parton. Aquesta persona que té aquesta veu de nena, o tenia aquesta veu de nena petita, que quan cantava semblava que no podia refilar més amunt perquè era massa fineta la seva veu. Bé, aquesta persona ens ha deixat ara aquest mes d'agost. El seu nom es deia, es diu Dolly Rebecca Parton, coneguda per Dolly Parton. Va néixer el 19 de gener del 1946 a Brickman Center, Tennessee. Ha mort el 25 d'agost del 2026, amb 80 anys, al Centre Càncer Vanderbilt Ingram de Tennessee. Causa de la mort, càncer. La seva formació va ser al Service County in the School i el color dels ulls, blaus, verd, i el color del cabell, ros. Bé, és una persona que els que l'han tractat musicalment han pogut gaudir de les seves músiques. Penseu que és una de les persones que ha escrit molta música per a altres cantants i ha col·laborat i ho ha participat amb altres cantants i han fet duets o més cantants en grup, no? I és, la veritat és que és una persona que ha sigut molt, molt estimada i molt valorada. Nosaltres, en aquest programa d'avui, jo almenys faré una petita recopilació musical. Penseu que és impossible, impossible posar tota la seva música perquè estaríem un any sencer i no l'acabaríem. És moltíssima la música que té aquesta dona i avui farem això. Doncs una petita recopilació perquè podem fer una mica de memòria i també amb les col·laboracions que ha fet amb altres cantants. Fem això. I també us faré una mica de ressenya doncs, de tota la seva vida i, en fi, com ha anat tot. Vinga. I ara, a continuació, doncs això, escoltarem a la Dolly Parton, que ens cantarà The Soil Where That's Day. A veure.

Molt bé. Tornem-hi. No, que se'n van, se'n van. Se'n van. Bueno, aquesta senyora, la Dolly Parton, el seu camp de treball era composició. Lloc de treball on desenvolupava la major part de la seva feina era Nashville, i la seva ocupació, cantant de country, cantautora i actriu. L'activitat la va desenvolupar durant 1959 i 2026 amb un gran amic que era el Potter Wagoner, i la Dolly Parton formaven un grup que va durar un parell, un duet, que formaven un duet que va durar molts anys, van estar molts anys junts. Els gèneres que tocava o feia aquesta senyora era el country, balada, gospel, bluegrass, i country pop i folk. I els instruments que tocaven, era precisament era una persona que tenia bastanta varietat a l'hora de tocar instruments, i el principal era la seva veu, que era molt coneguda pel seu timbre de veu. Tocava la guitarra, el banjo, la cítara d'acords i el violí. I llavors, doncs, aquesta persona ens ha fet col·laboracions amb altres cantants, i avui tindrem poder una sorpresa, o algú no haurà sentit mai aquesta versió o aquesta cançó de la Dolly Parton amb un grandíssim cantant espanyol molt conegut, que era el Julio Iglesias. És, no era, no, és el Julio Iglesias. I ens canten aquesta cançó que es titula When You Tell Me.

Molt bé, sí senyor, heu vist, eh? Bona col·laboració amb el senyor Julio Iglesias, eh? Vinga, Julio, dic jo, Julio. Va, ara mateix escoltarem una de les seves obres destacades que es titula Juling.

Bé, ara escoltarem una altra cançó de les fetes per la Dolly Parton, que ella mateixa no pugui cantar, perquè aquesta cançó té un timbre de veu i uns pulmons importants per tirar-la endavant. I sí que ens la canta, doncs, la Gabby Barrett, i el títol de la mateixa és "I Will Away Love You".

Bé, amics, fins aquí el programa d'avui. Espero i desitjo que us hagi agradat amb aquest especial d'aquests músics i cantants que ens han deixat. La setmana que ve continuarem amb la Dolly Parton. Farem poder un programa complet d'ella perquè hi ha una música molt interessant que val la pena valorar i tenir-la en compte. Res, amics meus, qui us ha parlat, Cinturel, ha sigut un plaer. Un dia més estar aquí amb vosaltres i em despedeixo fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Manables llargues, la foscor no els incomoda. Està

0: malaltia, però disfruto diverses cures i a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula, no em foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs. Sí. Ara no?

Corre, F Palizzo Apache, que em fot una puta bossa nova, que no sé ni lo que és. La que rima català, primo, l'oncle Ibai Abaye.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Quiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui acabarem el repàs als èxits de 1976 que van arribar als primers llocs del Billboard nord-americà i los 40 principales espanyols.
0: La setmana passada vam fer un tast dels que es van mantenir 3 setmanes al capdamunt del Billboard.
1: Sí, amb Paul Simon,
0: sí,
1: és veritat.
0: Sí, exacte. Doncs avui continuarem en el mateix punt on ho hem deixat.

0: Estem escoltant a The Four Seasons amb el tema December 1963, que, com dèiem, es va estar 3 setmanes en la primera posició del Billboard.
1: The Four Seasons es van formar al voltant de Frankie Valli, de nom real Francesco Castelluccio. Això va ser l'any 1960, eh? Va ser un dels representants més destacats del que es va anomenar pop italoamericà.
0: Sí, practicaven un pop i un rock amb arrels en el doo-wop i potser aquestes arrels clàssiques van ser les que els van ajudar a resistir la invasió britànica de finals dels 60s i tornar a tenir presència a les llistes a mitjans dels 70s.

0: Acabem la mostra de les que es van estar 3 setmanes en el primer lloc del Billboard amb una altra peça de funk. És Play That Funk Music, de Will Cherry.
1: Sí, senyor. Will Cherry era una banda de funk, pop i rock originària d'Ohio, formada per Rob Parisi. Rob és un cantant i músic blanc que va compondre aquest tema inspirant-se en una anècdota real. El Javier ens l'explica.
0: Sí, efectivament. Els músics que en aquella època interpretaven i cantaven funk eren majoritàriament negres.
1: Sí.
0: I, per tant, no era habitual veure concerts de músics blancs fent funk.
1: Clar. Eh? I en un d'aquests concerts, un assistent va cridar a Rob Parisi: "Play that funky music, white boy!" És a dir, toca música funky, noiet blanc. La frase va fer gràcia i en Parisi la va utilitzar pel títol de la seva cançó.

0: encara dintre de la franja de les 3 setmanes de permanència, però ara liderant los 40 principales, i tenim a Miguel Gallardo, amb la cançó Hoy tengo ganas de ti.
1: Gallardo representava tota una sèrie de cantants de balades romàntiques que, reforçades per arranjaments orquestrals, intentaven transmetre un to dramàtic a la interpretació del cantant.
0: Quan diem que n'eren tota una sèrie és perquè realment va ser, en certa forma, una moda a la que es van apuntar nombrosos intèrprets. Ara, a continuació, en tenim un altre exemple.
1: Som-hi.

0: és José Luis Perales, amb una altra balada del mateix estil romàntic i en part dramàtic, titulada Quisiera decir tu nombre.
1: José Luis Perales va iniciar la seva carrera component per altres fins que va arribar el moment en què va decidir fer-ho per ell mateix, iniciant aleshores una exitosa carrera com a cantautor, sense deixar, això sí, de compondre per a tercers.
0: Exactament. I tancarem la mostra de les que es van estar 3 setmanes encapçalant els 40 principals amb un exemple més de balada romàntica.

nós nos amarmos, nos entregarmos.

0: En aquest cas hem escollit la versió original en portuguès de Propuesta, del brasiler Roberto Carlos. Sense deixar de mantenir el seu estil personal, aquesta peça té encara algunes de les característiques d'aquelles balades romàntiques, que això sí, es ballaven en parella a les festes particulars de l'època.
1: La versió que va entrar a los 40 principales va ser no la que escoltem, sinó la traducció al castellà. Roberto Carlos va tenir l'encert i l'habilitat d'interpretar les seves composicions en diversos idiomes, la qual cosa va ampliar la base del seu èxit.

0: Som encara dintre de la llista de los 40 principales i escoltem Esa eres tú, de Dani Daniel, que també va arribar al número 1 per estar-s'hi 4 setmanes, confirmant la moda de les balades romàntiques.
1: La lletra d'aquest tema també confirma altres coses, com el nivell de masclisme que es considerava acceptable en aquells anys. Fixem-nos en la lletra de la tornada. Com fa, Xavier?
0: Doncs mira, diu... Pequeña, tú no sabes que nos fijamos en ese cuerpo tuyo al andar.
1: Ah.
0: Reflectint l'actitud aquella dels homes que giren el cap al passar una noia. Però com és la noia, Ignasi?
1: Doncs ho diu la lletra. La noia és... Esa eres tú. 14 años que tal vez no pasarán. Doncs era una nena de 14 anys. Només faltava això.
0: Caram, caram.

0: Camilo Sesto també va ajuntar 4 setmanes a la primera posició, però va ser gràcies a 3 cançons diferents. La que escoltem, Solo tú, se n'hi va estar 2, i les altres 2 van ser gràcies a 2 títols més. Una era Jamás i l'altra Getsemaní.
1: Sí, sí. I Solo tú està en la línia de les anteriors balades, afegint-hi el dramatisme típic de les interpretacions del cantant, de Camilo Sesto. Un dramatisme que va portar a l'extrem en els temes de l'òpera rock Jesucristo Superstar, que ell mateix va produir i protagonitzar, i a la qual pertany aquest altre tema que hem anomenat Getsemaní, que esmentàvem abans.

0: Passem ara al Billboard i les dues cançons que s'hi van estar 4 setmanes liderant-lo. En primer lloc hi tenim a Johnny Taylor amb Disco Lady.
1: És un tema soul al que la interpretació de Johnny Taylor li va donar uns aires disco que l'acostaven a altres temes de moda en aquells anys, si bé tenia un ritme més pausat.

0: Don't Go Breaking My Heart és el duet que van protagonitzar Elton John amb Kiki Dee i que va liderar el Billboard 4 setmanes, a les quals hem d'afegir les dues que va estar al capdamunt, també de los 40 principales. Ah,
1: és una cançó que el mateix Elton John admet que va compondre imitant l'estil d'alguns duets de la Motown, com, per exemple, Ain't No Mountain High Enough, aquell que protagonitzaven Marvin Gaye i Tammy Terrell.
0: Tant va considerar Elton John que aquest tema s'allunyava del seu estil personal que en els crèdits, tant ell com el seu col·laborador habitual, en Bernie Taupin,
1: sí,
0: van signar amb pseudònim.
1: Ah, mira.

0: Silly Love Song va ser un dels majors èxits de Paul McCartney en la seva carrera en solitari, juntament amb la banda en què tocava la seva esposa Linda, la banda Wings. Es va passar un total de 5 setmanes en el primer lloc del Billboard.
1: En Paul McCartney la va escriure a propòsit com a resposta a les crítiques que rebia per publicar només cançons massa lleugeres o romàntiques. Ja a l'inici de la lletra ho deixa clar quan diu: n'hi ha que volen cançons d'amor. Què té això de dolent?
0: Doncs no gaire, o no res.
1: Que no?
0: I segurament tenia raó. Hi ha molta gent a qui li agradaven les cançons d'amor, perquè aquesta cançó va ser una de les més venudes de l'any als Estats Units i la revista Billboard la va anomenar la cançó de l'any.

0: besos encontré el calor de la pasión.
1: Fantasía. El valencià Juan Bau no es va escapar de la tendència de les balades romàntiques, amb arranjaments orquestrals, i aquell any 1976 va ocupar el podi de guanyador pel que fa a nombre de setmanes, ja que en va juntar 5 en total.
2: Quatre d'elles gràcies a la que estem escoltant, Fantasia, i una més amb el tema titulat Natacha i jo. I ara acabarem el repàs dels èxits de 1976 amb el tema que més temps es va mantenir liderant el Billboard nord-americà.

0: és Rod Stewart interpretant Tonight's the Night, amb què es va passar 8 setmanes ocupant el primer lloc del Billboard, 7 de les quals van ser les últimes del 1976, a les que hi va afegir també la primera del gener del 1977.
1: Molt bé. La lletra de la cançó contenia referències a una relació amorosa des d'un punt de vista molt sensual, la qual cosa va provocar certa censura en alguns mitjans nord-americans.
0: I això, com sempre acostuma a passar, no va fer res més que incrementar-ne la popularitat.
1: Exactament. Nosaltres no volem que la nostra xerrameca censuri aquesta cançó innecessàriament, així que ens acomiadem fins la setmana que ve, en què tornarem amb un tema nou.
0: I fins llavors, cuideu-vos molt, amics.
1: Cuideu-vos tots.

0: Dental Company te desea feliz año nuevo. Sí, sí, septiembre es el mes de los nuevos comienzos. Hazlo sonriendo con un 15% de descuento en ortodoncia. Pide tu cita en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
3: Ràdio Cubelles.
2: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
4: La Festa de la Verema, com cada any a Cubelles, té una part d'homenatge a les persones que s'han dedicat al camp, també al passat pagès de Cubelles, més recent o amb més tradició, amb menys, i per aquest motiu avui parlarem amb qui serà el guardonat amb el pàmpol de la Verema el pròxim 4 i 5 de setembre en aquesta següent edició de la Verema, que és en Tomàs López. Moltes gràcies per haver vingut a Ràdio Cubelles. Benvingut a Ràdio Cubelles, Tomàs.
5: Té bé.
4: I parlarem amb ell doncs, de la seva faceta, diguéssim, fora de la feina, no? Que era també anar a l'hort, anar al camp, ajudar a la gent del camp. I, per tant, també doncs, aquesta faceta que ha tingut molta gent a Cubelles durant el segle XX i que donava aliment a moltíssimes cases de la vila. Bé, Tomàs, nascut el 1943 a Santiago de l'Espada, avui també l'acompanya la seva neta, la Judit López. Gràcies. Hola. Per ser amb nosaltres, benvinguda.
6: Un plaer.
4: Que ens donarà suport, no?, també per ajudar-nos a explicar tota aquesta història d'en Tomàs López. Bé, Tomàs, expliqui'ns primer doncs, el seu origen. Què recorda del seu poble, Santiago de l'Espada?
5: Jo me recordo, pues, claro, que estuve ahí de... hasta los 8 años, a los 12, guardando cerdos en campo.
4: Sí.
5: Y de los 12 a los 16, guardando ganado en el campo, también en la montaña. Y luego estuve 2 años con ella ayudándole a mi padre en casa, en el campo, con un molino que tenían. Y luego ya me fui a la mili, y cuando me fui a la mili ya me vine aquí.
4: Per tant,
5: familiar,
4: la seva infància...
5: Acá, y me vine al barracón, que estuve 2 años en el barracón.
4: Del Mercè.
5: Y trabajando con el Mercè, y durmiendo en el barracón. Y luego estuve otro año trabajando en la Guina Blanca y durmiendo en el barracón porque le pedí al Mercè que si me podia quedar a dormir, me dijo que sí, que aceptamente que quisiera.
4: De seguida entrarem en aquesta etapa de la vida, però què recorda de la seva infància i com era el camp allà, a Jaén, que segurament era molt diferent allí, de Cubelles?
5: El campo, no crea que el campo allí era ayudar a mi padre si tenía dos bancalillos que era como esto, y luego a por leña para venderla por mi padre, campo allí el que tenía cada uno tenía lo suyo, no tenía nadie.
4: Una vida difícil,
5: sí,
4: supongo.
5: Sí, cuando yo me crié era difícil allí, sí. La villa allí era de los ricos, pues, digamos.
4: Claro. Aquests vivien bé, no? I, sempre.
5: En tot lado había rico, pero tan tratado bien.
4: Sí. I bé, després de la mili, ve a parar a Cubelles. Com ve a parar a Cubelles i per què Cubelles?
5: Tenia familiar aquí i el marido...
4: De Jaén, també.
5: Sí, d'allí, perquè... familiar, una hermana de ella, de mi señora. Y tener marido, pues...

0: Un cop més anem a tocar de peus a terra, com sempre ho fem amb l'Adrià Carné del Centre Líax de Vilanova i Adrià Carné podólogo a Instagram. Adrià, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui parlem d'una cosa que ara doncs, és seriosa i és, pot ser seriosa, que és el peu diabètic doncs, totes aquestes coses que hem de tenir en compte si tenim aquesta enfermedad i doncs, ens hem de cuidar sobretot els peus. És curiós, no?, però pot portar problemes importants.
1: Sí, sí, de fet és super, super important. El peu diabètic és un clàssic, inclús tenim assignatures a la universitat que van orientades específicament al tractament, prevenció i entendre el peu diabètic i tractar-lo. I, òbviament, no tothom té un peu diabètic. Al final no és que hi hagi un peu que sigui aquest peu és diabètic, sinó que hi ha persones que tenen diabetis i al final tenen un peu, una persona que és diabètica, ¿vale? Uh-huh. I per les condicions de circulació i de sistema nerviós i afectacions que pot generar la diabetis, doncs hi ha problemes al peu que poden complicar-se i acabar bastant greus. Llavors és important tenir-ho en compte.
0: És curiós perquè en el fons és una enfermedad que diguéssim que va parar els òrgans, no? Que és aquesta insulina, aquest pàncreas, i té una afectació important al peu, no?
1: Sí.
0: És com que a vegades costa de relacionar.
1: Sí, doncs mira, és molt important relacionar-ho perquè justament ara fa poc vaig estar participant en un congrés a Mèxic online. Jo vaig donar una xerrada online a Mèxic, a Aguascalientes. I allà, per exemple, un dels problemes més importants que tenen amb la podologia és amb el peu diabètic. Per què? Perquè nosaltres, com a contribuents, tots paguem la seguretat social que tenim, d'acord? I què passa? Si un pacient diabètic té una petita ferida a un peu, no està controlada i acaba amb una amputació, per exemple, que és el que sol passar, hi ha molt percentatge d'amputació, tindràs un pacient hospitalitzat i amb uns tractaments i amb unes cures i amb un manteniment que costa molt a l'estat. Al final, el que diem sempre, això al final són diners que paguem entre tots i igual que podríem enviar aquests diners a l'educació o altres coses, estem gastant-ho en curar aquests casos quan amb una prevenció seria evitar-ho. O sigui, al final, si ens cuidem bé el peu, evitem problemes, evitarem també que haguem de gastar amb això i podrem gastar amb altres coses. Vull dir, no, al final no és per no gastar, sinó perquè simplement amb una prevenció i entenent com tractar-se un mateix i quines coses fer, podem evitar-nos, òbviament, altres problemes de que no ens faci mal i no ja ens hagin de tractar, i després pel propi ecosistema econòmic, no, del país, doncs poder invertir en altres coses també.
0: I què és el que hem de tenir? On hem de posar el focus, no? On hem d'estar controlant sempre?
1: El principal és, si un pacient diabètic té els nivells controlats, vale, porta un bon control i tot està bé, poden anar a una alimentació, es pren la medicació, o en el cas de que s'hagin d'injectar insulina, se la injecten quan toca, mantenir un control amb els metges, etc. Normalment no hi ha cap problema, és un pacient més, una persona més, que ho porta controlat però perquè fa unes pautes, bé. Però si un pacient diabètic no està ben controlat perquè doncs, hi ha gent que és més, ja sabem, no? Hi ha gent que és més passota, no? Que doncs, bueno, et diuen que no mengis sal i menges sal, et diuen que no mengis un donut i te'l menges, et diuen que una cosa i no la fas, etc., no vigiles, doncs clar, hi ha pacients doncs, que, per exemple, simplement un diabètic que no estigui controlat, que tingui els nivells alterats, si té un calçat que com una cosa tan tonta li està arrossant un dit, aquell dit al final pot crear una úlcera, que és el típic en un diabètic, les úlceres, ¿vale? Que és com una mena ferida, que és com un forat, que pot arribar inclús a l'os, i aquests forats amb diabètics costa més cicatritzar i poden acabar amb una amputació, pot ser doncs, d'un dit, o de la meitat del peu, o de tota la cama, etc. ¿Vale? Segur que molta gent que ens escolti haurà conegut o sabrà de, o li hauran dit algun cop que una persona diabètica li han hagut d'amputar algun membre. I és tan tonto com que ha començat per una petita ferideta. Però clar, si el teu cos no és capaç de cicatritzar allò, imagina't que tens una ferida que no es tanca. Si allò no es tanca, és una porta d'entrada. I aquesta porta d'entrada, doncs allà pot entrar de tot. Bactèries, fongs, virus, vale? I al final afecta l'os, etc.
0: La gangrena, no?
1: Exacte.
0: És així. I hi ha gent fins i tot que s'espera. O sigui que...
1: És que és el que diem. No és fàcil, vull dir, al final hi ha gent que pues, té una vida com més organitzada, entre cometes, no? I hi ha gent pues, que té una vida més caòtica o que no... Hi ha de tot al món, al final. Llavors hi ha gent pues, pobra que està molt sola, per exemple, que igual té altres problemes associats, inclús com de demència, per exemple, i que no són capaços d'identificar-se si el que tenen és important o no. Vale? Llavors, per exemple, tens pacients que no... es cuiden la diabetis i tenen uns factors, quan li fas una analítica, superalterats, que dius, és que es fa un tallet amb una fulla de paper i allò li farà una úlcera. Llavors, és que si no ets capaç de prevenir, cuidar, evitar que això es compliqui, doncs anirà a pitjor. I el que comentàvem això de Mèxic és que hi ha molts països que busquen reduir el gasto, no?, en sanitat per amputacions, fent més prevenció, o sigui, ensenyant a la gent què és la diabetis, com es pot tractar, com pots estar millor, com pots evitar problemes i evitar ingressos hospitalaris.
0: Clar, és el que dèiem, no són amputacions traumàtiques, que són accidents, o... no. Sinó que són derivades, sí. No? Són símptomes que s'han anat doncs, cronificant i acabant doncs, en això, en gangrenes.
1: Sí.
0: És a dir, que hem d'estar alerta a nosaltres, si són els nostres peus, però també potser donar un cop d'ull a aquella gent gran, no? Ara comentaves tu, gent que potser fins i tot els hi pot fer vergonya ensenyar el dit perquè, ostres, se m'està posant fosc i no fa bona pinta. Això és el que s'ha de vigilar, també.
1: Imaginem, per exemple, si algun oient d'aquí que ens està escoltant té algun familiar, per exemple, en una residència d'avis o ingressat en un hospital i saben que és diabètic o diabètica, es recomana 100% que, en principi, ja se li farà en el centre d'atenció, no? Hi haurà infermeta, però, bueno, no costa res. Doncs, si tens el teu pare, la teva mare o qui sigui ingressat, doncs aixecar-li una mica el llençol del llit i mirar com té els peus, vale? Jo he treballat molt en hospital també, i s'aixeca el llençol que tenen els peus, ells estan estirats, inclús poden estar dormint, i tu mires, li treus els mitjons, li fas un repàs visual en el peu i mires que no hi hagi res raro, vale? Si veus que hi ha com una crostra, que sota d'aquella crostra pot ser que s'estigui fent una úlcera, en pacients que estan molt temps estirats es poden fer úlceres per decúbito, que vol dir que, per exemple, si tens el taló arrepenjat al matalàs, encara que sembli que no hi hagi pressió, aquella micropressió, està microapretant venetes i artèries que estan al taló i eviten que arribi la sang, i amb un diabètic que no hi ha tan bon flux, si no està controlat, doncs aquesta isquèmia, aquesta falta d'irrigació, pot crear també una úlcera. Va, llavors, al final és, sobretot, controlar visualment, si veus alguna cosa que et cridi l'atenció, doncs avisar un especialista, o doncs, en aquest cas, en el meu cas, venen a la consulta i mirem, i si és una úlcera, doncs es tracta, i mirar molt bé també les analítiques i que el pacient tingui una alimentació i una medicació correcta perquè els paràmetres estiguin bé.
0: I després tallar-se les ungles.
1: També.
0: Una cosa tan senzilla, no?, que podem fer habitualment.
1: Clar.
0: En aquests peus s'ha d'anar amb compte, perquè és el que deies tu, no? Qualsevol tallet, qualsevol coseta es complica més.
1: Sí, al final, molts cops, quan un pacient, per exemple, li acaben de diagnosticar la diabetis i ens ve i ens diu, ui, ve preocupat, no? I et diu que ara soc diabètic i que no em pots fer cap ferida. En plan, et diuen que si li talles una ungla o el que sigui, nosaltres, òbviament, ja vigilem sempre de no fer mal, tal, però hi ha casos que, vulguis o no, pues, has de fer una mica de ferida perquè s'ha de treure una ungla clavada o un ull de poll o el que sigui. Però van amb molta por, ¿vale? O sobretot la gent que té més por és gent que ha tingut experiències d'algun familiar o amic que han perdut alguna extremitat, no? Venen amb la por de, jo sóc ara diabètic i la meva tieta li van amputar una cama perquè tenia una ferida i era diabètica i no em passarà a mi el mateix, que m'amputaran. No. Vale, llavors, per no desviar-nos del tema, amb les ungles pot passar el mateix. Si tu, per exemple, és diabètic i tens una ungla que se t'està clavant, si deixes que es clavi, igual el diabètic no tindrà dolor, perquè una afectació que sol haver-hi és que perden la sensibilitat del dolor, si tenen més afectació nerviosa i no vascular. I llavors pot ser que tinc l'ungla superclavada i se li estigui infectant, fent una ferida, i ell no se n'adongui. Llavors és important que algú ho miri, i si s'ha de tractar, tractar-ho. Vale? Perquè al final qualsevol ferideta petita, doncs es pot complicar, pot donar problema.
0: Al final és això, està una mica alerta. Mm-hmm. En aquest cas, si té aquesta condició de doncs, tenir diabetis, doncs es tenia en compte sobretot aquest factor del peu del diabètic, no? Que s'ha d'anar més controlat, anar fent cops d'ull i sobretot anar a professionals que et puguin guiar millor,
1: no? I per afegir ja també un últim consell, molta gent, per falta de flexibilitat, quan ens fem grans, que ens donem més rígids, no ens podem veure la planta del peu. I un pacient diabètic es pot veure tot el peu menys la planta. Llavors, un truquillo seria agafar un mirall i posar-se-la sota i tu amb un mirall mirar-t'ho. Així, òbviament, si un familiar t'ho pot veure, millor. Però si no, agafes un mirall així i tu veus, vale?
0: En tot cas, és important, doncs, això. Estar alerta, anar controlant, que no hi hagi res que no sigui lo normal i, en tot cas, doncs, anar amb un...
1: Prevenció.
0: Exacte, prevenir-ho i, si no, doncs, anar amb un... amb un professional que ens pugui ajudar i que ens pugui doncs, solventar aquest problema i no,
1: exacte, no se'n que vagi, no vagi més. Més.
0: Exacte. Adrià, com sempre, moltes gràcies.
1: No,
0: ja el podeu trobar a l'Instagram, Adrià Carné Podólogo, i al Centre Liax de Vilanova. Nosaltres ens retrobem d'aquí unes setmanes. Que
1: molt
0: bé.
1: Una abraçada. Fins la pròxima.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat. Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
5: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Molt bona tarda, estem al 17è programa de Pilars del Vent, si no m'equivoco, efectivament, és el 18, no, és res, m'he equivocat, ja portem tants que no me recordo. Els que la meva anterior experiència van ser amb dos programes, llavors, clar, no em perdia. Ara portem 18 ja, o sigui que estic amb els companys sempre que no paran de riure, el Nil.
1: Bones.
0: El teu coi ve, Nil?
1: Perfecte, perfecte.
0: Vale, després explicarem la història. El Nogui.
2: Vull dir que no van ser dos programes, fa un pilot i un programa.
0: Van ser dos programes. I el Jordi Lora.
3: Bona tarda.
0: I avui estem amb unes convidades una mica més especials del normal, perquè no portem... Portem a gent de tronc, no de pinya, però no és un tronc bàsic com coneixem el tronc, sinó té un altre nom, la part del tronc que fan elles, que són el Pom de Dalt. És a dir, les primeres persones que veiem del Pom de Dalt, que són els dosos. Tenim a la Laia Pujol, no m'equivoco avui.
4: Bona tarda.
0: I a la Júlia Pou.
5: Bona tarda.
0: Són les nostres dosos de... Tenim més, però són les dosos de... que hem pogut portar avui de Castells, del Foix de Cubelles. Començarem com sempre, no heu escoltat cap programa nostre, no?
4: No.
0: Ningú convidat, que... N'hi ha que tenir gent que escolta el nostre programa.
4: Jo vaig escoltar
0: convidat...
4: la música del principi.
0: La música?
4: Bueno, bueno. I he escoltat els vídeos d'Instagram.
0: Ah, bueno, mira, mira, encara. Bé, tenim gent que escolta el nostre programa a Castells del Foix, és que no portem a ningú que els escolti. O sigui... Bueno, noi, començarem sempre per les preguntes que té Nogui preparades, vale? Llavors, és una mica perquè la gent us conegui i també nosaltres ens podem riure una mica de vosaltres. A partir d'aquí, Nogui, quan vulguis.
2: Bueno, doncs començarem amb la primera, que avui l'haurem de canviar, perquè, òbviament, no treballeu, per tant, aquesta no la podré fer, l'hauré de fer diferent, que és què estudieu i què voleu estudiar i si creieu que el que voleu estudiar per dedicar-vos en un futur es pot involucrar al món dels castells.
4: Jo començaré quart de l'ESO i jo vull estudiar magisteri d'anglès i crec que sí que pot tenir alguna cosa a veure per si vas a un altre lloc poder-te comunicar amb la gent que no parla el teu idioma.
2: Vale, Laia?
6: Jo estudiaré, bueno, ara passaré a quart de l'ESO i vull estudiar o medicina o magisteri i crec que medicina es pot involucrar per si, bueno, per si algú es cau, pues poder-ho atendre.
2: Nil, què opines tu de la medicina ara mateix?
1: Es pot involucrar. Efectivament.
2: Després, ja, en el programa que... ja entendreu de què ve la broma, però és que hem estat aquest cap de setmana ajudant una diada i al Nil li van caure a sobre.
0: Crec que el senyor de 70 anys amb camisa que et va atendre l'ambulància tenia medicina o no tenia?
1: Ara, deia coses tècniques, però ni es va apropar el que em van dir a l'hospital.
0: Perfecte. Següent pregunta.
2: Bueno, seguim amb les preguntes i ara sí que es ja una miqueta més entrant al món casteller, que és... Quina és la primera diada o record casteller que teniu? No com a veure un castell com a tal, sinó de dir jo vull formar part d'això i jo vull ser casteller.
6: A mi unes amigues de, bueno, de l'escola que fan castells a Bordegassos insistien els pares molt de que volien fer castells i jo no tenia ni idea de què eren els castells i arran d'allà pues, vaig començar a mirar vídeos de castells i em van dir que m'apuntés a Bordegassos i jo a Bordegassos no volia anar. I llavors vaig, no sé, no sabia que existia la conta, ai, la conta, la colla aquí a Cubelles, i vaig mirar també els de Sitges, però estava molt lluny i tampoc volia. Llavors, mirant a l'Instagram no sé què, em van sortir els del Foix i vaig vindre a provar, però vaig trigar un any que em deixessin vindre.
2: Per què no et deixaven? Hi havia algun motiu? O la típica de fa por que puja allà dalt?
6: Sí, per, no sé, perquè no em volia. Primer perquè vam veure una diada a la platja, però de fa com, no sé, 2 anys o 3, i van veure que no hi havia pinya. Llavors em van dir que aquí no faria castell. O sigui, no sabien d'on era la colla, però em van dir que aquí no faria castells. I després perquè els feia respecte.
5: Jo vaig conèixer els castells arran d'un taller que vam fer al col·le. I després, un altre dia, a la plaça de la Vila, hi havia un taller i vaig anar a provar i em vaig apuntar amb el meu pare. I després s'han apuntat ma mare i amb un germà.
2: Sí, tu ets un cas de tota la família... Bueno, les dues, sou un cas de família sencera a la colla.
5: Bueno, ara mon pare ja no està.
2: Bueno, però m'entens.
6: No. Sí.
2: Parla al micro, si vols parlar.
6: Sí, sí, sí.
2: No a 3 quilòmetres.
0: Sí. Has dit de tallers? Als tallers estava Àngel Moreno?
5: Sí.
0: Ja no sé.
2: Va ser Àngel Moreno qui et va venir a parlar?
5: Em va confondre amb una enxaneta... I em va confondre amb la Maria, que estava abans de la colla.
0: Bueno, mira. Següent pregunta, no?
2: Tirem per aquest camí. Jo crec que ja hi ha mig respost, que és què us va endinsar el món dels castells?
6: Unes amigues.
2: Totes unes amigues?
5: És que m'agrada pujar-me les coses.
0: Un altre com jo.
2: Que ets un mico, no? La definició és soc castellera perquè soc un mico.
5: Sí.
2: Ok. Vale, ara passem a unes preguntes una miqueta més xorra, que és de respondre ràpid. La primera és el moment exacte de començar una diada. Només teniu un mocador. On el poseu? Mà dreta, mà esquerra o a la faixa?
5: A la faixa.
6: La faixa.
2: Si fóssiu un gelat, de quin gust seríeu?
5: Vainilla.
2: Per què?
5: Perquè és l'únic sabor que m'agrada.
2: Ok.
5: Stracciatella.
2: Per què?
5: És el meu preferit.
2: Vale, ok. Dins de què és la colla, si l'entenem com una fauna d'animals, quin animal seríeu?
0: Silenci absolut.
2: I les cares, eh?
0: He de trobar alguna música perquè quan fan el silenci sí. Posar la música.
6: Un gat.
2: Un gat, per algun motiu especial o...?
6: No sé, perquè salten. En plan, s'enfilen als murs i no sé.
5: Un conill, perquè a mi abans amb el bucal transparent em deien que tenia dents de conill.
0: Jo em diria mico, ha dit abans, perquè era el segon sí, mico i ara dic... Bueno, ha canviat. Bueno. Bueno, sí que...
2: La pregunta estrella d'aquest programa. Quin tipus de pedra seríeu?
6: Pedra.
2: Una pedra.
0: Una pedra.
2: Quin
0: pedra
2: tipus de pedra?
5: Què?
2: M'encanta que quan ja silenci es miren i es riuen, sí, no sé què dir.
0: Tant tot el programa riem, si escolteu riures de fons. No som vosaltres, són elles tota l'estona. No paran de
2: riure. Riures i silencis.
0: Ara, perquè no hi ha càmera, si no, la gent entendria.
6: Alguna pedra de la platja.
0: Bueno, mira.
2: Algun motiu en especial? O...
6: No sé, al barco porto una, que em vaig trobar ahir. No sé.
0: I tu, Júlia?
5: Una pedra... No sé, normal, partirà.
2: Una pedra, qualsevol.
0: Vale, perfecte.
2: Algun motiu, no? S'està morint de riure, però bueno. Vale, i ara us faré la pregunta que va deixar l'últim convidat, que és, què us agrada més, actuar a casa o fora?
5: Depèn si hi ha més pinya a casa o sí. A fora.
2: Vale, posem que hi ha la mateixa quantitat de gent de pinya i de tronc, exactament.
5: A casa, perquè no m'he aixecat tan aviat.
0: Perfecte. Bueno, bona resposta.
6: Jo, si hem de fer castells, o sigui, tipo història clàssica o algo, a casa. Si no, altres places.
2: Jo avui extrapolaré aquesta pregunta i us la faré també a vosaltres. Vosaltres, què sou més? De casa o fora? Comencem amb el Pol.
0: Content casa com Cubelles?
3: Sí, és que anava a dir això. Què és casa per vosaltres?
2: És que això és el que, on jo volia arribar.
0: Tu, jo prefereixo, per exemple, si ara tenim rivalitat amb Viladecans, actuar a casa. O sigui, a casa de Viladecans. A Viladecans. Jo prefereixo això. Fora. Okay. Fem millors castells que és fora.
2: Tu, Nil?
1: M'és igual on tinguem pinya per fer un 7 per poder fer bé un 4.
2: Vale, però si pot... Mateix que he dit.
1: Mateixa pinya.
2: Si tenim mateixa
1: pinya. Igual, si tenim rivalitat a casa del rival.
2: Jordi?
3: Jo a casa, però perquè soc molt covellenc.
2: Parla, Laia, parla al micro. Encara
3: sí,
2: que
3: és que aquesta, ella parla i no se'n recorda que estem gravant, jo crec. Perquè
2: la cosa és que creus que no s'escolta, però encara que parlis lluny, ara mateix s'està escoltant també. Parlar-hi prop al micro.
0: Perfecte.
1: Hem de començar a fer un curset abans de...
2: Sí, sí, totalment,
0: I tu, novi?
2: Jo a les dues cases. A les dues cases, sí. La veritat és que sí.
0: De Vilanova, on hem actuat ja a la platja, no, a Francesc Macià.
2: Jo crec que no em cal un altre lloc. O sigui, no. Vull dir, plaça de Vila em sembla com una plaça molt emblemàtica com per no fer segons quines coses. Mm. Fer un castellinet de 5 igual no caldria. O sigui, una estructura de 5. Llavors,
0: va ser
2: això...
0: Va ser un 4-6 net, però...
2: Bueno, no m'estàs entenent.
0: Sí. No. Va ser un 4-6 net i un 3-6 net.
2: Bueno, pues per fer això prefereixo no actuar a la plaça de la Vila. Prefereixo no actuar a la plaça de la Vila. Per actuar a les Neus, que és com universitària, perquè només actuen universitaris, ja és una zona universitària.
0: Bueno, les Corts... Bordegassos ha actuat al Centre Vila,
2: sí, però... No, ha actuat davant del Circuit.
0: I al Centre Vila jo vaig actuar. El meu primer castell en Bordegassos va ser a les Neus.
2: Però vull dir, les altres places ja tenen com un renom casteller com a tal, i jo crec que la nostra zona va ser marítim.
0: Perfecte.
2: I fer un 3-7 a la Rambla és molt més bonic que fer-la a qualsevol altre lloc.
1: Bueno, ja ens pagaran moltíssims diners l'Ajuntament perquè puguem actuar a les Neus, a la Diada de les Neus.
2: Sí, no, ja, segur
7: algun pagaran. Dia, algun dia.
2: Ara, quan facin fora els Neus.
0: No, amb això no passarà, esperem. De fet, amb els nens, després ho comentarem, però la setmana que ve assagem amb ells, si no m'equivoco. És aquesta setmana o la setmana que ve? Divendres
7: no sé,
0: que ve.
5: Divendres 18.
7: Molt bé, Júlia.
0: Molt bé, Júlia, perfecte. Bueno, anem una mica del que més realment ens importa, que és l'entrevista als dosos del Castell del Foix. Si podeu una mica, intenteu explicar-ho bé, no, ens posem aquí i ja està. Expliqueu una mica, qui vulgui, o meitat i meitat, quina és la funció dels dosos, per què estan al castell, com es posen, com es col·loquen, diferents maneres de col·locar els peus, una mica tot. Què fa els dosos i per què estan als castells i per què són necessaris dins dels castells?
5: Els dosos són el pis més gran de la canalla i són els que primer pugen, que porten casc, i estan allà per aguantar a la cotxalla de l'enxaneta i depenent de l'estructura, els dosos es posen de diferents maneres. I, per exemple, el 3, hi ha un que va obert i l'altre tancat, que un és en plan com un pilar i l'altre amb els peus com un pingüino.
0: Mm. No, bona explicació.
6: Com un pato. Ah, sí. I som al penúltim pis del castell, sí, a baix de l'acotxador, i al final el que has de fer no és aguantar, no és tan tipus força, és aguantar més a l'acotxador de l'enxaneta i donar-li confiança.
0: Mm. Ara vaig a tirar, no és un pal, però és una mica pregunta per dels dos sobre la pinya. Es nota molt quan no hi ha pinya o quan hi ha més pinya? O per la seguretat del castell i per la confiança? Noteu,
6: sí,
0: molt? Minus, prefereu pujar,
6: o sigui,
0: quan...
6: Mires a baix i veus que... Potser, o sigui, no fa respecte, però veus que no hi ha tanta pinya i quan hi ha pinya camines més. I...
5: Sí, perquè després, si no hi ha tanta pinya, quan tu vols pujar darrere el terç o del quart, notes que no caps i ja has d'esperar al terra. En canvi, quan hi ha més, doncs estàs a dalt i és com més ràpid de pujar.
2: I ja s'agrada molt quan estan en aquesta posició a dalt, esperant per pujar, començar a trepitjar caps, donar cops al cap, sí o no?
0: Aquí tu t'has creixat molt del Jordi de quan baixem d'un castell.
3: Qui és pitjor? Va, digue-ho.
2: Mira, et diré que tu ets pitjor quan baixes,
3: vale, però quan
2: perquè
3: pujar...
2: elles quan baixen surten volant, però quan pugen tenen estona i llavors comencen que si el peu al cap, que si el dit a l'orella, que si a moure't el cap amb la mà. Però a mi m'agrada perquè és un moment de saber que pugen elles per mi i saber que estan a dalt, que també em motiva més a aguantar la pinya.
6: Òbvio.
0: La vostra posició és més, ja ho he dit, que no és tant de força, sinó és més d'equilibri, de confiança. Amb qui preferiu, amb qui teniu més confiança? Amb la gent que teniu a dalt, és a dir, conseller d'enxaneta, o amb els quarts, terços, amb castells de sis?
6: Com?
0: Una mica... Amb qui heu de tindre més confiança per pujar un castell? Amb els quarts, amb un castell de set?
6: Amb els de baix, o sigui, sí, amb els quarts i terços, perquè amb els de dalt els has de donar tu la confiança.
5: Claro, i els de baix són els que t'aguanten, i si no, pues et caus.
0: Noteu molt la relació que teniu, la canalla en general, és a dir, teniu més confiança. Ara per pujar un castell que amb els de baix, heu de confiança, però entre vosaltres, entre la canalla, us doneu molta confiança per poder pujar els castells. Abans d'un castell parleu, o quan esteu sobre la pinya o a baix i tal, parleu de com anirà.
5: Bueno, i els castells de set el que faig és xocar-li la mà a l'acotxador, bueno, als altres del pom de dalt, perquè no sé, perquè tot com surti bé.
0: Parleu abans dels castells o alguna
6: cosa? Sí. Si dius que sortirà bé, no sé què, i a dalt al final també els parles. Perquè els quarts no els puc parlar, però la cotxera...
2: Això és una cosa que jo anava ara a preguntar, que és, parleu molt quan esteu a dalt? Però vull dir, parleu molt tècnicament o parleu molt en general, rotllo, va, que el tenim, va, no sé què, mira, ahí està fulanito mirant des de baix, aquestes coses, parleu? O obviem que està el Pol, que és de canalla, obviem totalment això,
0: no,
2: estic,
0: mira, em tec
2: vosaltres auriculars. Esteu mirant altres coses i parlant del que sigui, o esteu parlant únicament de coses
6: depèn
2: tindres?
6: Del castell,
5: claro,
6: si
5: vale.
6: Castell de 5 si net, pues amb la Júlia pues dic, mira, no sé què,
2: si fem un castell de 6 que veu que està molt bé, esteu començant a parlar de tothom de la plaça, no?
6: Sí.
2: Si un castell de 6, tranquil, claro. Si és un 3 de 7, per exemple.
6: No, jo allà no em surt parlar només, bueno, és quan que directament... necessites parlar, sí. No necessàriament.
2: O sigui, depèn més de la confiança que tingueu amb el castell, el poder estar més parlant d'altres coses o estar concentrada 100%.
5: Sí. Bueno, a veure, que si un 3 de 7 ens hem de parlar, ens acabarem rient igual i ja està.
0: He silenciat això per no, perquè...
2: No, han passat que... 14 minuts. 14 minuts, crec que és el programa que més has trigat en fer alguna liada teva.
0: Però que m'he silenciat per la conya aquesta que ja no els escoltava i res, que de fet no els he escoltat. Estava mirant una cosa del WhatsApp que estàvem parlant abans i m'he silenciat també per si havia d'escriure o alguna cosa. Preferiu, vosaltres que esteu dosos, ja he dit abans que hi ha més dos al foix, preferiu fer castells juntes? No? Us rieu quan esteu juntes, ja ho he dit, però...
5: No, però preferim... Bueno, jo prefereixo fer-ho amb la Laia perquè al final, o sigui, li tinc més confiança pel simple fet de, no sé, plan, que he fet com molts castells amb ella i perquè ja està. Però als altres també els tinc confiança, però jo crec que al final, com que la Laia i jo també tenim més relació fora de la colla, pues...
0: Preferiu fer-ho juntes, no?
5: Sí,
0: però... També hem parlat de que de que, per exemple, un 3, o sigui, el 3 d'un test de 7 o d'un 5 de 6 i tal, hi ha un que estava amb els peus oberts i l'altre amb tancat, també hi ha diferència, d'alçades entre qui fa de tancat o obert. Explica una mica també com funciona i com... si fóssiu vosaltres la tècnica de carnet que heu de decidir, com decidiríeu qui va de tancat i qui va d'obert? Per l'estructura del cos, per confiança, com ho faríeu?
6: Sí, primer jo crec que hauries de posar un dosos més amb experiència i l'altre que no tingués tanta experiència, perquè al final fer el que no té tanta experiència que al revés, que sigui el que en té. I després, si ets més alt, doncs ser el dosos obert, que és el que va amb les cames obertes, i si ets més petit i més baixet, el dosos tancat.
0: Tu igual, Júlia, ho faries igual?
5: Sí, i després... si vols que després la cotxadora enxaneta siguin que no tinguin tanta experiència, agafar algú que ja tingui mitjanament experiència o que tingui més experiència per si ja n'has... Si fan molta estirada, que no es dobleguin i no els hi facin mal i no els hi agafi com respecte a pujar.
0: Noteu molt quan puja la cotxadora enxaneta. És a dir, heu de fer més força quan estan ells a dalt, menys. Com és el moment previ de que us col·loqueu? Pugeu a dalt d'un castell, us col·loqueu. Què penseu quan estan començant a pujar? Quan escolteu que l'Àngel o l'Anna criden enxaneta, acotxador, comenceu a pujar. Què penseu vosaltres?
6: Pues que pugin.
0: Però no penses res més de que pugin finet, no de fer
6: bé. Bueno, que pugin finets, que no facin estrabades i, no sé, és ràpid. Perquè al final només són dos pisos que l'enxaneta no para. I...
0: Tu, Júlia?
5: Sí, en plan, i jo crec que no soc conscient fins que no em toquen, en plan.
0: No has passat res pel cap abans de que pugin ells?
6: No.
2: I què us passa pel cap en aquest moment? Perquè ara esteu dient que és molt ràpid, però hi ha moltes vegades que l'acotxador s'entrebanca, l'enxaneta s'entrebanca, que costa col·locar. Què penseu en aquell moment?
6: Quan aquests moments, quan
2: els costa pujar i esteu una estona dalt i dieu, ui, estan trigant. Us angoixeu? Esteu tranquil·les? Com és aquesta sensació?
5: Jo confio a la gent de baix de que acabi en plan aguantant el pes i que el podem fer i ja està.
2: I no s'agobieu, rollo, pel temps de dir ja estem trigant molt...
6: A veure, si s'està a punt de caure el castell o està patint, doncs dius, no sé, si t'escolten i intentes dir, va, no sé què, està bé, i no sé, a veure si puja més ràpid, però si no, no sé, doncs intent desmuntar.
0: Què preferiu? Quan un castell s'està movent molt, que esperem que no ens passi nosaltres mai més i que fem tots els castells perfectes, no, però quan un castell està tremolant molt i heu de baixar, preferiu baixar ràpid i que s'emporti les hòsties als altres i vosaltres ja toqueu pinya, o baixar més finetes perquè el castell sigui més segur?
6: A nosaltres els quarts, bueno, per almenys els castells de set, majoritàriament, jo quan baixo sempre ens diuen ara finets, no sé què.
0: Noteu molt la diferència quan pugeu, quan baixeu més ràpid o baixeu més finetes?
6: Jo no.
5: No.
0: No té la diferència, us dona igual, no? Baixeu com sigui, ja està.
3: Nosaltres a sí ver... que la notem, no? Sí,
0: no.
3: Vale.
0: No, jo tampoc, patament. No. A mi no em passen el test, no em passen
6: ver,
0: per lo menys.
6: Millor si
0: no
6: baixes finet i ràpid.
3: No, però el 4, el jo 4, si, sí. Si baixen, si veig que van a baixar molt ràpid, els dic.
0: A mi també em passa l'enxaneta, el 4. Ara aquest any em passa l'enxaneta, ara sí que em passaven els dosos, i jo us notava molt, quan passava ràpid o finetes.
2: Ni et notes a pinya?
1: Moltíssim. Jo dic, ja estan baixant, ja estan baixant. Buf, avui estan...
3: Clar, avui hem baixat molt ràpid, no?
2: Però sí que és veritat que almenys a primeres, quan baixeu molt ràpid, en general tots, es nota, perquè el segon comença a fer tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc.
0: Si feu alguna prova que ho veig abans, que, per exemple, quan si fóssiu vosaltres les tècniques de canalla, posaria una persona amb experiència i no amb experiència, abans d'ensenyar-li a pujar o abans de guanyar quan estigui al castell, algun consell que li podria donar a la persona? A l'altre dos, us que no tenen tanta experiència. Sent vosaltres els que teniu més experiència.
6: Els guies amb les passes, jo crec.
5: I que al final, que si l'altre dos amb experiència et diu que et tiris una mica enrere o una mica endavant, que no tinguis por, que no cauràs. Que s'has agafat, que t'aguanta.
0: És que aquest programa m'ha donat compte i hem parlat molt i seguim parlant molt de la confiança. Creieu que també és clau confiança, ja heu dit, amb els quarts, amb enxaneta i tal, però però també heu de tindre confiança en tota la colla, o vosaltres només... teniu més confiança amb la canalla, que és amb la gent que més porteu?
5: Sí, jo crec que tinc més confiança amb la canalla, però que al final em dona igual qui pugi, que si s'aguanta, s'aguanta i ja està.
6: Mentre hi hagi un Richie darrere, gran.
0: El Richie no em parla de mell, no ha vingut, però el Richie de què fa, no oi?
2: El Richie és primeres mans i de fet va dir que no va ni a ell perquè volia que vengués. A qui vam invitar, que si no heu escoltat el programa.
0: Podeu escoltar
2: ja a Spotify.
3: Ell ja segur que no
0: l'ha escoltat.
6: Sí, sí, sí.
2: No, l'han escoltat. Sí. Qui va vindre?
5: L'Alfons.
2: Perquè va acabar de dir el Pol.
5: No ho has dit tu, no?
2: Qui va vindre... No, ja no, no, qui va vindre de Ben?
5: El Nogui. No. En plan, no, no.
3: Perfecte. El Nogui no és Ben.
5: I qui és Ben? Hi ha Bens? Sí. Ai, sí, sí, sí.
2: Clar que hi ha Bens. Quatre, mínim.
0: Però que igual els hi hem de, els hem de, ens hem de posar abans,
5: no, no,
0: abans
5: no, no,
3: de les actuacions. A mi una d'aquí em va dir fa no molt que ella no sabia les posicions de la pinya.
5: Jo, no la sé. Ara sí.
2: Laia, sisplau, digue'm les posicions de la pinya des del centre cap enfora.
5: Doncs pues al baix.
0: Una mica...
5: No, l'agulla, meres mans.
3: No, no, Júlia, tu ja ho sabem que t'has saps.
2: No, no. Laia, Laia, fem un repàs.
5: L'agulla.
2: Molt bé.
5: Qui al baix.
2: Ok.
5: A primeres mans.
2: Molt bé, t'has deixat el contrafort.
1: Ui.
2: I què acompanya al baix?
5: El segon baix, en plan...
0: El segon baix, perfecte, sí.
5: No, no, no, la crossa.
2: Crosses, ok, molt bé. I després del primer, qui hi ha al costat?
5: Les segones.
2: No, al costat.
0: Al costat.
5: Oh. No sé. Ah, sí, sí.
3: El teu pare, eh?
5: L'Albert.
2: Sí, però li estava filtrant la Júlia i ha dit l'Albert.
5: El lateral.
2: El lateral. I al costat?
5: Aquesta.
2: M'encanta perquè estareu escoltant això i nosaltres estem veient com li filtra totes les respostes la Júlia.
0: Bueno, regant de fer un masterclass dels nostres programes que ja hem fet.
2: Són tots els programes que tenim ara mateix.
0: Si voleu saber per què estan i per què tal, podeu escoltar els nostres programes.
5: Jo faig d'últim curdo.
0: Va, de fet no fa, perquè està amb la canalla, però sí. De fet, si voleu saber una mica com funciona, o sigui, com funciona la pinya i tal, sobretot tu, Laia, que ja hem vist que, no, que encara estàs fent castells però no saps les posicions, pots posar a Google Pilars al vent i et surt Radio Cubelles i et pots d'allò.
5: Ai, a mi surti a l'Spotify.
0: I si no, també a l'Spotify.
2: A l'Spotify, molt bé, Laia.
1: Pol, això no ho ensenyeu a canalla o com
3: hauríem
1: va?
3: De fer una clash.
0: Sí, hauríem de fer una clash. És que jo t'he dit, prefereixo ensenyar-les a pujar bé que a les posicions.
1: Són 10 minuts.
0: No, sí, sí. Ja veiem que...
1: Sabeu quan ho podem fer?
2: Sabeu quan ho podem fer? De fet, qui estigui escoltant això pot venir, no?
0: Sí.
5: Però si ja fem un pila de canalla...
6: Sí, sí,
3: que pesades. Ja, però no sabeu les posicions de la pinya.
1: Laia, quina posició vas?
2: Laia, quina posició vas?
5: Al pilar de canalla. No vaig, perquè em canvien de posició. No vaig al pilar de canalla. Jo estic a fora. És broma, sí, però no sé on.
2: Com estaves? Explica la teva posició, va.
5: Pues així i sense fer força.
0: Recorda, Laia, que estàs a la ràdio i si dius així la gent no et veu. Pues
5: com un
0: zombi
5: i sense fer força.
1: Així ha sigut amb els dos braços cap endavant, sí. I sense fer força, que no hauries d'estar mai, segurament.
2: No diem res, no diem res. Ho deixem perquè la gent que escolti adivini. Allà hi ha els comentaris. Quina
0: sí, posició a l'Spotify ens pots reaccionar amb un comentari. Intenteu adivinar la posició que va dir la Laia.
5: Sí,
0: clar, jo pensava que la Laia, que és una persona que li agrada molt els castells, que sempre va a Tarragona a les diades, se'n va a Sant Fèlix, i va a dies així grans, jo dic, pensava tindre una mica més de cultura dels castells, sí, i podria...
2: Que va amb la polsera de mateix de Sant Magí.
0: Sí, sí, Santa Tecla.
5: Sí, crec que sí, però no, la pinya a mi m'és igual. Vale. Mentre me cojan, mentre me caigo, pues ja està.
0: Perfecte, ja està. No, sí, sí.
5: No?
0: Sí. Mentre que me cojan i no em caigui, clar. Això és el que opina la gent de la pinya.
5: Que no, que són molt bons.
3: I després al Pol se li diu tronqueti. És que, pobre Pol.
0: No, jo no vaig res.
2: És que Pol és un tronqueti. El Pol va intentar, per totes les maneres possibles, no ficar-se a la pinya l'altre dia.
0: De fet, va ser vosaltres que em vau dir graveu per fer minut a minut de Piles al vent. A l'Instagram.
2: Això és...
1: Mentida.
0: Això és veritat. Laia, Júlia, una mica tornem amb vosaltres. Sou dosos. Quin castell és el que més us agrada fer de dosos i per què?
5: El 4 el mateix perquè anem juntes i pues, no el fem tant i llavors és com més especial quan el portem a la diada perquè és com que tens la pinya i
6: o la torre tronc.
0: La torre també us agrada,
5: sí.
2: Laia i Júlia, us agradaria fer la figareta a la torre?
5: Sí. La vaig practicar i em vaig fer molt mal l'esquena al llit. Jo vaig aguantar dos segons.
2: Oi, que no opines d'això? És que sabia que seria la resposta.
0: Pues que no, farem la figareta que estàs del foix.
5: No, pues no la facis tu.
2: Toma!
0: No es farà que estigués al foix de figareta.
5: No, no, que em vaig caure i em vaig fer mal.
2: Ah, bueno. Algun dia provem, algun dia.
0: No, bueno, no fa falta fer la figareta.
3: Vale. Quin castell us agradaria fer dels que ja hem fet? Quin castell us agradaria fer dels que no hem fet? O sigui, quina...
0: Quin era el pròxim castell que us agradaria
3: fer? Aquí, en aquestes últimes setmanes, han sonat dos castells que seran les pròximes estrenes de castells del foix. Quin creieu que és per vosaltres?
5: 2 de 7.
3: El 2 o el 3 amb l'agulla?
5: No, el 3 amb l'agulla és el que ja estem fent. I el 5 de 7 el que no estem fent. No, el 2. No,
2: nosaltres estem parlant del 2 de 7, també.
5: Sí, ese també. Todos.
2: Voleu fer tots.
5: La gamma de 7
3: quin
5: sencera.
3: Va abans? Quin creieu que serà el primer que farem?
5: El primer, el 3 de 7 amb l'agulla. Després el 2 de 7 i No, tres. Després del si quatre pinya. Magulla.
6: Què quatre? Si, si no, no hi ha pinya.
2: Com és, ja, és el que anava a dir com a pista. Si no tenim pinya per un 4 de 7, no tindrem un 4 de 7 de magulla.
5: Sí, però el 2 és més complicat, les peces de dalt, que no tens dosos petits. Ja, però
3: la primera persona quería una raó al Pol, eh?
2: Sí, sí, la veritat és que sí.
0: És que el 3 de 7 de magulla és molt millor.
2: Sí, no, però ha dit que el 2 ve després. Jo compro. 3 de 7 de magulla i després el 2.
0: D'aquí 2 anys igual podrem fer el 2 de 7.
2: Ja,
0: això és dient, la jove, Castellers de 8.
2: A finals de l'any passat, Castellers... ningú hagués dit que hauríem fet més de... Quants portem de 3 de 7?
6: 8.
2: 9? 8?
6: 8. 10.
2: Ningú 6, hauria 6, dit...
0: 9 aquesta temporada, si no m'hagués dit.
2: O sigui, vam fer 8, 3 la temporada 8, passada, ningú hauria dit que 2, 2. Hauríem fet 2. Ningú hauria dit que aquest any faríem 8, Pol.
3: I els que queden, eh?
2: Si hem pogut fer 8... amb les condicions de pinya que tenim ara mateix, les condicions de coses...
5: A veure, si haguéssim treballat més del 3 de Magulla, l'hauríem pogut portar a plaça.
6: El podem portar a plaça?
0: Sí, és que... Ja.
3: Estàs a la ràdio, eh? No, no,
2: si, si el debat que estem parlant no és del 3, el 3 ja tenim clar que es pot portar a plaça.
3: De la
2: torre de 7.
6: Òbvio, ah, també.
0: Per cert, perdona, que ara farem aquí una petita, un petit parèntesis.
6: No,
0: Jordi, vas veure la prova del 2 de 8 de Serrallo?
3: Vaig veure la prova, no he vist el vídeo. Sí. He vist que han fet prova, no he vist el vídeo. Fins on? Fins a dosos.
0: Dosos, dosos col·locats durant 3-4 segons. Sí, sí, sí. Força bé, i potser no ho havien fet, perquè vaig una al Marc Vicente, no sé si ens escoltarà, a veure si...
5: Ahir, ja Sabadell es va matar del 2 de 8.
6: L'Aina em va dir que el descarregava amb Saúl i li he dit que no.
0: Va caure, es va matar. Que... Va caure, va fer un intent de 2 de 8 fins... De fet, l'enxaneta...
6: La cotxadora s'ho donava cara.
0: Sí, sí, però és que no van arribar... No van arribar a carregar... És que això ho van dir després. No van arribar a carregar perquè l'enxaneta va arribar un pèl tard i no va fer la passada.
3: Bueno, sí. L'enxaneta va tenir molts dubtes perquè...
6: Sí, sí. No
0: sí, sí,
2: però carregat. Sí, no, es va quedar molt a prou de carregar. Eh?
3: Va, o sí, sigui, sí. Faltava ja, estirar el peu.
0: Sí, això. Però pues jo pensava que... Jo, o sigui, jo això, el Serrallo pensava que l'havia fet, que un amic va posar una història i després vaig veure la història i no l'havia fet i dic, hòstia...
3: No, era una prova.
0: I ja vaig dir que era prova a plaça. Però força bé. Des que estàvem parlant del 2 i ara m'ha vingut al cap i...
3: Hi ha tres colles a la jornada dissabte que volen el 2 de 8 en folre perquè ja l'han ensenyat a plaça.
0: Sí, uns... Sabadells que anaven a diumenge, Sabadells que anaven a diumenge i per no agafar diades a l'agost han entrat a dissabte. Fins aquí un palito
3: no
0: per
3: sé,
0: Sabadell.
3: Ja veuràs tu. És que...
0: No, jo...
3: Sabadell, Bordegassos i xiquets del Serrallo, les 3, 2 de 8 en folre.
0: Sí, sí.
3: Jo crec que el veurem de les 3. No sé si carregat, descarregat...
0: A ver què hi fan, a ver què podem fer. I no sé si vosaltres el vol portar abans a la Salvany, eh? O sigui, té la Salvany, igual el poden fer allà. No ho sé.
3: La Salvany amb Sabadell.
0: Salvany? És Salvany?
3: Sí.
0: Del
3: sí.
0: 19? Sí, Salvany.
3: Ho hem parlat sempre, sí.
0: Sí, sí, sí. Que sempre dic la Graia, però la Graia l'han fet.
3: Que també va a Sabadell.
0: Llavors el pròxim castell que voleu fer hem dit el 3 amb avui, no?
6: Sí. No, però aquest ja està.
3: No està. Jo
0: no
3: fins
0: està
3: que no el veig en directe, no me lo... Hasta que no lo vean, no lo creo.
0: Quan us agradaria fer aquest castell? O vosaltres que sou dos?
6: Quina és la propera diada?
3: Bèlgica.
0: Ah. I després el quarts amunts.
6: Pues concurs, però no hi ha... Aquí no hi havia? No.
0: Molta gent. Aquí és clar, tornem a fer-ho de sempre, que no som molt radiofònics. Estan, no. Jordi està ensenyant el castell de l'intent de 2 de 8 de Saballuts i clar, no el podem veure.
3: No.
0: O sigui que
3: podeu veure l'intent desmuntat a les nostres xarxes.
2: No, però ja hem parlat d'ell i les vam ensenyar
0: al... Sí, no, sí, sí, el Nil, que no l'havia vist.
3: Una dia complicada per Sabadell.
0: Sí, bueno, van acabar fent el que no volien, però...
3: Que era fer castells de 7.
0: Sí,
3: però, bueno,
0: però van acabar fent el 7 de 8, no?
3: Van sortir a 7 de 8, intent desmuntat a 2 de 8, intent de 2 de 8, 4-7 amb l'agulla.
0: A part d'això, parlem de la canalla de la confiança. Creieu que és molt important fer activitats fora dels divendres d'assaig amb tota la canalla per agafar confiança de vosaltres i ser una mica més una família dintre de la família dels castells?
6: Sí, perquè al final assaig... Ai. Sí, sí.
0: Sí?
6: Sí.
0: I creieu que falten més per fer nosaltres? Hem de fer més, hem de fer menys?
6: A veure, ara no hem anat a l'Aqualeón.
0: Bueno, no l'Aqualeón, era la Porta Ventura.
6: A Costa Caribe, però... quasi.
0: Quasi. És el mateix, un parc d'atraccions.
6: Canvia l'ambient si estàs fora, que al final dintre de l'assaig. Sí.
0: Sí, algo més, Julia, afegir?
5: Unes colònies.
6: Sí, porfa.
0: Bueno, anem a Bèlgica, no? Comentem una mica de Bèlgica, que marxem aquesta setmana, o sigui... Quan escoltem aquest programa...
6: No ve.
0: De veritat. Quan escoltem aquest programa ens quedaran 3 dies. No? Dimecres, dijous i divendres.
3: I hauríem de dir... Podem anunciar què passa dijous? O sorpresa.
0: Què passa dijous? Ah, és veritat, clar.
3: No sé.
2: Depèn de quan ho diguin.
3: Clar,
2: no ho han dit
3: podem
2: encara.
3: Preguntar quan ho diuen i si abans de que s'acabi el programa
2: jo,
3: ens contesten.
2: Jo crec que el que podem
0: ara,
2: dir...
0: Ara ho miro un moment.
2: No diem res,
0: aneu parlant, feu-li preguntes i ho miro jo.
2: Jo te la vaig dir. Podem dir que la gent, pel que sigui, posi aquesta mateixa freqüència, però amb un número més al final. Ja està. A veure què passa.
3: Jo crec que ho hem dit tot, no, no?
2: Ja està, no caldria dir més.
3: Vale.
5: Que has creat un altre programa?
2: No, no, no has creat no, un altre programa.
5: Vas a baix.
0: No, Jordi, li fem preguntes a la canalla, igual que
3: ei,
0: tu.
3: Que els hi pregunto. Estàvem parlant de Bèlgica, no? Anàvem a parlar...
2: Jo tinc una idea. Tinc abans d'això, per explicar quina posició són, han dit que eren els més grans de la canalla i que era la primera posició amb casc. Què penseu dels nous cascos?
5: Horribles. Molt feos. I que llavors no se'n reconeix a les fotos, en plan, i és un agobio. No pots respirar.
2: Això és una cosa que
5: no, jo dic la màscara és fea,
2: sí. La màscara és
3: però la màscara,
2: la foto del pom de dalt.
3: La màscara és opcional, pel que jo vaig llegir.
5: Ah, doncs els cascos són iguals. Sí, el pol diu que és opcional.
0: La màscara és opcional, el casco és més gran. O sigui, el casco et cobrirà més el front i els pòmuls.
2: Aquesta és una altra. Tu, Laia, el teu casc...
5: Està trencat.
2: Està super sòlid, no? No balla ni res.
5: No, és que està trencat.
2: I per què està trencat?
5: Perquè en un taller un nen se'l va posar i se'l va posar malament.
2: Jo anava a dir una altra cosa, que és... Cuideu els vostres cascos?
5: Sí.
2: O els tireu pel terra, dona igual on caiguin... Perquè jo he vist alguna vegada aquestes coses.
5: No, els perdem a l'assaig, això sí.
0: Bueno, no podem dir... No podem dir, però vull que estigueu atents... No podem dir el que anava a dir, però volem que estigueu atents a les xarxes de... A les xarxes de Quarts Amunt, aquest dimecres, que
3: ja ho hem dit.
0: No passa res, que estiguin atents a les xarxes.
2: Ho he dit de forma sutil i tu és que eres

0: És molt diferent quan esteu fent castells i esteu amb, per exemple, al setembre i tal, que comenceu el cole, al juny, al març, que hi ha cole i hi ha castells, o al cap de, o a l'estiu. És molt diferent la, el d'allò. Què us agrada més fer castells? Quan esteu al cole per desestressar-vos, a l'estiu?
1: Tot.
0: És igual, no? Que, si, que hagi cole o no, per
1: sí,
0: fer castells.
1: Sí, però al cole a vegades tens exàmens el dia següent.
2: No, just el dissabte no tens exàmens.
1: Però és un dia d'assaig. La tonta.
0: A l'assaig és divendres, el dia següent és dissabte. És difícil.
1: No, no, dimarts, dimarts. L'assaig a dimarts.
3: M'encanta com tenen la mateixa dinàmica que nosaltres amb el Pol, però entre elles, eh?
0: Sí, no, sí, sí. Llavors és igual, no? Que hagi, que sigui l'estiu o no?
2: Bueno, l'estiu és com que et fa més mandra perquè potser estàs quedant aquelles hores perquè és de dia i pues estàs de com canviar i fa molta calor.
0: Parlant de la calor, una pregunta li agrada molt al novi. Diferent. I després us queixeu de mi de les hòsties micros, o sigui, no pot ser.
3: Pol, quants anys tens?
0: 22.
3: Júlia, Laia, quants anys teniu?
1: 15.
3: Vinga, quédate, Pol.
0: Vale. Una pregunta li agradava al Nogui. Què preferiu fer, les diades a la tarda o al migdia?
1: Tarda, tarda. Tarda. Que al migdia fa calor, a les 12 al migdia...
2: Claro, però de, o sigui, depèn.
0: Si és de la tarda igual.
2: Depèn. No. En plan, ara l'hivern al migdia, perquè així ja després...
3: No, no, parlem quan fa calor.
0: No, no, jo estic dient fer les diades, no quan fa calor, quan no. Quan vols fer una diada?
3: Vols que faci altra pregunta? I ja t'ensorres del tot?
4: Sí,
3: Pol que sí, Pol que no.
1: Pol que sí. Pol. Vale, sí, sí.
4: Polca, polca.
1: Sí, sí, vale, sí.
3: Alguna pregunta més que
0: estic
3: vulguis, Pol?
0: Estic parlant de les diades. De quan fer les diades, no quan fa calor.
3: Jo també, la zona tradicional aquesta, que teniu l'obsessió.
4: Obra,
2: però
4: ara
2: no mai la fem, eh?
3: Seguim,
2: els nostres músics només diuen que quan fem alguna cosa, però ara les últimes diades no han vingut.
3: Anem a parlar aquí amb... Bueno, bon pal. Anem a parlar del Pol i les seves zones tradicionals i la seva estimada Colla Vella. Portes uns quants programes que hem anat a Quarts Amunt i a altres llocs que la Colla Vella no pensa com tu i són sola tradicional i totes aquestes coses. Pol, que no opines de
0: fet,
3: que tu raires, veiés la polca i estigués allà joves i vella veient com veiaven la polca
4: a
3: tranquil·lament,
4: mi bé.
3: Sense cremar-se per dintre ni tenir cap problema.
0: De fet, a lo que tu dius de portem programes anant a Quarts Amunt, només hem anat un, que estigués la vella, i la pregunta de la polca no la van respondre perquè no els van deixar.
3: Pol...
0: No,
3: no, va ser, no va ser la polca, va ser una altra pregunta de la diades
0: respondre...
3: i van dir en contra del teu, van dir que per la tarda.
0: Sí, va ser comptant la colla via que te diades a les 11 de la nit.
3: Pol, ara per què defenses? O sigui, no,
0: no, no estic defensant.
3: Estic deient la raó.
0: Si no,
4: jo ara,
0: però és que
3: la tradicional aquesta...
4: No, jo a tema torraires li donaria la raó al Pol, eh? Jo no ballaria la polca davant però, de la colla de joves i la colla vella.
3: Però es van quedar i no van tenir cap problema, les dues colles.
0: No, és que no es van quedar, van marxar.
3: De fet, no, va marxar la vella.
5: Jordi.
3: La jove estava.
0: Sí,
5: era una xaranga de gralles. Allò.
3: Era una xaranga,
5: sí.
3: Després van tocar l'amapola, o sigui.
5: Sí, sí, o sigui, no era la polca era el més tradicional que hi havia.
4: Ah, vale.
0: No, però és que... No,
3: de fet, diré més.
0: Deixa'm parlar.
3: Vols obrir meló? L'obro jo del tot. Aquí m'encanta que s'entre tant.
4: Vinga, va.
3: Obri el meló del tot. No havia acabat la diada. Les joves i torraires estaven acabant els pilars. La vella va començar molt abans i van acabar els pilars i van marxar de plaça.
0: Vale,
3: no quedava gent de la vella.
0: No, deixa'm dir una cosa. És el que anava a dir jo. A partir d'aquí, una diada castellera compta. Diades amb colles grans, estic parlant, compta de tres rondes de castells, una quarta, si has de fer ronda millora o si has de, o has fet un intent desmuntat i has de fer quarta ronda. Ronda de pilar de mèrit, si es vols fer pilar de mèrit, cosa que les joves ahir no va fer. I ronda de pilars. Ronda de pilars. Va començar, van fer totes les tres rondes perfectament, va fer la colla vella el seu pilar de mèrit, que va fer un pilar de 7, va anar després al pilar de mèrit de torraires i després anava ronda pilars. Torraires i la colla vella van fer els pilars alhora, les tres colles, perdó, van fer els pilars alhora, torraires va fer tard perquè no...
3: No, de fet no, de fet no.
0: De fet, la colla jove i la colla vella van fer els pilars alhora...
3: De fet no, de fet va començar la vella molt abans, de la jove va esperar fins que torraires es col·loqués, es va col·locar torraires,
0: no va ser així.
3: La jove ja estaven començant i van pirar.
0: No va ser així, escolta'm com va ser.
3: Nil, digues alguna cosa, sisplau.
0: No, escolta'm com va ser, perquè va començar...
3: Jo...
0: No,
4: bueno, ja, de igual quin moment van fer els pilars.
0: Ara, deixeu-me parlar.
4: Ens ha apagat el micro?
0: No, s'ha apagat el micro.
5: Això
0: ho
5: parlarem
0: molt.
5: Després, però anem a aprofitar que encara tenim...
0: No, ara jo em vull defensar. Ara jo em vull defensar, és que això no pot ser.
4: Deixa'l.
0: La colla vella va acabar torraires, la colla vella i la colla joves ja estaven tancant els seus pilars, va començar abans la vella que la joves perquè la vella va fer dos pilars de 5 i dos pilars de 4 i la colla joves va fer quatre pilars de 4. És a dir, la colla vella començava abans perquè té un pis més el seu pilar. A partir d'aquí van acabar, va fer torraires els seus tres pilars de 4 i la colla joves ja ven acabat.

0: La ronda de pilars va voler fer una altra ronda de pilars amb un vano de 5.
1: Ja, però
0: cosa que no feia falta. Bueno, i llavors la colla vella ja havia acabat la seva diada.
1: Ho fan, sí,
0: però,
1: no són els únics, que
0: sí,
1: fan
0: però, i la colla vella ja havia acabat la seva diada, no tenia per què quedar-se a la plaça. A les 3 de la tarda.
2: Molt estimo.
0: A partir d'aquí...
2: A un quart d'hora de casa.
0: És igual que si un quart d'hora de casa a les 3 de la tarda. Si ara acaba la seva diada, puc marxar. A partir d'aquí, no passa res. Mira què va fer Bous. Va acabar les seves d'esto, nosaltres vam marxar i vam fer un castell conjunt.
2: I us va sentar malament.
0: No els va sentar malament. Oh. Els va sentar malament a ells perquè la meitat de la colla pensant que no els havíem convidat, quan sí que els havíem convidat. Són coses diferents, a nosaltres no els sentar malament.
2: Bueno, llavors, quan tregui l'altre meló, veuràs que guai.
1: Avui que pensem que anava a ser un programa supertranquil, que, no, que ens costaria que parlés i ens estem fotent en uns jardins...
2: No, és el bueno. Més tranquil.
1: Què?
2: Està sent el dia més tranquil dels últims programes.
3: Bueno, sí, clar. Avui sí. No s'ha de tallar res.
0: Bueno, Nil, no és la pregunta.
3: Jo vull que els hi facis tu alguna pregunta, perquè jo sé molt poc tècnicament del POM. Llavors, que els hi facis tu alguna pregunta que creus que fallaran i que els hi repetiu molts cops. Segur que hi ha alguna cosa que els hi repetiu un munt de cops i ho segueixen fent un cop rere l'altre. Quina és aquesta cosa? I a veure si ho saben i no ho fan, o si simplement no us escolten.
0: És que jo és que els hi repeteixo una, no es pot fer la pregunta, i sempre els dic que s'obrin i no s'obren mai. Per què no us obriu quan la tècnica diu que obriu la rodona? Per què no ho feu?
4: Si està tancada, doncs pues està tancada.
0: Però podeu obrir, us podeu empujar entre vosaltres.
5: Ho intentem, però al final...
0: No ens escolteu, no? La cosa és que la veu no arriba.
5: Sí,
0: dalt.
5: Sí, sí que us escoltem.
0: I no ens fan cas.
5: No, sí, però sí. Tu empujes, però al final no ens podem obrir. A veure...
1: Mare de Déu, senyor.
2: Quines paves, de veritat,
0: Jordi, alguna cosa a dir que tu les tens al pis just a dalt?
1: No. Si és que nosaltres tampoc ens obrim. Nosaltres tampoc ens
5: obrim. I a més, baixen el braç als dos... Ai,
1: als dos. Als quarts.
5: Als de la plena. I llavors els teus peus, pues, es rellisquen. I després tornen a tornar bronca.
1: Mira, ja us heu discutit vosaltres, vale? No ens discutirem nosaltres dos.
2: Jo vull fer una pregunta, sí, que
4: m'agrada una mica. Tens una foto amb els braços així.
1: Molt bé. Enhorabona.
4: Llavors, si ens tanquem...
2: Jo vull fer una pregunta, que és... El dia de demà, quan tingueu 18 anys i estigueu al tronc, que està molt bé estar al tronc, però... Si en algun moment heu de baixar la pinya, quina posició us agradaria fer?
5: Tancar pinya. Últim cordó.
4: Així, amb les mans així.
2: Sí, home, és que no... Ui, que trencarà l'ordinador. Sí, les que no es fiquen dintre, que no passen calor.
5: No.
2: Per sortir boniques a la foto, no? Claro.
5: No fa falta fotos, però jo m'agobio.
4: És que la pinya s'ha anat a passar-ho malament.
1: Quina posició a la pinya les ficareu el dia que tinguin 18 anys?
5: I si no, agulla, això sí.
1: Sí, això sí.
2: Aquesta és bona. Vale. Hi ha una altra posició per l'altura que tenen la sala. Si no creixen
5: molt
2: més...
1: Però es fastidiarà, ni li retocarà fer alguna
5: vegada. No, contra fort ni retocar-les no.
1: Anava era crossa.
3: Jo anava a dir la Laia d'agulla i la Júlia de contrafort.
4: Què és contrafort?
5: Així.
2: Molt bé, Laia. Hem fet el repàs de les posicions de la pinya i segueixes sense saber què és contrafort.
4: Ui, sí, Peter.
0: Vinga, no, et deixo que veus la...
5: No, jo em quedaré amb la canalla, llavors no podré estar a pinya.
0: Et deixo que te veus la teva última pregunta del meló i després fem la bateria de preguntes.
2: Bueno. Podeu desenvolupar la resposta o podeu fer una resposta curta perquè el Pol em miri malament i em diga què, no les canvies l'opinió.
0: Com fa sempre.
2: No faig sempre.
1: Que us tornareu a discutir.
2: Dels 18 programes, des del 5è programa, no hem tornat a intentar canviar d'opinió a ningú i és tu el que dius, què, no canvies d'opinió.
0: Deixa'm escoltar els programes.
2: Escoltes que els que puja al Spotify sóc jo.
5: Però si són molt llargos.
2: Pues eso. Llavors, sabem que tenen les dues vessants, que estan quasi per igual, però la balança decanta una miqueta cap a cada costat. Què és més per vosaltres, els castells? Cultura o esport?
5: Cultura.
4: Esport.
2: Ja hem fet. Pol, canvia-li l'opinió.
0: No, jo la dic que desenvolupessin, les dues.
1: Desenvolupeu les dues, va.
4: Sí, jo crec que antigament era més cultura i ara està sent més esport.
5: Jo crec que a la nostra colla, com que tampoc fem escalfament ni res, pues al final no fas tant de...
2: Pol, aprofita a tirar-li un pal.
0: No farà escalfament perquè jo i l'Anna, quan l'Anna i jo diem de fer escalfament,
4: ja
0: no, fem que correu, fem que calenteu, que és el que s'ha de fer, no falta jugar a pilota per calentar.
4: Sí.
0: No. Un escalfament és perquè escalfar els músculs.
2: I les vegades que s'ha intentat,
0: correcte,
2: no heu volgut la canalla.
0: Segons que no voleu. No sé
5: sí,
0: si
5: sí, ho hem acabat fent.
2: Sí, però no volíeu i us hem negat.
4: Ens han obligat.
2: Voleu? Fem el dimarts escafament, els porto
5: no.
2: jo.
5: No, gràcies.
2: Que faig sé fer escalfaments.
5: No, els altres sí, nosaltres dues no.
2: Ah, vale, clar, així qualsevol.
1: Bueno, Júlia, desenvolupa.
5: Jo crec que al final els castells, o sigui, és com que tens, no sé, llibertat i és com una cosa que és d'aquí Catalunya que no ho veus a pràcticament a cap altre lloc i per tant és com cultura i que quan la gent ve aquí no sap què és.
2: Bueno, resposta a les dues. És literalment el debat que tenim de les dues vessants has posat en dues persones diferents.
0: Ui, quasi faig una altra pregunta. Estava entre les meves notes i anava a fer una altra pregunta.
2: Què penseu que diem?
5: Vosaltres esperar per cultura.
1: I el Nil?
4: El Nil fluye.
2: No, el Nil té una opinió molt clara.
1: Apropa't al micro, Laia, per favor.
2: 43 cultura. Minuts i encara no s'apropa al micro, eh?
5: Cultura.
1: Molt bé.
5: Sí.
2: Sí.
5: Sí.
1: Sí, sí.
5: Jo l'ego, hem adivinat.
2: Vale, ara heu de fer una cosa un moment, que és fer un pedra, paper, tisora les dues.
5: Julia,
2: a veure qui guanya.
1: No, les dues.
0: No, l'he de fer les dues. L'únic és qui comença.
2: És per veure qui comença.
5: Ah, jo.
2: Vale, ok, doncs pues la Laia tindrà avantatge.
1: Sí.
5: Per què?
1: Perquè ja sabrà les preguntes, Júlia.
2: Bueno, explica què farem.
0: Us podreu concentrar durant un minut?
1: No.
0: Creieu que podeu concentrar-vos durant un minut?
2: No faran el mínim perquè s'estaran rient la meitat.
0: Jo aquí tinc una bateria de preguntes, vale? Tinc 33 preguntes.
5: I ens les faràs totes?
0: No, teniu un minut per respondre la major quantitat de preguntes que jo llegiré i vosaltres vosaltres respondre.
4: I per què no comences per dalt i per baix?
5: Claro.
0: Perquè tothom ha començat per dalt. Ha de ser el mateix ordre de tothom. Llavors, si no m'equivoco, portem ja 20 persones i hem fet això. Deixeu-me mirar un moment. Perquè crec que...
1: La Júlia
0: 21 persones han respost aquestes preguntes, vale? El que he fet més és el Jordi Lora, tenia al costat. Llavors, ell ha fet 27. Quan arriba a la 25-26 us traurà el micro perquè no podeu respondre més que ell, vale?
5: Sí, claro.
0: Comencem ja?
1: Sí.
0: Comença la Júlia, no hem dit? Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys portes per castells?
5: 7.
0: Posició actual?
5: 2.
0: Colla preferida que no sigui la teva?
5: Vilafranca.
0: Plaça on t'agradaria actuar?
5: A la de Vilafranca.
0: Diada preferida?
5: Sant Vicent dels Horts.
0: Castell que més t'agradaria fer encara no has fet?
5: 3 de 7 a Magulla.
0: Posició que mai faries?
5: Pinya.
0: Les teves tres colles preferides?
5: Vilafranca, Vella i Joves.
0: Vella o colla Joves?
5: Joves.
0: Primer castell que recordes haver carregat?
5: 3 de 6.
0: Castell que més t'ha emocionat?
5: 3 de 7.
0: Moment castellà que mai oblidaràs?
5: Pilar de 5.
0: Pinya, tronc o canalla?
5: Canalla.
0: Castell preferit per voler de plaça?
5: 4 de 7.
0: Castell que més respecte fa?
5: Pilar de 5.
0: Millor plaça que, on has actuat?
5: Cubelles.
0: Diada amb més nervis que has viscut?
5: Cubelles.
0: A qui admires dintre del món dels castells?
5: A ser tècnica de canalla.
0: Assaig o actuació?
5: Actuació.
0: Castell que creus que defineix la teva colla? La pots respondre? Que està 3
5: de 7.
0: 3 de 7, castell que més defineix la teva colla. Ha fet 20 preguntes respostes.
4: I tu 27?
1: Sí, sí.
0: I jo 25.
2: Pues una pregunta. Pinya, sí. Tero en canalla, quina és? És la 14?
5: És que jo no entenia les preguntes.
4: És que el Pol no ho
1: com que no entenies?
5: No, en plan, no entenia, havia d'analitzar.
2: És el mateix hàndicap que ha tingut tothom i s'ha trebat molt menys.
1: És que a mi me les vaig llegir, la Paula, aleshores.
5: Això és trampa.
0: També et dic. No m'està dient que no m'estigui entenent a mi. Està dient que no entén les preguntes.
5: No, a tu no t'entenia.
1: Pues te l'he llegit a
5: l'altre. Lo de tècnica de canalla, no sé què m'has preguntat i me l'he inventat.
1: A qui admires dins del món dels castells?
5: Ah.
0: M'entens tothom, i menys tu. O sigui, crec que el problema és teu, de les orelles, no? Pots
1: respondre a aquesta pregunta dient la veritat, ara?
5: Què?
1: A qui admires... Veus, és que no entenc la pregunta.
0: Veus? No és culpa meva.
1: A qui admires dins del món dels castells?
5: Pues de la colla.
0: No és culpa meva, definitivament no és culpa meva, és culpa de la Júlia.
2: Qui és el teu referent al món casteller?
5: Pues jo.
2: Tu mateixa? Vale, ok.
0: No és culpa meva. Hem demostrat que no és culpa meva.
5: No, és que jo entenc a qui aspires a la colla.
2: No. Aspires a tècnica de canalla? És un maló que podríem haver obert abans.
0: Bueno, no ha passat res. Ara la Laia. Comencem amb 3. Ah, espera, que no havia de reiniciar el cronòmetre.
4: S'està rient, no?
0: Vinga, Júlia. Ai, Laia, no fes... No, és que anava a dir, Laia, no facis cas a la Júlia. Comencem amb 3, 2, 1, ja. Quants anys porta fent castells?
4: Un.
0: Posició actual?
4: Dosos.
0: Colla castellera preferida que no sigui la teva?
4: Serrallo.
0: Plaça on t'agradaria actuar?
4: Vilafranca.
0: Dia d'edat preferida?
4: És a mi sense sorts.
0: Castell que t'agradaria fer i encara no has fet?
4: 3 de 7 a Movia.
0: Posició que mai faries?
4: Pinya.
0: Les teves 3 colles preferides?
4: Vilafranca, Serrallo i nosaltres.
0: Colla vella o colla joves?
4: Vella.
0: Primer castell que recordes bé carregat?
4: 3 de 6.
0: Castell que més t'ha emocionat?
4: 4 de 7.
0: Moment casteller que mai oblidaràs?
4: Quan vaig a Torre de 6.
0: Pinya, treu o canalla?
4: Canalla.
0: Castell preferit per veure des del passa?
4: 4 de 9, net.
0: Castell que més respecte et fa?
4: Torre.
0: Millor plaça on has actuat?
4: Sant Vicenç d'Horts.
0: Dida amb més nervis has viscut?
4: Sant Vicenç d'Horts.
0: A què et mires dins del món dels castells?
4: Àngel.
0: Assaig o actuació?
4: Assaig.
0: Castell que creus que defines la teva colla?
4: Què?
0: Què creus que defines la teva colla? En quin castell?
4: El 3 de 7.
0: Un castell infravalorat?
4: 3 de 6.
0: Castell que sempre surt bé?
4: Torre.
0: Castell... Entra.
1: Sí.
0: Quin és el moment més important? Ai, què és més important, descarregar o descarregar?
4: Descarregar.
0: Descarregar?
4: Bé. És important descarregar, no?
0: 23 preguntes respostes.
1: Entra a top 3, potser.
2: Entra a top i crec que treu a Champs.
0: Ara us ho dic.
2: A la quarta
0: de quarts amunt. 21, 27, 25, 21... 22 Gerard i el Champs va fer 20. Treu el Gerard.
5: No, a l'altre que va fer 22.
0: El Gerard.
1: Molt bé, Laia.
0: Molt bé, perfecte. Doncs pues moltes gràcies per venir, moltes gràcies per aguantar-nos. O nosaltres a vosaltres, no sé què seria, no sé què s'hauria de dir, però... moltes gràcies per venir, moltes gràcies per explicar una mica què feu vosaltres dins del món del castell i què feu vosaltres dins de la colla.
2: Abans d'acabar,
0: sí?
2: Que no ho hem dit, podeu dir un moment a quina hora i on han d'anar la gent?
1: Buah, és que avui no hem fet res,
2: És que no ho hem dit avui,
1: no
2: això.
1: No hem fet res, avui no hem dit...
0: quarts amunt, esquerra de l'Eixample...
2: No. Àngel Moreno sí que s'ha dit. Màgia, on ha d'anar la gent?
5: A la sala sociocultural.
4: De 7 i mitja i 8 i mitja, no?
2: 7 i mitja canalla.
0: De fet, ara que esteu acabant d'escoltar
5: dimarts
0: això...
5: Dimarts i divendres, i si voleu venir al càmping...
4: No fa falta.
0: Que divendres no, estem de viatge a Bèlgica.
4: Sí, fa falta.
2: De fet, càmping crec que ja és l'última aquesta setmana.
1: Sí.
2: O sigui, o venen aquest dijous o no ens veu.
0: I si esteu escoltant això en directe a Ràdio Cubells, aquest divendres no, perquè estem just a Bèlgica en aquest moment, però estem a mitja hora de començar l'assaig general i fa 40 minuts, 50 minuts que hem començat ahir.
2: No, ho estàs dient malament.
0: Fa,
2: no,
0: 20 minuts programa... que hem, fa 20 minuts que hem començat l'assaig de canalla.
2: Sí, sí. Ara sí que
0: i...
2: vas bé.
0: Queda 40
1: que vingueu,
0: minuts.
1: Que vingueu
2: ja, que tanqueu que la ràdio i veniu.
1: Neu tard.
0: Veniu a l'assaig cultural. Sí. Moltes gràcies per venir i ens veiem la propera.
4: De res.
5: Adeu.
2: Bueno, tornem a la supersecció que vam originar l'últim dia i que avui seguirem. Estem tots de peu i és el repàs de les diades a l'esprint. Perquè tenim 5 minuts per repassar pràcticament tot el que ha passat aquest cap de setmana.
1: I el que passarà.
2: I el que passarà. Per tant, comencem per on volem començar.
3: Jordi, comença ràpid, vinga.
1: Comencem per Sabadell, que és la que estava jo. A Sabadell teníem Castellers de Sabadell, Saballuts, Minyons de Terrassa i la Colla Jove a Barcelona. La Colla Jove a Barcelona va fer el 5 de 7, el 4 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla. Minyons va fer 3 de 9, 2 de 9 amb folre i manilles, amb una defensa, vamos, i 4 de 9 i pilar de 7. I Sabadell va fer 7 de 8, intent desmuntat de 2 de 8, intent de 2 de 8 i va haver de baixar pretensions i 4-7, 4-7 amb l'agulla. Què va passar a Montblanc?
2: Doncs nosaltres a Montblanc vam anar amb els Torraires a fer pinya, a ajudar-los una miqueta. A la seva diada històrica, igual que ens agrada molt dir a nosaltres, van aconseguir fer el 3-7 a la primera ronda, un 4-7 que va quedar encarregat a la segona, una torre de 6 que prou bé, jo crec que ja han fet bastantes vegades aquest any, i un pilar de 5 que van tenir... algun desajust al principi, el van tornar a fer i va sortir perfecte i res, tancant una molt bona diada compartida amb les dues grans colles que tenim a baix, que encara que aquí fem bromes estimem moltíssim a les dues, alguna més que d'altres, però a les dues.
0: La colla joves de baix va fer la primera ronda amb 2 de 8, va acabar continuant a la segona ronda amb el 3 de 9 i va acabar amb un 4 de 8 i la colla vella es va fer la primera ronda amb 3 de 9, a segona amb 4 de 8 amb l'agulla i la tercera va tancar un 5 de 8 i pilar de 7 en folre. La colla joves no va fer 20 abans, no va fer pilar de mèrit.
1: I què més hem de comentar el cap de setmana?
2: Alguna cosa més destacable, per exemple, Nil, com va anar? Tu vas estar a les pinyes, no? A mi, a Torraires.
3: Bueno, jo anava a dir que Torraires no pot venir el dia 19 perquè està a Andorra, crec
0: sí,
3: que ens ho han dit.
0: Andorra, amb Andorra i París.
3: Però si hi ha algú que estigui escoltant el programa i pot acompanyar-nos el dia 19 al concurset,
1: que obri, que obri Instagram i allà es trobarà
3: exacte, hi ha un formulari.
1: Una història tant a la bio d'Instagram... Bueno, ja com no la torno a pujar ara.
0: Si no, que ens escrigui o tant en Pilars del Vent com a Castells del Foix, enviarem un document, un forns perquè el pugui apuntar a la diada, tant si veniu amb bus, amb bus, amb cotxe, les talles de samarreta, el vostre nom, alçada i tot, perquè podem fer una mica de disposició de pinyes. I poc més. I una altra cosa a comentar, que també va ser bastant important, que vam veure tant la colla via com la colla joves, si no m'equivoco va ser dissabte o el divendres, no ho sé quin dia va ser, però van actuar a la Sagrada Família, a la commemoració d'Antoni Gaudí i de... Perquè es veu que la Sagrada Família té moltes coses de castells i tant, com estructura i no sé què, i van fer els castells dins de la Sagrada Família. Van fer un fora, crec que la joves el va fer dins i la vella va fer fora, o els dos dins...
1: Dos van fer dos quatre de vuit fora i dos tresos de vuit dins.
2: I pilars a l'hora d'entrar els mossens i... No sé com es diu ara mateix, la gent important.
1: El bisbe.
2: No, però... Volia dir la paraula gent important, però no sé com es diu ara. Les autoritats.
0: I, perdoneu, també hem de dir que això ens hem deixat. Va ser festa major de Viladecans. Va ser festa major de Viladecans, que ja en van estar més colles, però diem una mica del nostre nivell, que és Viladecans, que va fer 3 i 4 de 7 i 7 de 6.
2: I els nostres companys al poble de costat, senyors Bordagassos, que van fer dobleta de 8 el mateix cap de setmana. Sí. Un dia el 3 de 8, diria que va ser primer.
1: Sí. No, primer a Viladecans va ser 4 de 8.
2: 4 de 8
1: i després
2: de
1: la Salut
2: 8, que,
1: 3 de 8 carrat.
2: Que no va sortir del tot, però uns Bordagassos que jo els veig, ara que ens queda una miqueta de minuts que podem parlar, i... que estan molt bé en general de mirant els últims anys. Com els veieu pel concurs vosaltres?
1: Jo crec que ells ho han dit molt clar, que ells volen un pas més de cara al concurs.
0: Jo crec
1: no sé
0: que...
1: si la caiguda d'altre dia els afecta.
0: No crec,
2: jo crec que no. Jo crec que està molt bé aquest any a nivell mental, que és una cosa que devia fer tots els últims anys.
1: I tots sabem quina és la bogeria.
0: Va anar molt clar, jo crec que amb el 5 de 8 hi ha 2 de 8.
1: 5 de 8, 2 de 8, 3 de 8. Jo crec que és evident. I si en algun... No dic a concurs, però si en alguna altra dia de poden portar el Pilar...
2: I jo crec que més aviat que tard arribarà les proves que estan fent en Folra.
0: Sí. Ja ho hem dit, el 2 de 8.
2: Sí, però jo crec que...
1: Arribarà
2: abans. No crec que arribarà al concurs, jo crec que arribarà
1: abans.
2: Jo crec que arriba, de fet...
0: Sí. Ah, jo crec que si fos ells, si a Salvany podem arrossegar moltes camises, jo faria el 2 de 8 per no haver d'estar a dos castells al concurs, que és molt complicat.
1: Jo crec que estrenar dos castells i a més...
0: Però si no...
1: Si
0: te la jugues, que si caus a Salvany, no pots portar el 2 de 8 al concurs.
1: No.
0: Llavors, a partir d'aquí...
3: Bueno, ja han tingut una caiguda, sembla que no ha sigut gaire catastròfica, però al final tens com dins la por de tornar a caure potser i que sí que ho sigui, que faci més mal a la colla potser.
1: I un altre dia de molt important d'aquest cap de setmana, Margeners de Guissona, tornant a fer el 5 de 7 que després de 11 anys.
0: Van anar amb els companys, bueno, van ser 4 o 5.
2: Sí, aquest,
0: 3, 4, 4, 4
2: aquest cap de setmana hem estat al Foix por el Mundo, o sigui, hem estat a moltes diades.
1: A Sabadell, a Montblanc,
0: a Guissona.
1: Guissona.
0: Això vam fer el 5 de 7 després d'11 anys, el 4 estem a l'Agulla i el 3 estem a l'Agulla.
2: I tot històric també, perquè a Torraires també parlàvem abans que feia...
0: 29 anys, si no m'equivoco, que no feien el 4.
2: I per destacar, que està molt bé destacar els de ser de castells de 8, els castells importants, també hem de destacar que hem parlat abans, Xicuelos del Delta,
0: 4 de 6 amb l'Agulla.
1: Molt bé, sí, sí.
2: Està molt bé, està agafant força.
0: Sí, sí.
2: I a veure si coincidim una altra vegada menys, no?
1: Nosaltres aquest cap de setmana, què passa? Ho hem anunciat molts cops ja.
2: Aquest cap de setmana, de fet, dia graciós, no? 11 de setembre per volar. Però, bueno, ens anem a Bèlgica. Sí. Esperem que vagi tot bé. Tenim una companya a la colla que sabem que li fa molta gràcia als avions.
0: Sí.
3: I ho aprofitarem.
2: Aprofitarem per fer bromes, òbviament. I res, què es planteja Bèlgica? Què anem a fer?
0: Anem a fer... Dissabte fem una actuació amb els Maneques de Brussel·les, que hi ha molts cops que fem l'actuació amb Maneques.
1: I la setmana passada vam fer la porra del que volíem fer, ho vam dir amb el fons, no, fa dues setmanes.
0: Sí, si no ho dic així. I després el diumenge tenim un taller. La nostra idea de pretensió és intentar fer castells grans, farem segur el 2 de 6, el 3 de 6 amb Agulla, i després tenim... portem un altre castell, que no sabem si serà d'un pis o d'un altre, depèn de les pretensions que porti Manegues de Brussel·les.
2: Sí, depèn de la pinya. De fet, si hi ha algú que no crec que estigui escoltant aquest programa i estigui de vacances a Bèlgica o visqui per la zona d'Ostende o que vulgui anar a veure el Manifestat, que és a l'avent al que anem, convidats esteu, no? A Brussel·les està Puigdemont, no? Podria venir a fer pinya. De què el posaries, Nil?
3: De crossa.
0: A partir d'aquí també, vinga, vaig a fer l'espoiler que ho hem parlat molts cops, intentarem fer el programa de setmana que ve, serà una mica estrany, però segurament l'escoltarem una ment perquè intentarem fer des del mòbil a Brussel·les.
1: Sí, bueno, bueno, des del mòbil podem mirar de fer-ho amb un ordinador.
0: Sí,
2: sí, bueno, a veure que sí, va, tema avió, tema parells,
0: vale. No sé, m'ha passat res,
2: bueno, doncs mirarem micros, de fer-ho d'alguna manera, però sí, micro, el millor com el que tinc jo potser, bueno, no sé, bueno, ja ho veureu, serà una cosa especial,
0: que ho intentarem fer d'allà i poc més a dir. No tenim res.
2: Avui hem tingut molt de temps, per parlar d'aquesta segona
1: part. Sí, sí. I perquè les hem fet fora molt ràpid, les nostres convidades.
2: Ja, també, no, quines convidades. Sí. D'aquestes convidades hauríem d'haver posat càmera.
0: Sí. I per mi, moltes gràcies per escoltar-nos, per aguantar-nos també, que això ja és molt. I ens veiem la setmana que ve, a veure si portem això. El Jordi ens acaba de pagar la llum. No passa res. Ara si portem això, i a partir d'aquí, avui hem fet una reunió abans d'aquest programa i tenim moltes coses especials, a veure si les podem fer totes, les podem plantejar totes, i ja anirem informant poc a poc i dia a dia. Moltes gràcies per escoltar-nos.
2: Una cosa abans d'acabar, encara que ens barallem, però jo te quiero mucho.
0: Sí, sí, jo també. Però la colla via no la toquis. Vale. A partir d'aquí, poc més. Moltes gràcies i fins la propera. Adéu.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó. Sembla que faci un segle des d'aquella nit al Born.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. Pràcticament està acabant de descarregar aquestes tempestes esperades aquesta nit i matinada. Han passat força de pressa i de moment les quantitats recollides se situen entre els 20 i els 30 litres a la nostra comarca. Hem d'esperar que el temps doncs vagi millorant. Encara ara, a primera hora, el cel estarà tapat. Fins i tot pot caure alguna goteta a curt termini, però amb tendència a anar desapareixent i a obrir-se clarianes amb algunes ullades de sol fins a mig matí, migdia. Llavors poden créixer algunes nuvolades i la tarda serà variable i canviant. No descartem alguna pluja dispersa, puntual, al migdia i després que es podria tornar a repetir de manera també molt puntual al vespre o entrada de la nit. Coses en conjunt poc significatives i la major part del que havia de caure pràcticament ja ho ha fet. Amb unes temperatures que aquesta nit han estat altes, fins ara no han baixat fins als 22 graus just després de la tempesta. La màxima avui estarà entre 24 i 25 i la mínima al final del dia al voltant dels 20, amb una humitat més baixa. Avui ja desapareix la sensació de calor i xafogor tan intensa que hem tingut aquests dies, amb vents febles i variables, una mica de mestral al matí, garbí a la tarda i la mar una mica moguda entre marejol i maró. Per demà, en canvi, esperem un temps radiant, esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia i amb unes temperatures fresques de nit que estaran al voltant dels 17 o 18 graus de mínima, mentre que demà la màxima recuperarà una miqueta i arribarà fins als 26, amb una humitat moderada i poca xafogor. Vents en conjunt febles, amb una mica de mestral o terral fins a mig matí i de marinades, sobretot de garbí, al centre del dia, fent que a la mar hi hagi marejol.
0: Ràdio Cubelles. Notícies.
3: L'Ajuntament de Cubelles ha retirat un bidó industrial oxidat i en un estat molt deteriorat que havia aparegut a la platja de la Mota Sant Pere. El recipient va ser localitzat de manera accidental i davant la possibilitat que pogués contenir alguna substància contaminant, el consistori va activar les mesures necessàries per garantir-ne la retirada amb seguretat. L'actuació es va coordinar amb l'Agència de Residus de Catalunya i va comptar amb la intervenció d'una empresa especialitzada que va analitzar el contingut del bidó. Les proves van determinar que es tractava d'un tipus de cru no inflamable. El regidor de Medi Ambient, Àlex Noeda, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles que davant l'estat del recipient i la incertesa inicial sobre el contingut, es va decidir actuar amb la màxima precaució per evitar qualsevol risc ambiental. Escoltem Àlex Noeda.
4: Sí, doncs, bueno, apareix de manera accidental doncs un bidó en un estat bastant oxidat, sense cap mena d'identificació, sense cap marca, cap resta de pintura, el que fa doncs una mica difícil de saber doncs quin és el contingut, no? Per l'estat que presentava, doncs ja sospitàvem que portava molt de temps al mar, però havíem d'esbrinar exactament què portava. Quan va aparèixer a la platja, va aparèixer tombat. Algun ciutadà doncs va decidir, suposo que per prudència també, doncs desplaçar-lo cap a dins de la sorra. Al final l'Ajuntament doncs va venir i ho va avalissar i el va cordonar, diguem. I mentrestant, en paral·lel, el que hem fet és doncs contactar amb l'Agència de Residus de Catalunya i plantejar-los la situació, a veure com hem de fer, perquè sospitem que té petroli o algun tipus de cru a dins, algun tipus d'oli, que no sabem exactament quina és la composició, no sabem si és volàtil o no. Llavors, doncs, bueno, ells ens adrecen a una empresa, aquesta empresa ve, fa una primera valoració, confirmen que el contingut doncs és un tipus de cru però que no és inflamable i llavors doncs procedim a retirar-lo. La retirada doncs es fa amb la supervisió d'aquesta empresa per evitar doncs qualsevol potencial desastre ambiental que hagués pogut causar això.
3: L'aparició del bidó a Cubelles no seria un cas aïllat, segons ha explicat el mateix regidor Àlex Noeda. També s'han produït episodis similars en altres punts del litoral, com ara Calafell i a Mallorca, sense que s'hagi pogut determinar la seva procedència. per l'estat de corrosió i la manca de cap manera de distintiu identificatiu del bidó. Sembla ser, diu el mateix Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, que portava temps aquest bidó a l'aigua i amb els corrents marins de les darreres setmanes han anat surant fins a arribar a diferents punts de la costa.
4: Sembla ser que també en va aparèixer una de les platges de Calafell, i pel que hem vist a les notícies, doncs, també n'ha aparegut un per les platges de Mallorca. Potser que, degut a aquesta incidència triple, doncs, podria ser que n'aparegués algun altre en alguna altra zona del litoral en els propers dies. Esperem que no ens passi a Cubelles un altre cop, però bueno, ara ja sabem quin és el protocol.
3: L'Ajuntament de Cubelles manté la coordinació amb els organismes competents i continua atent a possibles noves aparicions de residus similars al litoral cubellenc. En cas que alguna persona detecti un nou cas, el regidor Àlex Noeda demana que ho faci saber a l'Ajuntament.
4: Demanar doncs, a la població que si en tornés a veure una altra, que per desgràcia acaben les nostres platges, doncs, que ens avisin directament a la regidoria o truquin a l'Ajuntament i que ens notifiquin.
3: Doncs res més, moltes gràcies. L'entrevista sencera al regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles, Àlex Noeda. Es pot recuperar la carta des del nostre portal web, radiocubelles.cat. Protecció Civil ha aixecat les restriccions a mobilitat i la suspensió de l'activitat sanitària no urgent que s'havien aplicat a les comarques del litoral central afectades per l'episodi de pluges intenses. Cap a la 1:26 d'aquest dimecres 9 de setembre, Protecció Civil ha enviat un missatge és alert a la població per comunicar l'aixecament de la limitació dels desplaçaments i la represa de l'activitat sanitària no urgent als centres mèdics. D'aquesta manera, la ciutadania pot recuperar progressivament la mobilitat habitual. La mesura afecta l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, comarques que ahir, dimarts 8 de setembre, van rebre l'avís de Protecció Civil davant la previsió de pluges intenses. Inicialment, les restriccions havien establert fins aquest dimecres 9 a les 5 de la tarda, però l'evolució de la situació meteorològica ha permès avançar-ne l'aixecament. El govern havia adoptat diverses mesures preventives, entre les quals la suspensió de l'activitat educativa, universitària i esportiva, especialment a l'aire lliure, així com la recomanació a les empreses de prioritzar el teletreball. Tot i la recuperació de la mobilitat i de l'activitat sanitària en urgent, es manté la suspensió de l'activitat educativa i de lleure. Segons ha explicat la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imal Soler, la decisió respon principalment a motius logístics, ja que a aquestes hores no és possible reprendre amb normalitat el funcionament d'escoles, universitats i activitats de lleure. Les mesures adoptades inicialment responien a les previsions del Meteocat, que havia situat en nivell 5 sobre 6 el perill per intensitat de pluja en les zones afectades. Més enllà de les restriccions, Protecció Civil també va activar dimarts en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, l'INUCAT. La decisió es va prendre davant la previsió de pluges intenses a partir del vespre de dimarts i durant dimecres. L'organisme també alertava que els episodis de pluja podien anar acompanyats de calamarsa i fortes reixes de vent. Tot i que finalment el temporal ha tingut una afectació molt menor de la prevista, i Massoler ha defensat les restriccions adoptades. I segons ha explicat, aquestes mesures permeten a la ciutadania organitzar-se amb antelació. Soler també ha remarcat que les alertes meteorològiques sempre comporten un cert marge d'incertesa perquè les previsions es basen en probabilitats. Més informació des del nostre canal radiocubelles.cat. Les precipitacions de pluja registrades dimecres 9 de setembre a Cubelles van obligar a tallar els principals passos soterranis habituals del municipi. Segons va informar l'Ajuntament de Cubelles, entre els punts més afectats hi havia els passos de l'Avinguda de la Riera, el carrer d'Arles de Tec i el torrent d'en Pedro, aquest últim en el tram de connexió entre Cubelles i Cunit. La pluja també va provocar incidències puntuals en alguns carrers del municipi. Al carrer Millera, per exemple, s'hi va acumular aigua temporalment a causa d'una intensitat de precipitació superior a la capacitat d'absorció del sistema de clavegram. Un cop va disminuir la pluja, l'aigua va anar desapareixent progressivament. També es van detectar problemes en alguns embornals que, tot i haver estat revisats durant la mateixa setmana, es van anar colmatant amb fulles i branques arrossegades pel vent, fet que va dificultar l'evacuació de l'aigua. L'empresa encarregada del servei d'aigua i sanejament, Veolia, coneguda com a CAR, va revisar els punts més afectats al municipi, principalment a la zona marítima, per facilitar el drenatge i recuperar al més aviat la normalitat. Des de l'Ajuntament de Cubelles es va recomanar extremar la precaució en els desplaçaments i evitar també els passos soterranis afectats mentre es mantenien els talls. Cubelles acull aquests dies l'exposició titulada Moments, una mostra artística col·lectiva que reuneix prop d'una vintena d'obres de diferents estils i disciplines. La iniciativa posa en valor la creativitat i l'expressió artística i ofereix al públic l'oportunitat de descobrir les propostes de diversos artistes. En una entrevista al programa Cubelles Tot un Món, el president de l'entitat local, Juan Massip, ha explicat els detalls d'aquesta mostra i la voluntat de l'agrupació de continuar apropant l'art a la ciutadania.
5: D'obres hi ha més o menys quasi 20 i bé, vam decidir de fer aquesta expo de Moments perquè és una mena també de que ens coneixessin una miqueta els nostres gustos que tenim o el que sentim nosaltres quan dibuixem o què volem dibuixar o pintem. Aleshores, pues, bueno, cadascú... sí que és una temàtica de moments, però clar, és molt àmplia això. Cadascú té els seus moments o amb el paisatge o amb les persones o el que sigui. I bé, jo crec que qui vagi a veure l'expo veurà que un munt de moments de cadascú, el que li agrada, el que no li agrada. I bé, a mi personalment, bueno, m'agrada el sentir coses amb persones i moments meus, i aleshores jo, el meu estil és el que he posat.
3: La diversitat d'estils i tècniques és un dels principals atractius d'aquesta exposició, que neix amb la voluntat de donar cabuda a diferents maneres d'entendre i de plasmar l'art. Juan Massip, president de Crea Cubelles, ha explicat també quins són els artistes participants de la mostra.
5: Ah, mira, aquí participa el Pere Casanovas, l'Arantxa Manrique, la Maica, Joan Ramon, la Noelia Aranda, que més, el Nacho Vizcaíno, la Renata Daver, l'Antònia Cruz, que és la que va fer el cartell de la Festa Major, Josep Gatell i la nostra querida Esther Pérez, també, clar.
3: Més enllà de l'exposició, l'entitat Crea Cubelles desenvolupa també diferents activitats al llarg de l'any amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i la cultura artesanal. L'entitat també col·labora en diversos esdeveniments municipals i impulsa activitats dirigides especialment als més petits. Entre aquestes iniciatives hi ha els tallers infantils i els concursos de dibuix, propostes pensades per estimular la creativitat i reivindicar les activitats artístiques i artesanals en un context cada vegada més marcat per la tecnologia.
5: M'ha agafat la iniciativa també de tornar a fer el concurs de dibuix anual. Setmana Cultural va ser. Uh-huh. O sigui, van començar aquest any i l'any que ve volem tornar a que almenys Cubelles tingui aquest concurs anual de dibuix per nens, perquè, bueno, ja no és per premi, sinó simplement per gaudir del dia i de les seves obres, que tinguin aquesta coseta de crear coses. Perquè, clar, hem d'aprofitar la imaginació que tenen, i si els agrada pintar, pues, li donem, bueno, el que vulguin perquè facin totes les obres que vulguin. I, clar, al final és, tot això és cultura, i la cultura no s'ha de perdre mai, no s'ha de deixar de banda. Aleshores, ja que hi ha tanta tecnologia, tanta cosa, que facin els nens les coses manuals, també és una miqueta un treball complicat, ara.
3: Ara, amb el seu projecte més recent, l'exposició Moments, que està instal·lada al Centre Social, es podrà visitar fins al 28 de setembre. L'entitat reafirma així el seu compromís amb la visibilització de la creació artística local, amb la voluntat de convertir l'art en un espai de participació, expressió i una trobada per tota la ciutadania de Cubelles.
0: Aquest divendres 11 de setembre es llançarà el Castell de Focs, que es va haver de suspendre per la Festa Major. L'Ajuntament ha organitzat un concert i aquest espectacle pirotècnic al Passeig Marítim com a complement als actes institucionals de la Diada Nacional de l'11 de setembre. El Castellafocs de Festa Major, que es va haver de suspendre, recordem, pel risc d'incendis el passat 14 d'agost, es farà finalment aquest divendres dia 11 de setembre, tal com ha confirmat l'alcaldessa Rosa Fonoll.
6: Aquest divendres, 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, al dematí farem els actes institucionals de la Diada. I a la tarda, a 7:45, al Passeig Marítim, farem una actuació d'un tribut de l'Ax en Busto i a continuació, a 10:45, farem els focs artificials, els que recuperem del dia 14 d'agost, que per problemes climatològics no es van poder fer. Doncs acabarem a l'estiu amb festa, amb focs, color i música. Vinga, us esperem a tots. Fins al divendres.
0: La Pirotècnia Estalella, l'adjudicatària de l'espectacle, llançarà el castell a partir de 10:45 de la nit des del Passeig Marítim a la Platja Llarga, tocada al Club Marítim, al mateix lloc habitual des d'on es llença cada festa major. Prèviament, l'Ajuntament ha organitzat també un concert gratuït amb el grup Rock en Busto, que és un tribut a la banda L'Ax en Busto, del Vendrell. L'actuació arrencarà cap a 7:45 del vespre al Passeig Marítim, també. L'acte institucional de commemoració de la Diada Nacional de l'11 de setembre serà al matí, a les 11, a la plaça de l'Església, davant del campanar. El cor L'Espiga interpretarà el cant del poble i el cant de la Senyera abans que les autoritats, acompanyades del pobillatge local, hissin la Senyera, el monument al geni i la força bruta d'Anselm Cabús, tot plegat amb l'himne de Catalunya, els segadors de fons, que serà interpretat també per la coral centenària covellenca, el cor L'Espiga. Seguidament, les entitats municipals, els partits polítics i l'Ajuntament podran fer les seves ofrenes florals. El Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona s'ha tancat amb 45 actuacions aquí a Cubelles. S'han detectat 31 abocaments, s'han revisat 9 línies elèctriques i 5 punts d'aigua des de mitjans del mes de juny i fins a final d'agost. I és que la Diputació de Barcelona ha desplegat un any més el seu Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals sobre el terreny i durant aquesta temporada. A Cubelles, concretament, els agents de la Diputació han realitzat aquest 2026 un total de 45 actuacions diferents i han informat 188 persones en 75 actes de conscienciació, segons les dades publicades per la mateixa institució. Entre les actuacions realitzades durant la campanya, la majoria s'han centrat en la detecció d'abocaments. De les 31 actuacions d'aquesta mena, 20 s'han considerat abocaments amb risc d'incendis, dels quals se n'han solucionat 3, però 17 han quedat pendents de solucionar. També s'han revisat 9 casos de línies elèctriques que quedaven en contacte amb la vegetació. Segons les dades publicades per la Diputació, en dues ocasions s'ha trobat una solució per a aquestes línies elèctriques, però encara hi ha 7 casos que no s'han solucionat a hores d'ara. Durant la campanya també s'han revisat 5 punts d'aigua contra incendis per comprovar-ne l'estat i el funcionament. La Diputació de Barcelona facilita als ajuntaments el desplegament d'un dispositiu total de 87 persones mitjançant el Pla d'Informació i Conscienciació a la Població en matèria de prevenció d'incendis forestals. L'objectiu d'aquest pla és dissuadir, prevenir els incendis forestals a cada zona en funció de la superfície agroforestal vulnerable, l'estadística d'incendis forestals, els punts de risc i la pressió poblacional en l'entorn.
3: La Biblioteca Municipal de Cubelles dona el tret de sortida del nou curs amb una programació cultural pensada per fomentar la lectura i apropar l'equipament a la ciutadania de totes les edats. En una entrevista aquí a l'emissora municipal Ràdio Cubelles, la directora Núria del Campó ha repassat les activitats d'estiu i ha avançat també les principals propostes pels mesos de setembre i octubre. Durant els mesos de juliol i agost, la biblioteca ha acollit una nova edició de l'Operació Trapella, protagonitzada pel personatge de l'Adele Terrible, i un total de 29 infants han aconseguit superar el bibliorepte plantejat durant l'estiu. I com a recompensa s'ha fet un sorteig d'un lot de llibres que ha guanyat l'Alba, una nena de 9 anys. Ens ho explica Núria del Campó.
7: Al juliol, durant dos mesos, juliol i agost, els infants que venien a la biblioteca doncs podien fer aquest bibliojoc vinculat al personatge de l'Adele. Adela Terrible, i la veritat és que estem molt contents perquè 29 infants han arribat a fer el bibliorepte, que era la condició, i els que arribaven a fer el bibliorepte doncs havien de dipositar a l'armari de l'Adel doncs el seu treball que havien fet. I ahir justament, el darrer dia d'agost, el 31 d'agost, doncs es va fer el sorteig i va ser l'Alba, de 9 anys, qui es va emportar un preciós lot de llibres.
3: I amb l'inici d'aquest mes de setembre, la Biblioteca Municipal canviarà també el seu horari habitual. A banda, també té a punt la seva nova programació. Entre d'altres, amb l'arribada de la Festa de la Verema, la Biblioteca ha preparat diverses propostes relacionades amb el món del vi i la cultura local. Entre aquestes activitats programades hi ha l'exposició Cubelles en clau de vi, d'Arantxa Manrique, així com també un aparador especial en llibres vinculats al món vitivinícola. Ens ho explica Núria del Campo.
7: Però tot això arrenca a partir del 15 i ja tornem a l'horari d'hivern, que és tenir pues, totes les tardes, més els matins de dimecres, de divendres i de dissabte. Comencem al setembre amb la Festa de la Verema en el nostre municipi, i nosaltres sempre hem volgut doncs, acompanyar d'alguna manera aquesta festivitat que es fa, i tornem a tenir una exposició vinculada al món del vi. Concretament es titula Cubelles en clau de vi i ens la porta l'Arantxa Manrique, de l'Espai Amart. Llavors és un recull d'obres fetes per ella, inspirades en imatges emblemàtiques del món de la vinya i del vi. De tot el mes ho tindrem. Paral·lelament, sí, muntem un aparador amb tot de llibres sobre el món de la verema, del vi i tal, tant infantils com públic adult, i això ho tindrem a l'entrada de la biblioteca també, aquest aparador, perquè qui vulgui aprofundir més en temes vinícoles doncs ho pugui fer.
3: La programació infantil també es reprèn aquest setembre amb els dimarts de 15 minuts comptats, una proposta de narració de contes que torna després de l'aturada de l'estiu. I a més, el 19 de setembre serà el torn de l'espectacle de titelles Els Tres Porquets a càrrec de la companyia Picacontes. D'altra banda, tornen els clubs de lectura. Des de l'1 de setembre ja han tornat doncs, aquests clubs, i els participants ja poden recollir els llibres corresponents als 14 clubs de lectura que ofereix actualment la biblioteca. Entre les activitats previstes destaca la visita de l'escriptor Xavi Bosch, que presentarà la seva obra Manhattan, Barcelona. La programació continuarà durant el mes d'octubre amb noves xerrades i tallers, així com també amb la col·laboració del Consell Comarcal en el marc de l'Octubre Trans. I coincidint amb l'inici del nou curs, la direcció de la biblioteca també ha fet una crida als usuaris a tenir cura de les instal·lacions i a fer un ús responsable de l'equipament. L'objectiu és garantir la convivència i que la biblioteca continuï sent un espai agradable i accessible per tothom.
0: Una subvenció acosta la reforma del Casal de Cultura per fer-hi els nous estudis de Ràdio Cubelles. El regidor de Comunicació, Arturo Carrillo, ha anunciat durant la Festa de la Verema que l'Ajuntament disposarà de més de 70.000 euros de la Diputació de Barcelona els pròxims 2 anys, que juntament amb recursos propis del pressupost municipal actual haurien de permetre fer obres aquí, a l'edifici situat al carrer de Colom, que acollia fins fa pocs anys la Biblioteca Municipal, a banda de tenir també els estudis de Ràdio Cubelles i departaments de l'Ajuntament. Així ho ha comentat Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, en el transcurs del programa especial de la Verema que ha fet Ràdio Cubelles.
8: M'agrada donar la notícia que es va dir ja en el sopar de la ràdio que vam fer, no? Hem de dir que hem aconseguit una subvenció de la Diputació de Barcelona per tal de remodelar els estudis de Ràdio Cubelles. Llavors, és una... No hem aconseguit... Tinc el cinturó al costat, pobret, que jo crec que li ha agafat alguna cosa a sentir-ho, no?
9: S'ha sorprès.
8: Vam demanar aquesta subvenció per tal de fer la remodelació que estava plantejada, en aquest cas. No hem pogut rebre tots els diners que ens haguessin agradat, però és veritat que amb els diners que hem rebut, més els diners que portem des de l'Ajuntament, que jo com a regidor de la comunicació he lluitat cada any per tenir aquest pressupost, i en aquest any 2026 he aconseguit tenir una partida d'inversió per l'edifici de Ràdio Cubelles, més la subvenció que hem rebut de la Diputació, doncs haurem d'estudiar tot el projecte que tenim, quina part podem fer amb aquesta dotació pressupostària que tenim ara mateix, per tal de començar doncs, aquesta remodelació, no?, dels estudis de Ràdio Cubelles, que espero que arribi el més aviat possible. Estem treballant ja en això.
0: El projecte de reforma total de l'edifici tindria un pressupost de més de 317.000 euros i hauria de permetre la construcció d'uns estudis audiovisuals nous a la planta baixa del Casal de Cultura i l'accessibilitat dels altres pisos. En aquesta línia, Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, ha revelat, però, que segurament caldrà dividir aquest projecte en fases per poder abordar-ne el finançament.
8: No es podrà fer tot el projecte sencer que volíem fer en aquesta primera fase, però sí que tenim una partida pressupostària per començar, no, pues, a dignificar una mica més aquests estudis de Ràdio Cubelles, i estem treballant a veure com ho podem encabir, aquest projecte, com podem trossejar, no, aquest projecte que teníem, per tal de començar a que es vegi aquesta nova imatge de Ràdio Cubelles.
0: La redacció d'aquest projecte per reformar el Casal de Cultura ve de lluny, ja que va sorgir en els primers pressupostos participatius que va organitzar l'Ajuntament de Cubelles l'any 2017, quan aleshores ja es preveia la construcció immediata de la biblioteca nova i que, per tant, l'edifici del Casal de Cultura hauria de tenir uns usos nous. D'altra banda, Arturo Carrillo, regidor de Comunicació, també ha agraït a tota la gent que treballa i col·labora en la programació de Ràdio Cubelles que ha de tornar al curs normal a finals d'aquest mes de setembre.
8: En realitat, la ràdio no para, és a dir, sempre s'està en marxa, sempre s'està fent coses, i la veritat que aquest nou curs, no, de Ràdio Cubelles que iniciem ara, a final de setembre, pues, com bé dius, no, mantenim molta programació del que ja teníem. És veritat que m'agradaria molt donar les gràcies, encara que dius que no són col·laboradors, també als col·laboradors que tenim a Ràdio Cubelles, perquè sense ells no tindríem tota la parrilla que tenim cada dia, no, a Ràdio Cubelles, i sense ells i elles, pues, no podríem fer el que fem a Ràdio Cubelles, no? I per això és una ràdio la més longeva, diem, no, la més longeva de la comarca, per això, no? Per la nostra gent que està aquí cada dia, que està fent la feina que no es veu, com sempre dic, no, però que sempre estan aquí amb nosaltres, i els hem d'agrair moltíssim, igual que a tots vosaltres com a treballadors de Ràdio Cubelles, però sobretot que m'agradaria reforçar molt, pues, aquest paper, no, del col·laborador i la col·laboradora que estan cada dia treballant per tot la carrera de Cubelles creixi i continuï en línia, no?
0: De fet, l'emissora municipal Ràdio Cubelles arrencarem amb la programació habitual a partir del 21 de setembre, quan tornarem a oferir els programes i seccions de tots els col·laboradors. Durant els mesos d'estiu s'ha ofert igualment una programació amb tots els programes informatius de producció pròpia, excepte només els programes esportius, que tornaran a arrencar coincidint amb la nova temporada també ara a finals de setembre.
10: El Club de Futbol Cubelles entra en la recta final de la pretemporada amb bones sensacions i mantenint-se invicta en els partits de preparació. L'equip dirigit per Josu i Manol ha empatat tots els amistosos disputats fins ara, amb l'excepció del partit davant de la Unió Esportiva Canyelles, que es va saldar amb una contundent victòria cubellenca per 1-5. Més enllà dels resultats, aquests partits estan servint al nou cos tècnic per anar consolidant les idees de joc durant minuts als jugadors i acaba de definir l'equip que afrontarà el retorn a la segona catalana. La pretemporada encara tindrà dos capítols més, tots dos al municipal Josep Pons i Ventura. El primer serà aquest dijous, 10 de setembre, a les 8 del vespre, davant del Sant Just B, equip que també està a la segona catalana. El segon capítol serà aquest dissabte, 12 de setembre, a 6:45 de la tarda i davant de la penya jove de les Roquetes, en el que serà el darrer amistós abans del debut. Aquests dos últims compromisos serviran també per acabar de valorar l'estat de la plantilla abans de l'inici de la competició oficial. En aquest sentit, Josu i Manol no ha descartat que encara es pugui produir algun moviment durant els propers dies, ja sigui amb alguna incorporació que pugui reforçar l'equip o fins i tot alguna baixa. El tècnic, per tant, encara té marge per acabar de configurar una plantilla que enfrontarà una temporada amb moltes novetats després del descens a la segona catalana i amb l'objectiu de començar la competició amb les màximes garanties. El debut oficial del Club de Futbol Cubelles arribarà el proper dissabte 19 de setembre al camp del Torreforta, en el primer partit de Lliga.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després. Si vols notar.
11: La diferència.
12: Ràdio Cubelles.
11: Si vols notar la diferència.
12: Ràdio Cubelles.
11: Si vols notar la diferència.
12: Si vols notar la diferència.
13: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

ràpid que la competència. Els teus solos tenen molta més substància, però en el fons tens enveja de la nostra salsa. Del Carib a Suècia ballen quan toca la banda. Sols ens calen quatre notes per fer moure el cul a tots i a totes. Ni tensions ni harmonies loques per revolucionar les hormones. No te n'adones que tant pensar cansa les neurones. Vine a ballar i a passar l'estona. Crema les penes sense mirar l'hora.

0: sol.
1: Amb un pentinat així com bastant de windsurfista, diguéssim, i amb una raqueteta, diguéssim, l'escoltem i ens reprodueix aquella alegria i aquella cosa, diguéssim.

0: Samantha?
1: Fades!
0: Quina beneitura, no?